través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principi de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. Una primera onada de calor aquí a Catalunya que hauria deixat 43 morts, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària que fa el Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes encara per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És una informació que ara ens amplia la Maite Polo.
1: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i va explicat a la xarxa.
2: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, posant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit. La Diputació de Barcelona ampliarà a una vuitantena de municipis el programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable, un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 municipis. Ho ha aprovat la Junta de Govern de l'ens supramunicipal i ens ho explica la Carina Bellvé.
4: El programa permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les seves xarxes d'abastiment d'aigua potable. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
5: Tot i que encara no estigui de moda parlar de la problemàtica de l'aigua, perquè ja no estem en un moment de sequera, la Diputació de Barcelona segueix apostant per això, perquè hi hagi una xarxa que sigui l'òptima, que sigui la millor, i que l'aigua de consum doncs, sigui aquella aigua que tot consumidor necessita poder consumir.
4: La implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
0: L'Ajuntament de Camprodon aprofitarà una subvenció de més de 300.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per millorar la xarxa del municipi i també de Font-rubí. Les obres

0: duraran uns dos mesos, serviran per digitalitzar els comptadors i arranjar les canalitzacions. A més, per minimitzar les molèsties als veïns durant l'estiu, els treballs es dividiran en dues fases. La primera s'executarà al juliol i la segona al setembre, amb l'objectiu de tenir-ho tot enllestit i justificat de cara a la tardor. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Murcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb tres gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes tres anys després. El primer, amb Javi Rodríguez a la banqueta.
1: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo. Creo que por momentos ellos nos han apretado mucho. Ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido. Yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
0: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornará a dosificar los minutos de Lamine Yamal.
2: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad. Que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
0: Us ho hem destacat en els titulars. Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació s'ha desenvolupat al que es coneix com a Top of Europe, davant de la glacera Alteix, la més gran dels Alps i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Volem parlar d'aquesta fita històrica i ho volem fer amb la Maria López, que és presidenta de la Colla dels Castellers de Barcelona. Maria, bon dia i enhorabona per aquesta fita.
3: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Un dia després d'aquests castells històrics, quines són les sensacions que teniu, que hi ha dins de la vostra colla?
3: Tothom està contentíssim. O sigui, crec que ahir ho deia parlant amb altra gent, que fins que no baixéssim, fins que no paguéssim, no seríem conscients del que hem fet. Crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt amb l'excitació de veure tot el resta que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la colla contentíssima. Tothom estava molt content tant a nivell castellà com a nivell personal, perquè al final poder ser castells també et porta a nivell personal a poder anar a llocs que possiblement no hi haguessis anat d'una altra manera, perquè més a nivell de costos i a nivell de recursos és un lloc molt car en arribar-hi. Per tant, estava tothom absolutament contentíssim, i fer-ho com a colla i amb aquesta família que tenim, doncs encara és millor.
0: Esteu al núvol, i mai millor dit. D'on va sorgir la idea de pujar a fer castells a una glacera dels Alps, Maria?
3: Doncs mira, és bastant curiós, perquè nosaltres ja teníem emparaulat amb els castellers de Lausana, que són els nostres fillols, que ells farien a fer bateig, vindríem, etcètera. I pel camí ens va aparèixer l'oficina catalana, l'oficina de turisme de Suïssa a Catalunya, a Barcelona, que ens va contactar perquè estaven fent un workshop, un taller amb la gent d'allà a Barcelona, que nosaltres això ho fem normalment, és una font dels ingressos de la colla, és fer aquest tipus d'actuacions i esdeveniments i tallers. Total, que llavors, a partir d'aquest contacte, va ser quan dues persones de la colla, o sigui, una persona de la colla amb el responsable de l'oficina van començar a xerrar de possibilitats de fer alguna cosa, i un antic casteller de Barcelona, que és del casteller de Lausanne, i un altre casteller de Barcelona van començar a xerrar i van dir, i si miréssim de fer alguna cosa a algun lloc xulo? I llavors van dir la bogeria, se'ls va acudir la bogeria de dir, els ho feu jo, i mira, al final així està, l'oficina de turisme s'ha voltat moltíssim, i hem tingut també el suport d'altres empreses com ILOFPDF o Som Connexió que ens han ajudat a poder arribar fins aquí, perquè a més, com us deveu imaginar, no és el país més barat del món, precisament. No. Llavors portar 184 persones fins aquí ha estat una autèntica bogeria logística i econòmica.
0: També. Maria,
3: llavors,
0: molt ràpid. Molt
3: així
0: ràpid.
3: Va ser com es va anar tenint en tot. Digue'm.
0: No, molt ràpid. Quines són les principals dificultats? Això ens ho preguntem, no? D'aixecar castells a 3.450 metres d'altitud.
3: Mira, doncs primer tots pensàvem que seria de fred, però quan vam arribar feia un dia esplèndid, feia molt bon temps, o sigui, fred va ser zero problemes. El problema més gros va ser el mal d'alçada, o sigui, vam tenir algunes persones que van tenir mal d'alçada. També quan portes tanta gent, al final és probabilitat, bàsicament. I després, d'altra banda, tot i que al final vam seguir recomanacions, ens vam hidratar molt, etc. Un cop allà dalt et cansaves molt.
0: Maria, gràcies i enhorabona. No tenim més temps. Que vagi molt bé.
3: Gràcies.
0: Adéu.
3: Gràcies. Adéu.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
5: Hola, soy Elena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
4: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
5: Adéu, embaladins!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que 2 ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. El fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto ha explicat des de la capital quines són les necessitats més urgents. Són declaracions al Notícies en xarxa.
8: La gent està haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
7: Un impacte sísmic d'aquestes característiques és del tot excepcional i feia més de 100 anys que no es produïa al país andí. La catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana, ha parlat des de Notícies en xarxa de les característiques i les possibilitats de predicció del fenomen.
9: Sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
7: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entra en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les partides que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. En parlarem tot seguit amb la presidenta de la coordinadora de residències 5+1 i portaveu de la plataforma estatal d'organitzacions de familiars i usuaris de residències. Un apunt de serveis, l'autovia A2 està tallada ara mateix a l'altura de Lleida en sentit Barcelona a causa d'un camió que transportava porcs i que ha bolcat. S'està fent desviaments per la sortida 470 als Alamús. El conductor del vehicle ha resultat il·lès. Pel que fa als esports, avui hem destacat que el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre El Pozo, en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio al temps extra han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I com cada divendres ens fixem en les principals novetats de la cartellera de cinema. Arriba a la gran pantalla Viatge al País dels Blancs, un film basat en una història real amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession. I amb l'estiu també arriben les superheroïnes, en aquest cas Supergirl. Els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Maria López, presidenta de la colla dels castellers de Barcelona, acaba de parlar de la fita al Notícies en Xarxa.
10: I fins que no baixéssim, fins que no paguéssim, no seríem conscients del que hem fet, crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt amb l'excitació de veure tot el resta que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la cosa contentíssima, tothom estava molt content tant a nivell castellà com a nivell personal.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
7: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat, mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60 d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
11: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
7: Hem volgut conèixer de primera mà quina és la situació al territori afectat. I per això hem parlat amb el fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto, que està a la capital, Caracas, i que ha explicat a Notícies en Xarxa quines són les principals necessitats, hores d'ara, per ajudar els ciutadans, però també i sobretot els equips de rescat.
8: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, porque mucho del rescate se está viendo es a través de las ayudas de voluntarios y donaciones. Mientras hacen llamado de la ayuda internacional, que ya está llegando, entiendo que hace unas horas en la noche llegó la primera ayuda de El Salvador, se está esperando también ayuda de Estados Unidos para mover escombros fuertes, que no son capaces los propios hombres y mujeres hacerlo con sus manos.
7: Veneçuela és un país situat en una zona molt activa pel que fa a terratrèmols, perquè es troba enmig de dues plaques tectòniques que van acumulant moviment i energia any rere any fins que desencadenen aquests sismes. Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona, assegura que no es pot predir quan hi haurà un terratrèmol d'aquestes característiques, d'aquestes dimensions, però sí que es pot intuir la seva intensitat. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
9: El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
7: Aquí a casa nostra, una quinzena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona, en concret, per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats, per a tots dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del Consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. Estem pendents també a aquesta hora del desnonament previst a una família de Barcelona d'un edifici que la propietat vol destinar a pisos turístics i de lloguer de temporada. Davant d'aquest bloc, al carrer de la Marina, de la capital catalana, hi hem enviat el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix, en aquests moments?
12: Bon dia, Helena. Doncs en aquests moments un grup de veïns, també d'activistes al voltant del sindicat de llogateres, bloqueja la porta d'accés d'aquest immoble ubicat al carrer de la Marina número 124. La majoria dels pisos d'aquest bloc ja estan destinats a l'ús turístic. També són pisos de temporada i la família que s'enfronta a un desnonament imminent, perquè d'aquí uns minuts, a partir de les 9, s'espera l'arribada de la comitiva judicial, viu en aquest pis. És el Jordi i la seva família són els únics llogaters residencials que continuen resistint en aquest edifici. I en Carme Arcarazo, ella és portaveu del sindicat de llogateres. Carme, bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: Quina és la situació en aquests moments per a la família del Jordi?
13: Bueno, el que està a punt de passar aquí és una autèntica tragèdia. És a dir, estem parlant que avui volen fer una família fora de casa seva per fer-hi un pis turístic o per fer-hi un lloguer de temporada. És a dir, tenim uns serveis públics, una policia, que avui el que vol fer és deixar una família al carrer per que aquest pis no es faci servir mai més per allotjar-hi famílies, sinó per allotjar-hi turistes. És una vergonya, i el fort és que això no és un accident, no és que ningú pogués preveure, això és el resultat d'una sèrie de lleis que s'han tombat. En primer lloc, el mes de febrer, Junts per Catalunya va tombar la moratòria contra els desnonaments. I el que estem veient avui aquí és l'inici d'una allau contra la gent treballadora d'aquest país. En els mesos que venen veurem centenars, milers de desnonaments per culpa de Junts per Catalunya.
12: Precisament en aquest sentit, la caiguda de la moratòria està agreujant la situació, com és el cas de la família del Jordi. Preveieu, llavors, tal com anuncies, una activació dels desnonaments un cop va caure aquesta protecció, aquest escut, com a conseqüència dels vots de Junts?
13: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020. L'han aixecat de cop, i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema, el tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
12: Carme, moltes gràcies. Ella és portaveu, ja ho sabeu, del sindicat de llogateres. Aquesta és la situació, Helena, en aquests moments. A l'espera que arribi aquesta comitiva judicial. Recordem que aquest és el segon intent de desnonament que en menys d'una setmana enfronta la família del Jordi.
7: Doncs aquí et deixem, Anna, vigilant què pot passar a partir d'ara i sobretot pendents d'aquesta comitiva judicial que, com ens deies abans, ha de venir a les 9 del matí. N'estarem pendents, està clar que sí. Gràcies, Anna. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
7: Minuts per arribar a 9:15 del matí. Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha també els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. També ara mateix un apunt de serveis. Recordar-vos que l'autovia A2 està tallada ara mateix a l'altura de Lleida en sentit Barcelona a causa d'un camió que transportava porcs i que ha bolcat. S'estan fent desviaments ara mateix per la sortida 470 als Alamús. El conductor del vehicle ha resultat il·lès. El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entra en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quanties que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions i amb aquesta ampliació el finançament estatal superarà els 600 milions aquest any i els 790 milions el 2027. Busquem una primera reacció parlant amb Maria José Carcelén, que és presidenta de la coordinadora de residència 5+1, però també és portaveu de la plataforma estatal d'organitzacions de familiars i usuaris de residències. Senyora Carcelén, bon dia i gràcies per atendre'ns aquest matí.
14: Bon dia i gràcies a vosaltres, com sempre, per cridar-nos per parlar de les coses que ens preocupen. Gràcies.
7: Ho dèiem ara, 567 milions d'euros més per al nivell mínim de dependència. Aquesta injecció és realment suficient per revertir el dèficit estructural que arrosseguen les residències i l'atenció domiciliària?
14: No és suficient perquè Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per a la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la financiació per reduir la seva aportació, que és el que va fer el 2025. Perquè Catalunya, el 2025, va reduir en 90 milions d'euros la seva aportació al sistema i això tindrà una penalització en aquest any perquè rebrem 15 milions i mig menys d'aportació per la dependència per incompliment dels objectius del sistema. Per tant, està bé, nosaltres estem contents de que hagi assumit l'Estat el 50, però estem lluny, molt lluny, de solucionar el problema.
7: Senyora Carcelén, estem lluny de solucionar el problema, però amb aquest increment, on s'haurien d'abocar avui els recursos perquè tinguin un impacte immediat en la vida de les persones dependents? On és l'urgència més gran ara mateix? Encara que sigui per tapar forats, però on podríem tapar un bon forat amb aquests diners?
14: Hauríem de reduir les llistes d'espera, que són interminables. Catalunya té en aquest moment 80.000 i pico de persones en llista d'espera. Està fent la resolució a 264 dies quan la llei marca que siguin 180. Aquests diners han d'anar a això i han d'anar a millorar les ràtios de personal i per descomptat, les condicions laborals. Perquè si no fem, si no apliquem aquests diners a aquests tres temes, doncs la gent no ho notarà, perquè miri, no necessitem robots, el que necessitem són que les ràtios siguin millors, que els treballadors tinguin un sou digne, perquè en aquest moment tenim una rotació de personal que és inassumible, perquè la gent no vol treballar per un sou de misèria, amb una feina poc reconeguda, amb una càrrega de treball inabordable, perquè han d'atendre moltíssimes persones. Si no solucionem això, No posem els diners on toca.
7: Doncs Maria José Carcelén, gràcies per atendre'ns, bon dia, i esperem això, que aquests diners com a mínim vagin en els punts més claus i més necessaris. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
14: Gràcies a vosaltres, bon dia.
7: Doncs canviem radicalment de tema i abans dels esports us expliquem que la població del Corriol com a Negre a Vilanova i la Geltrú es troba en estat crític. En les darreres setmanes han desaparegut els pollets i juvenils de les zones de nidificació, cosa que suposa la pèrdua de gairebé tota la primera campanya de postes i part de la segona. S'està treballant en diverses hipòtesis, però tot apunta a la presència de depredadors i al desplaçament forçós d'aquest ocell cap a zones més segures per causa de la pressió humana. Ens en dona tots els detalls la Carla Lanuza de Canal Blau.
15: Durant la primera posta d'enguany, iniciada el mes d'abril, s'havien detectat a Vilanova 10 nius de corriol camanegre, principalment a la platja de Ribarroges. Això feia pensar que la d'enguany seria la segona millor temporada des que es tenen registres. Tot i això, la darrera sessió de monitoratge dut a terme ha portat la pitjor de les dades imaginables. Gairebé tots els corriols nascuts durant aquesta posta han desaparegut.
16: Han nascut un total de 25 pollets a la platja i d'aquests 25 pollets només n'han sobreviscut 6. El 24%. A no ser que hi hagi un retorn massiu i es produeixi una situació miraculosa, la temporada segurament serà la pitjor de la sèrie històrica.
15: Les raons d'aquesta desaparició massiva encara s'estan estudiant i es barallen diferents hipòtesis, des de l'efecte humà fins a la depredació natural. La nota positiva és que s'han detectat 4 nous corriols a la zona de nidificació de la tèrmica de Cubelles i se sospita que puguin ser alguns dels adults de Ribarroges que s'han desplaçat per intentar fer una nova posta abans del final de temporada.
7: Deu minuts per arribar a les 9. Com sempre, aquesta hora és temps per parlar dels esports i ho fem amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
17: Bon dia.
7: El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala.
17: Sí, ho ha fet amb un triomf a la pròrroga a la pista del Pozo Múrcia en el quart partit d'aquesta final. Els blaugranes van dominar el primer temps i es van avançar per 1-4 per marxar al descans amb 2 gols d'avantatge. Però la mala fortuna d'Antonio, que es va fer 3 gols en pròpia porta, van permetre als locals igualar el marcador i forçar la pròrroga. En el temps afegit, els gols d'Eric i Antonio, ara sí a la porteria rival, feien pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes 3 anys després, el primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
18: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado, pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
17: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà. També els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat de Marcelo Bielsa, però no concreta si tornarà a dosificar Lamine Yamal. Més qüestions. L'Igualada continua de festa com a campió de l'Hockey Lliga. 2 dies després de la gesta aconseguida a Riazor, l'equip arlequinat ha celebrat el títol amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia. No s'ho han volgut perdre centenars d'aficionats que han acabat la jornada a la plaça de l'Ajuntament, on l'equip ha fet l'esperada sortida al balcó per aixecar el trofeu i oferir-lo als seguidors. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la incorporació de Caral Casas. L'escorta de Bescanó ha jugat les 7 darreres temporades al València, equip del qual n'era la capitana i amb qui ha guanyat tots els títols possibles. Casas té una llarga trajectòria a la Lliga Femenina i també a Europa. I una altra catalana, Estel Puiggròs, ha fitxat pel Guernica Basc. Serà la primera vegada que la base de Manresa, de 25 anys, jugarà a la Lliga Femenina. Puiggròs fa el salt a la màxima categoria després de 2 anys a la Lliga Femenina Challenge, la segona divisió del bàsquet estatal, on ha jugat el Zamora i l'Unicaja de Màlaga.
19: Des de petita sempre deies "Ai, vull ser jugadora de bàsquet professional", i òbviament pues, amb la carrera que he tingut pues, a poc a poc s'ha anat apropant l'oportunitat i s'ha donat ara, i amb moltes ganes, i a veure què passa.
17: Doncs arribem a final de temporada, hi ha canvis a les plantilles i especialment a la de l'Uni Girona, que n'hi haurà molts aquesta temporada.
7: Doncs els anirem explicant.
17: I tant.
7: Gràcies, Cristina, i bon cap de setmana.
17: Igualment, que vagi bé.
7: És divendres i, per tant, toca anar al cinema. Si m'acompanyeu, us expliquem quines són les principals novetats d'aquest cap de setmana. Ens l'explica, de fet, en David Navarro.
20: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu. Perquè la resposta és massa dura.
21: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ghanès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
22: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
23: Voy a por chupitos.
24: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
21: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en un malson perturbador.
25: ¿Qué hechizo le has echado?
26: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
21: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
7: Te diré algo. I de pel·lícula també ha estat la fita que han aconseguit els castellers de Barcelona, que han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història, aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació ha tingut lloc davant de la glacera Aletsch, la més gran dels Alps, una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Sobre aquesta fita dels castellers de Barcelona n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb la seva presidenta, la Maria López.
10: I fins que no baixéssim, fins que no ho paguéssim, no seríem conscients del que hem fet. Crec que ara ja ho comencem a fer. Però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt amb l'excitació de veure tot el resta que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la colla contentíssima, tothom estava molt content tant a nivell castellà com a nivell personal. El problema més gros va ser el mal d'alçada, o sigui, vam tenir algunes persones que van tenir mal d'alçada, i després, d'altra banda, tot i que al final vam fer recomanacions, ens vam hidratar molt, etc. Un cop allà dalt et cansaves molt.
7: Doncs felicitant aquesta colla castellera per aquesta fita, ens serveix també per posar punt final al Notícies en Xarxa d'avui divendres. Gràcies un dia més per la confiança, bon cap de setmana i us esperem dilluns a partir de les 7. Adéu-siau, que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que han tingut lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80 d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Eulàlia Masana, catedràtica en geodinàmica interna de la UB, ha explicat avui a la xarxa que els especialistes poden predir els punts on es poden arribar a produir terratrèmols i la seva magnitud, però mai poden saber quan.
2: On hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies, eh? Això no ho sabem dir.
1: També el fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto ha explicat des de la capital quines són les necessitats més urgents en aquests moments.
3: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
1: En aquest sentit, Espanya, Itàlia, la República Txeca, França, Alemanya, Luxemburg i Països Baixos enviaran també equips de rescat a Veneçuela. També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros també per cooperar en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport a l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a la Franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat també a desallotjar els municipis de Calassanç, Salins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons continua també confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments diferents accidents afecten a la circulació. Un d'un camió a l'A2 a Lleida, que deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 470 als Alamús. Un altre a la BB-baixa 5224 a Sant Pere de Torelló, que també talla la via. Un altre a la C32 a Sitges, que també deixa la via tallada en aquest punt. I un altre a la P7 a Martorell, que en aquest cas deixa un carril tallat. A banda, també una avaria a la C25 a Arbúcies deixa també un carril tallat en direcció a Lleida. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol entre el 2026 i el 2027 per finançar el sistema de dependència. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

El Prat és divendres 26 de juny del 2026. Quan passen 5 minuts per sobre de les 9 del matí, comencem una nova edició del Planeta Prat. Fins al dilluns, la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana del Prat, el NUS, celebra les festes de Sant Pere i de Sant Pau, els copatrons de la ciutat. Hi ha previst un ampli programa d'activitats, danses tradicionals, actes de foc, gegants i capgrossos, castells i cercaviles, un itinerari d'activitats festives en què participen totes les colles i entitats de cultura popular i tradicional de la ciutat. De seguida, en parlarem de la recuperació d'aquestes festes a la nostra tertúlia. A més, avui al programa repassarem altres activitats del cap de setmana, com el concert de la Coral Lo Llobregat de les Flors, el Cèntric Espai Cultural o bé les festes del barri de les Cases de la Seda. També acomiadarem per aquesta temporada el nostre espai de jocs de taula amb el David Reboso i jugarem acompanyats de molts dels estudiants en pràctiques que han compartit estada amb nosaltres enguany. Comencem. El control tècnic Sergio Villar, Marc Quinto a la producció, Neus Bou a les xarxes socials i qui us parla avui, la Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts a Planeta Prat. Planeta Prat.

0: Doncs anem amb el repàs de l'actualitat del dia. Saludem la redactora dels serveis informatius de la casa, la Noelia Aguilar. Què tal? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Què tal?
0: De què parlem avui?
1: Doncs l'Ajuntament ha aprovat que el Mas Blau compti amb una zona taronja d'aparcament per la plantilla de les empreses a partir de l'octubre. Així ho ha aprovat el ple municipal, que vol acabar amb l'ús fraudulent de l'espai públic que es fa principalment per part d'empreses d'aparcament de cotxes de passatgers de l'aeroport. És per això que s'ha fixat una tarifa de 8 euros mensuals per estacionar fins a 16 hores diàries. La nova zona taronja al Mas Blau s'ha aprovat amb el suport de l'equip del govern format pel Prat en Comú i el Partit Socialista de Catalunya, així com el d'Esquerra Republicana de Catalunya i les abstencions de Vox i la regidora no adscrita. S'han oposat al PP, Jóvenes y Pensionistas, Decidimos i Estimem el Prat, una mesura que s'aplicarà a partir de l'octubre. Un altre punt destacat d'aquest ple ha estat l'aprovació provisional d'un nou recàrrec sobre l'impost turístic d'entre 2,40 euros i 1,20 euros per l'estada en establiments turístics de la ciutat, independentment de si pernocta o no. Una mesura que, segons l'Ajuntament, permetria recaptar fins a 600.000 euros extras a l'administració local. El recàrrec en la taxa turística ha estat aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern EPC-PSC, Esquerra Republicana i Estimem. Tal com ja va avançar el Prat TV, la taxa de residus també serà un 15% més barata amb caràcter restat ratificada al ple amb els vots de l'equip de govern i Junts i JPD i l'abstenció de la resta de formacions del ple. Si bé la mesura s'aproxima a les reclamacions que ha fet en diverses ocasions l'oposició, Estimem i el PP no han dubtat a qualificar-la d'electoralista. I més enllà d'aquests punts, el ple també ha aprovat diversos punts de l'àmbit econòmic, com l'adjudicació del nou contracte per al manteniment i la neteja del paisatge urbà i periurbà del municipi, així com del servei d'assessorament per al control fitosanitari de l'arbrat amb un cost de prop de 3,7 milions d'euros amb IVA inclòs. També s'ha aprovat una nova modificació dels projectes i dels contractes d'obres de la futura residència assistida i centre de dia per a la gent gran, Josefina Puigpelat.
0: Alguna cosa més?
1: De moment, això és el que hi ha.
0: Doncs ampliarem aquestes informacions al llarg del dia i també abordarem alguns d'aquests temes en els dies vinents, en diferents entrevistes, perquè són temes importants que canvien també el funcionament d'algunes zones de la ciutat i que us volem explicar bé. Noelia, gràcies.

0: tenim la finestra esportiva. Jonathan Marín, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, ja de divendres, ja.
0: Sí,
1: ja
0: tenim nota,
1: Ha estat una setmana estranya, eh? Sí. Jo ahir tenia la sensació que era dilluns, ara torna a tenir la sensació de divendres.
0: Però és una bona setmana, perquè tens pel mig del descans.
1: Sí, però se m'ha fet més llarga de
0: sí,
1: l'habitual.
0: No sí, no t'acabes d'organitzar
1: no,
0: bé, clar.
1: No. Però bueno, ja estem
0: ja
1: a divendres.
0: Ja arriba cap de setmana.
1: I un divendres que avui als esports doncs, parlarem, evidentment, del tema de les sortides, de l'EPRAT, que cada dia doncs, tenim una nova tongada. Ahir van conèixer la sortida de Ricky Vidal, Martín Valerieff, que recordem, se sumen a les de Guiseris, Marc Muñoz, Pol Aldabó, molts jugadors que van arribar la temporada passada, que havien de ser, no?, el pa de Paller. Doncs
0: no han estat
1: el cas i el Prat, per tant, doncs, canvia de rumb i molts dels que van arribar doncs, estan sortint i veurem quina és la plantilla que es queda. Una vegada ja es tanquin la carpeta de sortides, començarem a conèixer la carpeta d'arribades. Tampoc sabem encara qui és el nou tècnic. També aquí encara tenim la incògnita. Suposo que entre finals d'aquesta setmana o inicis de la propera ja el coneixerem.
0: Normalment
1: sí que és veritat que tenim aquesta incògnita de que no sabem qui entrarà l'Associació Esportiva Prat de moment la propera temporada. Bueno, parlarem d'això, parlarem del Gran Premi d'Assen, de Països Baixos, on tenim doncs, Gran Premi de Motociclisme, a veure què fa Joel Esteban. Les darreres curses no ha tingut molta sort, posicions molt endarrerides, caiguda, que l'han fet doncs, sumar pocs punts i venia d'una molt bona ratxa. O sigui que a veure com afronta aquesta darrera prova. Després ja ens atem una mena de descans, d'estiu, per doncs, encara la segona part de la temporada. Per tant, arribem al primer tram i a veure si ens podem anar amb bon sabó de boca. Parlarem d'una mica quin és el circuit, quins són els punts claus i també com està ara mateix la classificació d'aquest Mundial de Moto3, que evidentment doncs, lidera Máximo Quiles i que sembla que és el gran favorit per emportar-se aquest Mundial. D'això parlarem i, evidentment, doncs, avui toca repassar amb entitats de com ha anat la seva temporada. Ens visita el Jordi González, el pretenc associació d'atletisme. Parlarem de com està anant aquest any, sobretot amb moltes medalles, en categories sub-16, sub-14, hi ha molts noms propis. I també doncs, parlarem d'arts marcials. L'altre dia vam tenir el Fran Martín i avui tenim el Jordan Salinas del Dojo en Prat. També doncs això, parlarem de com ha anat aquesta temporada i també coneixerem el casal d'estiu que ofereix també aquesta entitat, també li preguntarem al pretenc, ja que ara doncs, moltes aprofiten ara per fer doncs, aquest tipus d'activitat pel mes de juliol i que sempre doncs, acaben esgotant les places.
0: És un bon moment de captació i també de que els infants tinguin unes activitats no?, que li agraden i puguin descobrir aquestes activitats.
1: Jonathan... I que els pares descansin també.
0: Clar, sí. La conciliació en aquests dies és increïble.
1: I conciliació també, que els pares diuen, hòstia, no, hi ha escola,
0: sí.
1: Estaria bé també tenir els matins per poder fer coses de casa, anar a comprar, netejar el pis, i això també doncs, és una bocanada d'aire fresc.
0: Bé, ho saps. Jonathan, gràcies.
1: Que vagi molt bé el dia, adéu.

0: 35 i 40 graus a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià, també cap a l'interior de l'Empordà, especialment a l'Alt Empordà, així com a la Baixa Garrotxa. La vall del Fluvià avui serà un forn de núvols poquets a la costa, alguns de despistats, també aquesta tarda cap al Pirineu d'altres, i una mica més de vent, atenció, perquè aquesta tarda, sobretot al sud de Lleida i també a l'Empordà, aquest vent de sud bufarà més intens, un vent bastant sec. Precaució al bosc. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, que vagi molt bé, i el que farem, com sempre, tot seguit, és intentar mirar com estan les carreteres. Abans, però, us informem de com està la mobilitat al transport públic de l'àrea metropolitana. Tornen a haver incidències a una nova línia de Rodalies. En aquest cas, hi ha dues a la R1 per una incidència a la infraestructura entre Barcelona, i Sants i l'Hospitalet de Llobregat. Per tant, hi ha demores de més de 20 minuts, i una altra de les línies afectades per aquesta incidència d'infraestructura entre Sants i l'Hospitalet és la R4. Per tant, R1 i R4 afectats amb aquestes demores de més de 20 minuts de mitjana en la circulació dels trens. De moment, sembla que la resta funciona amb normalitat, però sí que hem de recordar les obres de millora a la línia 9 i la línia 10 del metro, en aquest cas a l'altra punta, no a la línia que toca directament al Prat, entre la Sagrera i 11 de setembre. I també recordar que Rodalies continua amb algunes afectacions i limitacions a la velocitat. I anem a conèixer què ens explica el Javi Martínez des de la Torre de Control. Endavant, Javi.

Bon dia des de la Torre de Control. Som enmig de les festes de Sant Pere i Sant Pau, avui a correfoc, si no surt cap veí a impedir-ho, i jo de bon matí vinc amb la metxa encesa. Per què? Doncs mireu, avui tindreu el privilegi que aquesta història de la nova tarifa i zona taronja que s'ha inventat l'Ajuntament per aparcar al Mas Blau us l'explicarà un periodista que alhora és treballador del polígon des de fa 24 anys. I ara algú dirà, clar, és que tu ara aniràs a defensar el cotxe perquè tu hi vas allà cada dia, etc. Doncs mireu, no. A mi particularment la cotxística se me'n fot una mica perquè el 80% de l'any, si no més, hi vaig al Mas Blau i a tot arreu amb bici. O sigui que en aquest sentit l'equip de govern em podria bonificar com a la gent que utilitza el contenidor marró. El fet és que el nou invent que ha aprovat provisionalment, després sabreu per què hi poso èmfasi en això. L'Ajuntament és que per tal de combatre la picaresca d'aquestes empreses pirates que aparquen cotxes de turistes saturant l'espai públic, doncs l'Ajuntament, com dic, ha tingut la idea de regular l'aparcament. Fins aquí bé, I es farà un llistat de matrícules autoritzades de cotxes habituals de gent que hi va a la feina, al Mas Blau. Fins aquí, doncs res a dir, però la farà pagar una tarifa, diuen que simbòlica, a aquests mateixos treballadors per aparcar a la nova zona taronja. I aquí ja ve el debat, clar, i va haver-hi fins i tot debat polític al ple, perquè al final acabarien sent els treballadors una mica els qui paguessin per controlar la picaresca dels pirates. I què diu al respecte el regidor de mobilitat, el Juan Pedro Pérez? Doncs que s'ha de promoure el transport públic, la bici i el patinet, digueu-li això a algú que ve de Sant Pere de Ribes cada dia, i que al final és simbòlic pagar 8 euros al mes. Compte, que són 96 l'any, que això és dels 8 euros al mes o els 40 cèntims al dia, com s'ha arribat a dir, és com quan et venen el falcó mil·lenari per fascicles en Planeta d'Agostini, i quan sumes comptes és millor que t'haguessis comprat la nau original del George Lucas. Doncs això, que són 96 l'any, tant si aparques el teu cotxe 4 dies al mes com si l'aparques 18, és igual. Això, doncs que si has de dir que 8 euros és simbòlic, perquè entre altres coses la gent que hi va a treballar en cotxe a Barcelona s'ha de buscar la vida, o que a Sant Just d'Esvern paguen molt més, aquí tenim un problema greu d'argumentari que potser els tècnics i assessors de la regidoria de mobilitat haurien d'ajudar a resoldre. O sigui, treballador del Prat, no et consideris putejat / putejada, perquè hi ha molta gent que està pitjor.

0: aquest argument te'l compra la patronal COE al complet. La realitat i la foto fixa que us faig a data d'avui és que, a diferència dels estius passats, la gent que hi va al Mas Blau en horari normal de feina troba lloc per aparcar. Si arribes passades les 9 ja es complica una mica i aparques una mica més lluny, però bé, és el que ha passat sempre. Per què deia abans, i no m'he oblidat, que era important tenir en compte que aquesta aprovació era provisional? I aquí vaig a creuar els dits, perquè, seguint amb el símil, no seria la primera vegada que aquest ajuntament s'esclafa els dits amb la regulació de l'aparcament. No hem d'anar molt lluny quan l'anterior alcalde, el Mijoler, va agafar l'oferta del mes d'AliExpress amb pintura blava i va pintar tot el pàrquing del Ramon Avia, i mesos després va tornar a deixar lliures més de la meitat de les places perquè es va demostrar que aquell pàrquing no tenia tanta demanda de pacients de l'ambulatori. Però bé, són coses menors, i ja ho va dir ahir mateix al ple Juan Pedro Pérez, que aquestes mesures es feien pensant en beneficiar la gent del Prat, i si al Mas Blau hi ve gent d'altres indrets, doncs mala sort, que fan les coses per la gent del Prat. Mira, ho haurem d'entendre com una reformulació d'això de la prioritat nacional. I quina solució hi posem de tot plegat? Home, doncs com a observador qualificat i experimentat de la zona, jo us diria que bona part de la feina correspon als cossos de seguretat, que ja van enxampar, per cert, i multar unes quantes empreses a aparcar cotxes l'estiu passat, i s'ha notat que no hi abusen tant. Una altra solució, home, el centre comercial Gran Via 2 o el Finestrelles ja fa anys que la van inventar i es diu aparcament gratuït per hores, o sigui, no cal que els tècnics de mobilitat i d'àrea metropolitana s'escalfin el cap. Tu passes pel punt de control, la càmera et llegeix la matrícula, i si al cap de X hores no has abandonat el recinte, llavors el teu vehicle és més que sospitós de no ser d'un treballador habitual. Doncs res, que encara hi som a temps que s'ho replantegin. Home, si el regidor de l'àrea es va replantejar l'opinió sobre l'ampliació de l'aeroport, això potser li costa menys. Si no, doncs mira, amb els 50 eurets anuals que m'estalviaré amb la rebaixa de la taxa de residus, aparcar al Mas Blau em costarà només uns 40 o 50 a l'any. I la resta la puc invertir en els tardeos de la Ricarda, que compte, anaven a ser només divendres i ara es veu que seran divendres i dissabte, perquè no es digui que aquí al Prat no ens va la marxa. Apa, a aquesta hora gaudiu d'un bon suc de taronja, de zona taronja, i d'un bon cap de setmana.
1: Gràcies, com sempre, a Javi Martínez. Avui, de moment, no podem contactar amb el RAC. El que sí que farem és explicar-vos que hi ha un accident que és greu a la zona de Lleida. Per tant, si us desplaceu cap a aquest indret, a la A2, i ara mateix es manté un carril tallat. Per tant, és doncs un dels accidents que avui és un dia complicat pel que fa la mobilitat en trànsit. El que farem també és explicar-vos què és el que heu de saber més enllà del Prat per començar el dia informats i informades. Començarem pel periòdico. Parla de l'Hospital de Bellvitge, que posa en marxa un programa pioner d'investigació. Lidera un estudi de 390 malalties rares. El Centre Sanitari Català descobreix i posa nom a una patologia minoritària que havia afectat una família després de dècades de diagnòstics erronis. El periòdico va amb una fotografia destacada dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela. Els sismes de 7,2 i 7,5 graus deixen almenys 188 morts i milers de persones desaparegudes, entre elles 68 espanyoles. Anem amb l'Ara, que també va amb aquest destacat dels terratrèmols amb la catàstrofe a Veneçuela, amb un balanç provisional, encara molt provisional, recordem, de 200 morts, però milers de desapareguts, que són totes aquestes vides que ara mateix preocupen. Altres temes que destaquen: 142.000 són els pisos que falten a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge. També parla de Junts, el Partit Popular i Vox, que voten que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança. De tot això parlarem tot seguit a la nostra tertúlia. I tanquem amb La Vanguardia, que també destaca aquest doble terratrèmol que deixa un rastre de mort i de devastació a Veneçuela. També parla d'aquesta votació conjunta entre Partit Popular, Vox i Junts per demanar la dimissió de Pedro Sánchez i d'altres temes com, per exemple, parla de l'Audiència de Barcelona que està sol·licitant ajuda pel col·lapse de casos pendents que encara té. I un altre tema també de judicial és que el jutge ofereix a l'advocacia de l'Estat reclamar per les joies de Zapatero. Seran temes que, com dèiem, abordarem tot seguit a la tertúlia i per saber què és el que hem preparat, saludem al Marc Quinto. Molt bon dia, Marc.
2: Molt bon dia, Issa. Doncs ens trobem ja el darrer divendres d'aquest mes de juny, com m'agrada anar tancant mesos ja. I doncs comencem, com sempre, divendres fent tertúlia. Avui ens visita l'Helena Prades, el Toni Rivero i la Imma Llopis, centrats tant en l'actualitat local, aprofitant doncs que va començar ja ahir Sant Pere i que doncs durarà durant tot el cap de setmana, i també tota l'actualitat política, que no és poca durant aquests dies. A partir de les 10 tindrem Divins Divendres amb el Lluís Aguado, que com sempre tindrem una mica sorpresa de què ens parlarà, així que molt interessant tot també. Després, a partir de 2:15, el concert de la Coral Lo Llobregat de les Flors. Recordeu, sempre de cara a l'estiu ens tenen preparat aquest concert d'estiu. Avui tindrem una bona representació de l'entitat per tal que ens expliquin què és el que tenen preparat per aquest concert i també que ens donin alguna pista, que ens cantin alguna coseta per anar escalfant motors de cara a aquest concert d'estiu. Més coses. A les 11 parlarem de les festes de les cases de la seda que arriben aquest cap de setmana. Sempre són doncs just en aquest inici de l'estiu, i doncs tenen també un munt d'activitats. En parlarem amb ells, amb l'entitat veïnal. Després tindrem el Menja't la Vida, i molt interessant perquè a partir de les 11:30 farem els Jocs de Taula. Els Jocs de Taula, que és l'activitat més saludable, i recordeu que sempre pel mes de juny, que és l'última sessió que tenim, el David Rebosso ens proposa jugar en directe durant una hora, i és el que farem aquest divendres. Jugarem durant una hora sencera amb molts convidats que tindrem a aquest joc. Dungeons and Dragons és la proposta d'aquest mes per tancar temporada, i acabarem, com sempre és habitual, els divendres amb l'espai de la xarxa entrenant la creativitat. Així que déu-n'hi-do el dia que ens espera. Fins ara.
1: Gràcies, Marc, que vagi molt bé. I anem a explicar-vos també què tenim aquest cap de setmana al Cinema Capri.
3: Forky, ¿aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
4: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honor!
5: ¡Bonnie! ¡Un paquete para ti!
3: ¡Gracias, gracias!
6: ¡Hola! Soy Lilipar. ¡Vamos a jugar!
7: ¡La extinción! ¡Otra vez no!
8: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
3: Vale.
9: Quiero hablar contigo, aparato.
10: Por favor, llámame Lily.
9: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando.
10: Te lo traduzco al inglés. Mira.
11: Now look here. Me and the toys are working all summer.
10: ¿Y ahora en español?
1: Las pantallas arriben a l'univers Toy Story en aquesta cinquena edició ja de les pel·lícules Toy Story 5, que podreu veure tant dissabte com diumenge en dues sessions, la primera a 6:15 de la tarda i la segona a 8:00 del vespre. Com sempre, podeu consultar tots els horaris a www.cinecaprielprat.com. Ens aturem un segon, tornem amb la tertúlia. Fins ara!

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. Al Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
8: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
7: Qui omplirà la galeria de mil moments.
8: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
7: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
8: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
7: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag el Prat pel Món 2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
9: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
10: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 35 minuts ara mateix per sobre de les 9 del matí. Comencem la nostra tertúlia. Saludem l'Helena Prades, què tal?
1: Molt bon dia, molt bé, molt contenta d'estar aquí. Gràcies a l'última tertúlia, potser.
0: Sí, segurament, perquè
1: abans de l'estiu.
0: Dues setmanes de programa, però intentarem no repetir-vos perquè descanseu també a nosaltres. Toni Rivero, què tal?
2: Molt bé, bon dia.
0: Benvingut. Imma Llopis, què tal?
3: Bon dia.
0: Com esteu?
3: Passant calor. Tema recurrent.
0: Venim d'una setmana una mica estranya, amb un festiu pel mig, i que aquest festiu justament era Sant Joan, amb la revetlla, que també generava amor i odi. No sé si vosaltres vau gaudir de Sant Joan, o el patiu, intenteu marxar del Prat. Com ha anat això, Imma?
3: No,
0: a tu t'agrada Sant Joan?
3: A mi sí, la revetlla m'agrada molt. La vam celebrar amb els amics, doncs això és el típic, la coca, la cava i...
0: Patats?
3: No, nosaltres ja com no... Jo he de dir que lo dels petards tinc com una cosa ambivalent, no? Que trobo que s'ha de regular una mica, sobretot als carrers de la ciutat, per moltes coses, pels gossos, per moltes coses més, no? Però tinc aquell d'allò mig valencià que potem la pólvora una mica, saps? És una cosa... estranya. Jo no en tiro, ja sóc molt...
0: Ja que no en tiro,
3: però reconec que quan era més joveneta, doncs sí que m'agradava, sí. Però Toni, eren unes altres revetlles, eh?
0: Toni, tu ets a Revetlla Sant Joan?
2: Sí, a mi m'agrada bastant, la veritat. Ja es va fent gran i he passat tantes revetlles que tampoc et ve tant de gust, però sí, m'agrada. I surto a tirar petards amb les nenes, tot i que aquest any ja són grans, i la petita, que ja també és gran, fa primero de la ESO, ha anat amb les seves amigues i ja no ha volgut. O sigui que ja...
0: Aquest any
2: no hi ha hagut petards.
3: Estàs fent amb l'impàs, no?
0: Sí. Clar.
1: Acabes de començar.
0: No sé si fins i tot amb una mica de nostàlgia, no?
2: Sí, clar. Sí, bueno... O sigui, no he tirat cap.
0: Cap. Helena, tu ets a petards?
1: No. Bueno, a veure, jo estic en una altra situació, ja estic en la saturació de iaia, amb una nena de 2 anys i un nen d'un any i mig, que lògicament hem fet 4 bengales i...
0: Clar.
1: Poc
0: sí,
1: més.
0: Això sí.
1: No? Però a mi el que m'agrada de la revetlla, potser el que més tinc és nostàlgia de les revetlles de quan érem petits, de sortir amb els pares i els veïns al carrer, fer barri, fer
3: les
1: ciutat...
3: Les fogueres, que ens anàvem fotent les fustes de les fogueres d'uns als altres.
1: Sí.
2: I baixar els mobles.
1: M'agrada aquesta idea com romàntica de que la ciutadania s'apodera del carrer, no? Fent barri, fent cultura. Llavors jo crec que això abans estava molt arrelat amb les nostres societat en aquells temps, i ara pues, això s'ha anat perdent. Bueno, està canviant el món, està canviant la societat, s'ha de perdre així, però o sigui, a mi, amb quasi 70 anys, em dóna la gana de tenir nostàlgia d'aquelles revetlles. Llavors, crec que s'han de celebrar, però és veritat que s'han desvirtuat molt a el que era.
4: És veritat que hi ha només una foguera aquí, als jardins de Montracó, però sí que hi havia diverses activitats a carrer. Hi havia, crec, fins a 12 propostes al Prat, i per tant hi havia alguna cosa també per joves a l'skatepark, que era una de les novetats d'enguany, que la gent jove tingués algun espai per poder gaudir una mica més de festa, més enllà de tirar petards. Anem amb una altra festa, perquè no hem tancat quasi Sant Joan, que dijous ahir ja ho obríem les festes de Sant Pere, que s'allargaran fins al proper dilluns en aquesta iniciativa del NUS, no, de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana de la Ciutat, que doncs, han entomat unes festes complertes. Va ser una iniciativa que va anar sorgint fa uns anys per part d'algunes persones i que ha agafat un volum interessant i important. Tot i així, ens apuntava ahir la presidenta del NUS, la Laia Chimeno, que els hi agradaria que això també sortís una mica de les entitats de cultura i que acabés sent una festa que la gent se sentís seva i que sigui la festa major de l'estiu. No sé què en penseu, si heu viscut Sant Pere en la vostra època,
3: sí.
4: I
3: què
4: recordeu?
3: Sí, bueno, el que deia l'Helena, els que tenim certa edat, sí que hem viscut Sant Pere aquí al Prat. Era com la festa major, diguéssim, de l'estiu.
0: Clar.
3: No? llavors sí que l'hem vingut. Després van haver uns anys que va anar com de baixada, no? Que no celebrava res, i la veritat, molt bé els grups de cultura popular de voler tornar a posar al carrer aquesta festa, i jo crec que sí, que hi haurà molta gent que s'hi sumarà. Jo crec que hi haurà molta gent que s'hi sumarà.
4: Toni, tu recordes Sant Pere?
2: Jo recordo Sant Pere, jo no vivia de petit al Prat, però recordo que després de Sant Joan, que era una revetlla terrible, gran, moltes fogueres, i després es feia com un revival, que diríem ara, amb Sant Pere. O sigui, i també casualment ara aquest dissabte he estat a Reus, que celebren el seu patró és Sant Pere, i m'ha encantat, vaig estar al pregó i van fer una tronada, que li diuen una mascletà, que diríeu a València.
3: Una mascleta.
2: A mi em va agradar molt. O sigui, i vaig recordar això de Sant Pere, dic, bueno, pues mira, això que els faci el Prat, doncs també té una gràcia que es recuperi. Uh-huh. I si les entitats populars tan vinculades a temes de foc com les del Prat, doncs també és lògic que hagin liderat una mica el moviment aquest.
4: Helena, tu coneixies que s'ha recuperat Sant Pere i que es fan activitats?
1: Havia començat a sentir alguna cosa molt lleu que havia començat i no havia estat amb res. Aquest any, ahir vaig, més que res també perquè venia aquí a la ràdio, vaig dir, doncs vaig a veure aquest passar a calle, anem a posar, és que m'agrada parlar del que visc. Llavors vaig estar mirant la gent, només hi havia la tamborinada, però va estar força bé. I em vaig estar com reflexionant i preguntant a mi mateixa, no?, sobre Festa Major de Sant Pere, Festa Major dels altres copatrons de la ciutat, i vaig pensar, pues potser està molt bé que l'entomin les entitats culturals i de cultura tradicional de la ciutat, perquè llavors queden com dos festes majors totalment diferents. Hi ha una que seria Sant Pere, que aquí surt tot lo nostre, tot lo català, tot lo de la ciutat, tot lo del territori, no? I està bé conèixer-los perquè s'ha perdut una mica. Si traiem els trabucaires, si traiem els que fan castells, si traiem els gegantons, vull dir, trobo que la gent ho seguirà i que podrien quedar com dos festes diferents. La de Sant Pere, una festa absolutament amb la cultura tradicional catalana, i l'altra pues, amb més coses, que si los caballitos, que si los, la música més oberta o coses d'així. Em va semblar la meva reflexió,
4: el que passi. Tu no penses que necessàriament així hagi de créixer cap allà, no? Cap al que és Festa Major, sinó que pugui ser una cosa diferent.
1: Jo crec que la gent es pot apuntar tranquil·lament a una festa molt de tradicions de cultura catalana, i crec que podria tenir molt de seguiment per la ciutadania, i a part d'això, molta cultura de conèixer coses que la joventut ja no coneix. Per mi em sembla important.
4: Què en penseu?
3: Jo penso que amb això de la cultura popular al Prat, que arrel de fer-se la federació ja del NUS, hòstia, ha crescut moltíssim. Crec que la colla castellera és una colla castellera relativament molt jove, té 12 anys, crec que han fet 12 anys.
4: Fan 12 anys.
3: I van anar a començar quatre que tenien una mica per dalt al cap, i és un grup brutal. Jo que vaig molt al Ribera Baixa els divendres, i escolta, tenen unes ganes de fer coses, i crec que la cultura popular al Prat ha crescut moltíssim, moltíssim, moltíssim. Tots, els trabucaires, els castellers, les colles geganteres tenen la tira de gent, vull dir que crec que està molt bé. I el que deies abans sí que és veritat, que és una festa diferent, però per exemple la festa major, diguéssim, la del setembre, la de Sant Cosme i Sant Damià, els grups de cultura popular donen un suport brutal, brutal.
1: Sí,
3: et diria que probablement els castellers de la plaça, sigui de les coses, a part dels concerts, si porten alguna mica de cent, de lo que més aglutina la gent.
4: És veritat que aquesta diada, per exemple, la diada castellera de Festa Major, que sempre en parlem, és l'esdeveniment amb més gent, segurament, diurn de la festa, però no sé si després penseu que això es manté, aquest interès, durant l'any, perquè potser a la diada del bateig, que serà demà, no hi ha tanta gent, a vegades perquè no ens acabem d'enterar, no? Perquè no acaba potser d'arribar a tota la gent del Prat.
3: Pot ser que sigui així, potser.
1: I potser també perquè hem començat vacances i ja comença a haver molta gent fora, segones residències, vull dir...
0: Clar, és més difícil.
1: És que dius, per què es va deixar de fer la festa major de Sant Pere i Sant Pau? Pues perquè era un moment de que, per una banda, les criatures ja estaven de vacances i, per una altra banda, sobretot, els pagesos eren un moment de molta, molta feina, de la pagesia, i llavors no podien tampoc acudir amb això, no? Llavors es va canviar la del setembre pels copatrons, no? Doncs ara potser hi ha menys gent, però jo veig que hi ha molt d'interès en conèixer tot això, que si el Ball de Bastons, que si la Sardana, que també s'està...
4: La Sardana ha
3: revifat. Ha revifat moltíssim,
1: Llavors jo penso que el NUS ha fet una gran feina, vale? I llavors ens necessitem uns quants anys més, però jo veig que la joventut, bueno, ahir estava ple de pares, mares, carritos, àvies, criatures...
3: I espera't avui, per això, al carrer Sant Pere. No cabrà, vamos...
0: Doncs gaudiu també d'aquest Sant Pere, recordem, activitats aquesta tarda, demà, diumenge i fins i tot dilluns, per tant podrem constatar una mica com ha anat enguany. Parlem d'altres temes, no marxem del Prat perquè hem conegut que segurament un d'aquests locals de menjar ràpid, un McDonald's, serà el que ocupi el local del 101 habitatges a la Cooperativa Obrera de Viviendas. A partir d'aquí això ha generat molt de rebombori, sobretot a xarxes socials, on hem vist un perfil que està absolutament en contra i un altre que està a favor de, doncs, de l'arribada d'aquest McDonald's. No sé si us havíeu enterat d'això i què en penseu, perquè al final són opinions, no? Però sí que és veritat que és un comerç legal i que, doncs, no teníem aquest establiment justament al nucli del Prat.
3: Home, el nucli no es ben bé on està el bloc de la cooperativa, però...
0: Bueno, però clar, però... Estava, sí. El McDonald's estava a l'aeroport, diguem, però aquí al Prat no en teníem.
3: Tenen uns locals buits. Jo, a mi, em xispeja una mica el cap, no?, d'allò Cooperativa Obrera de Viviendas i McDonald's, no? És com si, no sé, no ho acabo, però bueno, si tenen uns locals buits i li poden treure un profit, doncs em sembla perfecte. El que em sembla més perfecte és que haguessin fet realment un estudi de la zona, que s'ha encanyat la tira de locals buits perquè tot allò és obra nova. Jo aquella zona me la conec bastant perquè és la zona que toca el meu ambulatori, diguéssim, no? Hi ha moltíssims locals buits. Home, doncs, si tenim una falta de vivenda, potser que tot aquell baix que té la cooperativa, que és brutal, haguéssim pogut fer també algun tipus de vivenda, no? I aprofitar-ho d'una altra manera. Bueno, doncs tindrem un McDonald's al Prat, què vols que et digui jo? No sé, ni tindran que anar caminant, perquè allà aparcar és com, vamos, impossible.
0: Toni, tu ho sabies?
2: Sí, ho sabia. Jo discrepo d'Inma, està clar que si falta vivenda, però als barris ha d'haver-hi comerços, això està clar,
3: sí, però
2: perquè donen vida.
3: Sí, amb això estem d'acord,
2: I si el comerç ha de ser un McDonald's, qui vulgui que hi vagi i qui no vulgui que no hi vagi. Jo no li veig més problema a això. Sí que és cert, perquè hi ha com aquesta cosa de que tot el que ve dels Estats Units, però a mi això ja, bueno, ja després ja de Trump, ja em sembla ja que està tot com ja superat. Si ens queixaven dels gringos i era això McDonald's, és que és una cosa de yanquis, de gringos, jo penso que el McDonald's avui dia és una cosa que li agrada a molta gent, li agrada la canalla, hi ha gent que va puntualment, gent que no hi va, no ho sé, jo algun cop hi vaig, que per cert abans comentàveu que no hi aneu, jo cada cop que hi vaig no me n'en surto perquè s'ha de demanar,
0: no?
2: És difícil.
0: Jo tampoc.
3: Sí, necessites tenir un màster en informàtica,
0: ni
3: les
0: rentes, ni els menús, no ho entenc.
1: Menys mal que jo no hi vaig.
3: No, jo tampoc.
0: Clar, perquè ara tot és informatitzat, llavors vas a un tòtem digital i has d'anar fent el menú.
2: No és un restaurant, és una indústria. Jo reconec que diu com treballa aquesta gent. Jo que he treballat en hostaleria, dius, bueno, o sigui que no, és un model a seguir. Com a negoci funciona.
0: Clar, són processos molt estandarditzats. Sí. És veritat que també estan molt mirats a nivell de seguretat alimentària, no? que han tingut moltíssimes inspeccions i que al final tot això sí que ho compleixen perquè han tingut molt de seguiment. No? Però èticament us genera dubtes?
2: A mi només que podies generar un altre negoci. Només que podies generar el Viena, per exemple.
0: Val. Clar, sí, no sé si seria, si home. Fos en aquest cas un altre tipus, doncs un Viena o una altra gran cadena d'aquestes, que no fos McDonald's concretament.
3: No, no, no, a mi és que no, em dona igual que posin un McDonald's que no, no, perquè no hi vaig mai, no? Però el que em xoca és, diguéssim, la cooperativa obrera de vivendes, la seva ideologia política i tot el que comporta, i que ara pues, ho lloguem amb un McDonald's, que és una de les empreses capitalistes més grans del món. Vull dir que és allò que dius... No ho veig clar, que a mi em sembla perfecte, que ja et dic que si poden treure uns diners i...
0: Pues, aquí està el tema, pues segurament. No?
3: Que acabem el tot que poderos ser cavalleros d'un diner.
0: Helena, t'havies doncs, assabentat d'això?
1: No m'havia assabentat. Com que no tinc xarxes socials, clar. Ni Instagram sí, a favor, ni Instagram
0: una mica
1: en contra.
0: També.
1: Clar, doncs no, ho vaig estar investigant quan tu em vas enviar, bueno, quan des d'aquí em van enviar els temes d'avui. Com us podeu imaginar, no soc gens usuària de McDonald's, no sé si he entrat alguna vegada i no és el tipus d'alimentació que a mi m'agrada ni que jo crec que necessiti el món, vale? I sobretot bueno, pues, lo de sempre he estat a favor de l'alimentació de proximitat, de temporada, per mi això està molt, molt a dins meu. Però, un cop dit això, això és la meva opinió personal i la meva manera de veure-ho. Està l'altre que haig d'obrir el cap, per dir-ho d'alguna manera, i veure què vol la gent. Realment, al McDonald's va molta gent. Doncs tota la gent que hi vulgui anar, com deia el Toni, doncs aquí el tindrà. És el que puc dir. El que diu de la cooperativa obrera de vivendes també ho entenc, però també m'imagino que el tema de doncs, diners és important. Sí. I és veritat que és un barri que està creixent moltíssim a nivell de pisos i que necessita molt de comerç, perquè realment està molt buit i necessita molt de comerç. Hem començat per un McDonald's, sí, em sobta, però... Bueno, jo crec que estarà força plegat de gent, ho dic en sèrio, molta joventut, que encara que els sí, grans no anirem perquè ja no mengem això i perquè hem de caminar molt, però amb la de gent que passa per allà suposo que tindrà èxit.
2: I pot ser una atracció per a altres negocis.
1: Exacte,
2: aquests negocis
1: això
2: tan emblemàtics,
1: ser.
2: Quan ells decideixen ubicar-se en un lloc, hi ha altres negocis no tan grans que els segueixen.
3: No, crec que se oien. Que anirà també com un gran supermercat que a la zona no en tenen cap. Bueno, un gran supermercat.
1: Bueno,
3: no un supermercat tipus no sé, Consum, Caprabo, coses així.
0: Clar,
3: perquè aquella zona
0: que
3: sí que no hi ha d'això.
0: Hi ha molta gent, no? que està
1: es
0: vivint allà i que
3: clar, es necessita un supermercat.
1: Jo també passejo molt perquè hi ha la residència d'avis sí. I llavors és un puesto que és desolat a nivells de...
2: És que si no la gent haurà d'agafar el cotxe per
1: sí,
2: anar a comprar.
1: Sí.
0: Tampoc no tindria sentit.
2: Tampoc.
0: Doncs veurem com s'acaba concretant. El que sí que hem vist són les primeres reaccions a les xarxes socials. Acabem parlant del tema de la setmana una mica a nivell polític. No sé si heu anat seguint totes aquestes notícies. La condemna d'Àvalos i Koldo. Víctor Daldama, com ha sortit? Doncs,
3: de Rositas.
0: De Rositas una mica després d'estar molt implicat en aquesta trama. Les declaracions de l'expresident Zapatero, el ple monogràfic de Pedro Sánchez i quina és la sensació que us genera tot plegat, perquè és veritat que estem en un moment que potser molta gent està pensant en les vacances, però que ara mateix és doncs, una certa inestabilitat també pensant en un futur. Creieu que es convocaran eleccions, que hi haurà algun moviment, com per exemple doncs, hem vist avui que els diaris també parlen d'aquesta votació conjunta entre Partit Popular, Vox i Junts, que demanen la dimissió de Pedro Sánchez. No sé si es podria fer algun moviment en aquest sentit, que no fos Pedro Sánchez, però que continués
3: el Partit
0: doncs,
3: Socialista.
0: Algun altre líder socialista al capdavant. Què penseu que passarà?
3: I del que penso, el que vulgui, és completament diferent. El que penso és que seguirem endavant i el que voldria és que realment anéssim a eleccions. O sigui, anéssim a eleccions. Compte que portem 3 anys sense pressupostos. I això la gent... Bueno, doncs no portem 3 anys sense pressupostos, no. No tenir pressupostos és no poder fer moltíssimes coses. Moltíssimes coses. Després, aquesta setmana, ja parlant d'aquesta setmana, sí, sí, encapsulat. El ple, no sé si la gent el segueix o no, però la veritat, a mi el ple em va fer pena, vergonya, i no sé quins qualificatius posar-hi, perquè va ser un ple que, a part de tirar-se les xinites, no van solucionar absolutament res. Cap, eh? Vull dir, no parlarem ni d'uns ni dels altres. És allò, tu més. La condena de l'Avalós i de l'Aldama i tot això, home. Jo, ja sabeu que de socialista tinc molt poquet, per no dir gens. Però, home, 24 anys, em sembla excessiu. Excessiu. I que l'altre se n'hagi anat de rosites, que tingui que pagar només 100.000 euros i que s'hagi fotut 3 milions d'euros a la butxaca amb aquests negocis en plena pandèmia, això és una vergonya.
1: I que no els hagi
3: això és
1: de
3: una
1: tornar,
3: vergonya judicial.
1: Que no els hagi de tornar.
3: Que no els ha de tornar. I és una vergonya judicial quan aquest país, no sé si en recordeu, no fa gaire, potser 6 o 7 anys, va fotre una mare a la presó 6 mesos perquè havia robat penyals per 200 euros al Mercadona. Per favor, però què està passant aquí? És que aquesta sentència el que ens està ensenyant és, si pots, fot mal a caixa, que potser amb una mica de sort, si després pies, no te passa nada, i, perdona, i a sobre Emma, no tens que pagar ni un duro. Si, home, per favor.
1: I si pies sense cap mena de prova, home, és home, començo a dir el que interessi a qui sigui i s'ha acabat. Aquest és l'altre punt també per mi molt greu.
4: El tema de no retornar els diners segurament és el que coincidim, no?
2: És que
4: tothom
2: no estan,
4: de no entendre-ho.
2: No,
3: és que no estan, no, que paguin presó, que paguin presó i s'ha acabat.
4: Tu, Toni, has seguit?
2: Sí, ho he seguit.
4: La setmana, a veure, políticament.
2: Sí, ho he seguit. A veure, el que està clar que la política està judicialitzada o la judicatura està polititzada, això està claríssim.
4: O les dues coses
2: o
3: un mix.
2: Sí, això està clar, que
1: tanto monta, monta tanto.
2: Que la separació de poders doncs està una mica en qüestió. Això és, i no només al nostre país. I el món està superpolaritzat. I no només al nostre país, o sigui que no són les dues Espanyes, sinó no són els països mediterranis, no és Itàlia-Espanya, perquè Anglaterra estan igual, Colòmbia, Venezuela... Sí. O sigui que podríem estar d'acord que hi hagin eleccions, però dubto que arregli la polarització aquesta que vivim avui dia a les nostres societats, dubto que s'arregli, i el que està clar que les lleis i els jutges es fan servir com a eina política. I una altra cosa que jo penso... Jo quan estudiava economia ens deien que els investigadors socials, les ciències socials, els investigadors tenen ideologia, inclús sense adonar-se'n, no? O sigui, inclús d'una manera inconscient.
3: Aquí tens el Tezanos.
2: I jo crec que en algun cas és conscient, i la judicatura en general i el nostre país molt progressista no és. Perquè jo jutges he vist amb els rínxols i les perruques al Regne Unit,
3: sí,
2: però
3: sí.
2: Jutges amb rastes, per exemple, encara no he vist cap, que no vol dir que
4: la gent, no sé si m'entenem, quines persones arriben a aquests nivells, no?
2: I la tradició que tenen les famílies de jutges i, o sigui que jo crec que en general els jutges tenen un cert biaix conservador. Això és el que jo opino.
4: Arena, tu deies que de normal segueixes al ple, o si pots estàs informada, però que et vas emprenyar aquest dimecres.
1: Bueno, més que emprenyar, em vaig entristir, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, jo penso que tu veus això i l'únic que fas és que la desafecció cap a la política creix d'una manera brutal. Vull dir, la gent pensa, pues me voy a robar, me voy a emborrachar, me voy a lo que sigui, perquè això no interessa res. Jo m'he sentit, he viscut el canvi a Espanya, no?, cap a la democràcia, amb corregudes davant dels grisos, amb moltes protestes, en intentar lluitar molt per als nostres drets i tot això que està totalment perdut i oblidat. Llavors, a mi, la tristor és que d'alguna manera la gent que en aquells moments, els polítics que en aquells moments lluitaven en presó, amb de tot, com deia el Patxi López ahir del seu pare, per exemple,
5: eren com una miqueta el nostre, el que teníem a la nostra esquena, els que lluitàvem, cadascú amb la seva ideologia, però lluitàvem i teníem uns polítics a l'esquena que també lluitaven i que també pagaven per aquesta lluita. Llavors jo ara, veure aquesta gent ple al Congrés, tothom per aplaudir amb uns sous estratosfèrics i tot això, doncs l'únic que per mi crea és això, és com un desemparament, em sento orfa de la política. Per mi abans hi havia com uns pares polítics al darrere i jo tenia que lluitar com amb una família que els fills han de lluitar per la seva pròpia vida i fer-se el seu futur. Doncs en aquest cas em sembla el mateix. M'he trobat orfa de polítics. Igual que es van morir els meus pares i jo soc orfa de pares, doncs de polítics també ho soc. I penso que això fa molt mal a la societat. Parlo d'aquí perquè estàvem parlant del Congrés, però podríem parlar del món. La polarització sí. És exagerada, la mala educació encara és més exagerada. Jo crec que s'hauria de prohibir les brutalitats que es diuen en aquests puestos. Vull dir, crec que han de tenir un altre nivell els polítics i si no el tenen, escolta'm, que es dediquin a una altra cosa, de veritat.
2: El que passa és que això que dius de la desafecció política el que ens porta és a la radicalització de la joventut. Sí. O sigui, ara estem vivint al contrari del que estàs dient. O sigui que la joventut, com que té aquesta desafecció política, es radicalitza cap a unes postures que igual ens porten a uns llocs que no volíem tornar.
3: De fet, quan
5: estic d'acord, Toni, però també hem de tenir en compte que no coneixen i que no tenen història i que nosaltres parlem des de lo que hem viscut. Ells parlen des de lo que han vist i sembla que pues me vuelvo de Vox, me pongo los pañuelos en la... Dic Vox, dic extrema dreta, el que sigui.
2: Sí, l'Aliança Catalana.
3: Sí, quan van haver fa poc les eleccions andaluses, vaig llegir un article d'un diari andalús i era molt bo perquè deia, diu hem arribat amb el punt, diu que els nets estan votant els botxins dels seus avis. I aquesta és la realitat. I el problema d'aquesta realitat és molt greu, perquè la gent es pensa, bueno, no. El vot que es consolida amb gent jove és un perill gran. No canviaran el seu vot tan fàcilment. I el votant de Vox i el votant d'altres, Aliança Catalana i d'altres partits d'ultradreta, és un votant molt jove. Total. Molt jove. Llavors, el que sí que ens tenim que fer parar i pensar com a societat, què hem fet perquè aquesta gent jove voti això? Perquè no, és que la gent jove no té referents. La gent jove no és tan tonta com ens pensem. Què ha passat socialment perquè la gent foti aquest canvi tan radical, la gent jove? I aquí és on tenim que anar. Aquesta és la mare del canvi.
2: Dificultat per tenir vivenda, dificultat per tenir feina estable.
3: Exacte. Quan tens feina et paguen, amb perdó, una misèria. Vull dir, què estem fent? Pues això porta a que els joves tinguin aquest pensament.
2: I el que sigui atractiu, això és atractiu, perquè tota la parafernàlia que envolta és atractiva. No? I això va passar als feixismes, que això no eren els joves. No? També tota aquesta estètica, la violència atreu també a la...
5: Jo crec que la violència atreu molt en aquest moment per la polarització que hi ha. Exactament.
3: Per exemple, amb el tema del feminisme, si tu vas pels instituts i per les escoles, que jo a vegades vaig a vacuna i tal, hosti, de veritat que a vegades se'm posen els pèls de punta. Dic, però com hem fet aquest retrocés tan gran aquesta molta gent jove?
5: Però i més el que parlàvem, la violència verbal ja està dins del Congrés, o sigui, els grans estadistes estan fent violència verbal, vull dir, llavors ja surt des de, no sé, des de la llavor, on hauria de ser una mica d'educació, una mica de cultura, hi ha violència, i només, com dèieu abans, vull dir que...
6: Sí. Doncs acabem aquí, no arreglarem la situació, però almenys ho hem
5: acabarem
6: compartit.
5: Acabarem plorant, potser.
6: Ho hem pogut compartir una estoneta.
3: Que a vegades arribarem més, estic segura, allò de República Independiente de mi casa, l'anunci que ell diu que de la catifa d'entrada, jo crec que anirem a aquest
6: individualisme.
2: Bueno, i tot és cíclic, també.
3: Sí,
2: no?
3: Esperem que sí,
2: al final...
5: Bueno, jo ja no ho veuré.
3: La història és cíclica.
2: Igual, sí.
3: Això és veritat.
6: Gràcies per acompanyar-nos aquest divendres.
3: Vinga.
5: Moltíssimes gràcies.
2: Adéu,
5: i a tot l'equip.

Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 0.

Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 0.

0: 9 minuts per sobre de les 10 del matí. Arriba el Divins Divendres. Lluís Aguado, què tal? Com va?
1: Pues bé, estem ja en plena, en pleno hostia de verano.
0: Sí, eh? T'agrada tu l'estiu, no? I la paella?
1: A mi m'agrada... Ui, comencem a tocar temes. A mi m'agrada l'estiu, no m'agrada la calor. No suporto la calor. No suporto la calor, la xafogor, l'humitat... M'agrada l'estiu.
0: Déu-n'hi-do quina setmana, eh?
1: Sí, sí, portem uns dies comencem, però bueno, és el que toca. No m'agrada l'escalor, sobretot quan treballem, i sobretot a la gent que treballem a hostaleria, doncs no us dic res, les cuines, les calors que hi ha...
0: Clar, passa malament.
1: Està molt bé treballar en un despatx, en un lloc amb aire condicionat, però els llocs que treballem i ens movem... També ja sempre he dit que sempre has de mirar el que hi ha pitjor. També hi ha gent que està al carrer picant,
0: clar,
1: o al fuster, o al paleta, o a l'albanyil, o hi ha gent que sempre està pitjor, o al camp, que és horrorós treballar al camp.
0: Perquè clar, les cuines, una pregunta absurda, cuines, potser, però no estan climatitzades.
1: Les cuines tenen un problema molt gran, algunes, clar, depèn de certs restaurants o certs llocs, que amb les campanes i tot això, les climatitzacions no mai acaben de funcionar.
0: Clar.
1: Perquè és un tema de les climatitzacions anul·len l'aspiració de la campana, llavors normalment no hi ha climatitzacions, o molt poques. I aleshores una cuina a l'estiu, doncs un dia que fa 30 al carrer o 35, doncs es pot posar 50 graus tranquil·lament. Pensem que tenim forts, tenim focs, tenim salamandres, tenim resistències, tenim els simplement motors de les neveres, les càmeres, és horrorós. I bé, vull dir que a l'hivern s'està molt bé, molt calenteta dintre una cuina, però a l'estiu passem molta calor. I és igual, inclús els treballs de sala o els cambrers o les terrasses. És molt xulo la terrassa quan estàs, però la terrassa també és dura. Bueno, són feines que, torno a dir, tot és dur, perquè
0: és
1: al final dur, sí. Els nostres pares i els nostres avis treballaven sense aires acondicionats, també,
0: i
1: amb això.
0: Vegades,
1: llavors, a l'estiu m'agrada, sí, m'agrada l'estiu, m'agrada la platja, m'agrada l'aigua.
0: Com està la platja? No sé si has anat els últims dies,
1: platja,
0: però està l'aigua
1: com mai, eh? A la platja del Prat no acostumo no, ja t'ho
0: vaig
1: dir. Vaig que no sigui la temporada.
0: Sí, sí, no, sembla... Sí. Jo vinc de Sardenya la setmana passada, per tant, tinc amb què comparar,
1: bé,
0: i he de dir que... He al·lucinat amb l'aigua com està de neta.
1: Sí, però el problema de la platja del Prat no és l'aigua.
0: És la gent, ok.
1: Val.
0: A mi em passa el mateix.
1: Pues
0: vaig una mica d'amagades i tot i així sempre em trobo algú.
1: Si fos una platja amb el problema del Prat, de la platja del Prat t'ho he dit, no és l'aigua. És, bueno, el problema de tot arreu és el ser humà, no? I sobretot
0: sí.
1: Els... Però no sé, a vegades al Prat tenim com uns certs incívics, com un cert... Llavors hi ha gent que a mi, sincerament, arribar, la quantitat de gent que hi ha, no pots arribar, no sé què, tens que anar o amb bicicleta,
0: jo vaig amb bici, vaig cap al mig,
1: o caminant. Llavors jo disfruto molt la platja del Prat quan és fora de temporada.
0: Clar.
1: Perquè a mi m'agrada una mica més, diguéssim, la natura en estado natural, no trobar-me allà pues, radiocassets, música, comida, cachondeo, botelló, tot això que, a veure, no sé, el món és de tots, però jo prefereixo quan hi ha aquestes, inclús em passa ara a l'estiu, la muntanya, tot això, doncs intento escapar una mica de les, dels llocs on va tothom. Que si vols anar a l'estiu a la platja és el que hi ha, jo ho
0: sí,
1: sé,
0: sí, sí.
1: Jo ho sé, però bueno, sempre intento, i si tinc que caminar una mica més sempre aconsello, si tinc que anar a una cala que no hi ha xiringuito, doncs vaig a la cala que no hi ha xiringuito, si tinc que invertir més temps, doncs inverteixo més temps, perquè busco una mica més, anar a altres hores, anar a les hores que va la gent, tothom va a la mateixa hora,
0: sí,
1: la gent jove va a unes hores, doncs jo intento anar més d'hora, anar més d'hora, una mica de iaio, però és això, no, però al final jo busco això.
0: Clar que sí. I... Doncs fent aquest repàs una mica de la setmana, Lluís...
1: I la revetlla...
0: Què?
1: Que estrany, no, el dels petards?
0: Ho has celebrat o no? Per què?
1: No sé, que no hi ha petards.
0: No tants, o sí?
1: No hi ha petards?
0: Jo és que tinc un problema amb la pirotècnia.
1: No, ja, però...
0: Em tanco a casa.
1: Però jo recordo de petit i a les 6 de la tarda ja està tots els al carrer amb els amics i tot, tirant petards i no sé què.
0: Cars,
1: inclús
0: eh,
1: amb els meus fills. Ja, però cars han sigut, i amb el meu fill tampoc eren barats. Vull dir, he trobat molt pocs petards, molt poc soroll de petards, no només aquí, al poble on vaig estar, a tot arreu. Dies abans tampoc sentia petards, que normalment la setmana aquella ja, jo me'n recordo que tenia el gos fa uns anys,
0: clar,
1: i aquella setmana ja el gos no podia sortir, jo no he sentit petards, estan aquí, trobo molts pocs petards, no sé, és com estrany, sé que alguns pobles han vetat, alguns pobles, Castelldefels per exemple, no han deixat vendre petards, no acabo d'entendre tampoc.
0: Aquí la recomanació eren els de F2, que són els de potència
1: sí,
0: més elevada, que es poguessin llançar fora de carrers molt petits i tal, més a zones de polígons.
1: Però si entenc tot això, igual que entenc tot el tema d'alerta que estem d'incendis, si entenc tot, però tota la vida ha estat igual, vull dir, és que no acabo d'entendre.
0: Tu sí que ets de petards, eh?
1: Jo sincerament ara no, i el meu fill tampoc ja és gran i tal, però tota la vida he tirat petards des de petit, i mira que també m'han fet molt de respecte, molt de por, i inclús he participat amb la colla de diables i tal, però jo era dels que tocava el tambor, músic, jo darrere el carro.
0: Clar, aquí és on em poso,
1: però bé, i si he tingut que cremar o m'he tingut que ficar sota, he ficat, però no sóc un amant de la pirotècnia, però sí que per mi és una tradició, vull dir, tota la vida, i Sant Joan en petards, Sant Pere en petards, les revetlles i tota la vida, i no sé, és com si ho haguessin, no sé, és molt estrany, m'ha estranyat, sincerament.
0: Tu vas sortir? Vas fer
1: alguna cosa? Jo vaig anar a buscar la flama a França, la flama del Canigó.
0: Mira.
1: Vaig anar a Banyuls de Mer i vaig anar a buscar la flama amb el cotxe, amb el diguéssim el quinquer, i vam anar, perquè és una tradició que fem mai als pobles de Rabós, Espolla, pobles de l'Alt Empordà, anem a França, travessem la muntanya i anem a buscar la flama a un poble que és Banyuls de Mer, que és un poble agermanat on ens espera el batlle amb l'orquestra, amb tota una cerimònia, es balla unes sardanes, no sé què, i ens donen la flama, passem la flama al quinquer i el tornem al poble, cadascú al seu poble.
0: Molt bé.
1: I vaig anar a buscar la flama.
0: Arribar,
1: si aquí el Prat també arriba, ho sé. I bé, em va fer il·lusió, fa uns anys que ho faig i em fa il·lusió. Sí, mira, és una manera de passar una mica el dia.
0: Clar, sí, sí.
1: I conèixer altres cultures, t'acullen en un altre poble, i bé, és una mica de... I després superet, una mica de ball, coca, cava...
0: Clar.
1: I a dormir. I després, si pots anar a la platja, doncs a la platja.
0: Encara millor. Doncs això pel que fa al repàs de la setmana del Lluís. Anem amb més temes. Què portes avui?
1: Bueno, porto... L'altre dia vaig estar amb...

0: sexe, per exemple, que també estaria interessant, fer un programa de...
1: Tu podries fer un programa de quasi tot.
0: Bueno, no vull ser dels que parlen. No, no, jo puc parlar de moltes coses, no vol dir que en sàpiga.
1: Però
0: ni
1: parlar
0: que...
1: de moltes coses, sí.
0: Sí, bueno, perquè sóc molt xafarder, sóc molt tafaner, sempre ho he dit, i quan... pues les coses que m'interessen les sé. De cultura tampoc és que en tingui, d'història tampoc en sé molt, ni sóc un professional de moltes coses, però sí que veritablement intento les coses que m'interessen, pues el menjar, la música, el cine, el teatre, la moda, totes aquestes coses, la vida en general, la política també saps que m'agrada, el sexe
1: això,
0: també m'agrada, no sé, m'agrada tot el que sigui viure, i tot té el seu interès, clar. Passa que avui en dia, amb els TikToks, Instagrams i tot això que tenim, tenim tanta informació que hi ha moments que hem de fer un retrocés i dir, ostres, tu, potser em quedo amb el que tinc i ja està.
1: Tu has provat de fer una recepta de xarxes socials?
0: Jo vaig a la pandèmia, que vaig fer el meu canal i vaig estar fent receptes i tal, seguia molt en aquell temps a Nando Jubain, seguia molt al de Vilamalla, que ara no sé com es diu, el Pep, que feien receptes i tal, i sí que anava seguint perquè jo crec que la pandèmia teníem tant de temps que anàvem fent de tot, però sí, sí, vaig fer receptes i sobretot dels meus llibres. Tinc una gran col·lecció de llibres, tinc molts llibres, sóc molt friqui de cuina, igual que discos, que llibres que ni he obert gairebé, o que els he fullejat però ni els he llegit. Som així, una mica els melòmanos de les coses, que, ostres, ha sortit aquell llibre de cuina que l'ha fet aquell i tal, llavors el tinc i no... Per exemple, avui porto un que és La barbacoa, vale, de l'Òscar Manresa, que és el de la Torre d'Altamar, el de Catalina de Castelldefels. Que al final parla de barbacoa, només de carbó, només de com fer una bona barbacoa i tal. A veure, a vegades no són secrets, però el tenia a casa, no l'havia acabat de mirar, però només llegint alguns detalls, hosti, et dona informacions que no tens. Jo tinc barbacoa a la feina, jo tinc a Josper, llavors, bueno, només a vegades d'aquests llibres que dius, quan va sortir, com si s'acabés el món perquè era una edició, doncs ara el vaig estar mirant, que no l'havia mirat, i hosti, et tornes a recordar. Espero que quan en jubili o d'aquí uns anys tingui temps de llegir-me tot el que... Mira, sempre he volgut fer un llibre, sobretot el de les receptes de la meva mare, que en el seu moment anava passant i anava dient, i els plats que feia ella, molt típics, que en aquell moment no li donava molta importància i era el típic que ella, ja saps com era les mares, això així, i això per aquí, i cuinava...
1: Costa molt que ho aterrin, que et donin la recepta...
0: Era molt difícil, però és que em passa a mi mateix, perquè a vegades la meva companya o el meu fill, a què has ficat aquí? Doncs això, i tires una mica d'aquí, i tenim les mesures al cap, i tenim les mides al cap, i tenim les coses al cap, i això és molt de... Doncs sí que m'agradaria fer una recopilatòria d'aquestes receptes, sobretot aquests plats que a mi m'han marcat de la meva mare, de la meva família, o que m'han marcat a la infantesa o marquen ara. O sigui, avui en dia trobar, per exemple, uns bons calamars farcits és molt complicat.
1: Totalment, sí, sí.
0: I llavors, ja no és que es fossin de la meva mare, eren calamars farcits amb ou dur, amb les potetes del calamar, amb una salseta, amb uns pesos, és molt complicat. Doncs, per exemple, aquest record que tinc és complicat perquè no l'he trobat a molts llocs de menjar. La brandada de bacallà que feia la meva mare era una brandada de bacallà que només la feia ella. Tot una sèrie de plats que la gent diu, no, la sopa, evidentment, el caldo, la sopa de Nadal de la mare, els macarrons de la mama, els canelons de la iaia, tot això està... Però hi ha una sèrie de plats que m'identifiquen i que jo no sé com i no sé per què de mirar-la, sobretot jo era potser el dels fills, el que més i els últims anys, i el més petit, i m'agrada molt entrar a la cuina amb ella, i m'agrada preparar, i quan ens juntàvem, de mirar-la, no sé, m'anar quedant coses, i veig que sí que imito bastant, o
1: tu
0: còpio bastant, replico bastantes coses.
1: Sort,
0: em falten detalls, perquè evidentment ja no hi són, però sí que m'agradaria fer això, fer un recull d'això.
1: Doncs està molt bé, clar que sí.
0: Diuen que has de fer, no, la vida que has de fer...
1: Plantar un arbre...
0: Bueno, plantar un arbre ni plantar molts, perquè plantar moltes plantes, que se'n moren la majoria.
1: Tenir un fill o filla...
0: Filla l'he tingut, ja en tinc un i en tinc prou. Què més? Escriure un llibre. Bueno, escric... Jo, per exemple, que m'agrada molt parlar, escriure en costa, perquè evidentment escriure... Però... No escric tan malament. Després, o sigui, no m'he atrevit mai... Però escric molt... passa que no tinc una, diguéssim, un treball fet. Escric molt, sobretot durant un temps feia com una mica de diari a nivell de salut mental, una escriptura terapèutica, i després ho llegeixo i penso, ostres, tampoc està tan mal redactat, tampoc està tan malament, perquè sí que és veritat que sóc una persona que parlo molt, que penso molt de pressa, que vull dir, no tinc aquella serenitat

0: per redactar bé i tal, i després pensar, dic, segur que estic fent un pufo, però al cap d'un temps ho he llegit, llavors tindria que buscar un d'això,
1: un editor
0: o un novel·lista, algú que m'ho polís com els famosos, no?
1: Clar
0: que m'ho deixés bé i ja està.
1: Tu no et preocupis, que això és fàcil.
0: Igual les memòries també.
1: Mira,
0: encara
1: et queda, per viure.
0: Hi ha gent que sorprendria. Sí, però tindria que fer ara, perquè el que jo vull cobrar diners són ara.
1: Ah, bueno, clar, però
0: no
1: les memòries fan quan estiguis a punt ja de... no?
0: Escolta'm una cosa.
1: Barbacoa. Mira, hi ha una cosa que m'encanta de barbacoa, que és el pollastre.
0: Per exemple?
1: Sí, el pollastre penso que guanya tant fet a la barbacoa.
0: Vale, doncs estic totalment d'acord amb tu. Un bon pollastre, com sempre ja dic, sisplau, si anem a comprar un pollastre per fer una barbacoa, fer-ho a la planxa, fer-ho... jo ja no compro gairebé mai... si no és per obligació, un pollastre d'aquests de supermercat del més barat, del 2 euros el quilo, sí, o 2 i pico, pollastre groc. No per res, no perquè siguin dolents, segurament intento buscar, si no voleu ja buscar un animal ecològic que se'n vagi molt de preu, o un pollastre, evidentment, de pagès gran,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: estan
1: sí,
0: fets per fer, diguéssim, un pollastre de pagès ja seria, està fet per coure,
1: per
0: rostir i tal, però per fer una brasa, per fer una planxa, comprar un pollastre entremig, d'aquests que hi ha amb un gra de blat, que estan en semillibertat, que no són 2 euros ni són 12 al quilo, són 5 euros, i busqueu una mica una cosa que tingui una mica cara lluís. Estic totalment d'acord amb tu, un bon pollastre amb una brasa, amb una planxa, amb unes herbes,
1: sí,
0: amb unes herbes, unes herbes provençales, uns oréganos, una sal i pebre, no sé què, és meravellós.
1: És meravellós.
0: És meravellós, canvia totalment a aquestes tires de pollo o un poll, o pechuga de pollo a la planxa.
1: És
0: i sobretot,
1: sí,
0: sempre
1: sí,
0: recomanat, quan fem brasa, fiquem a l'os. Si fem
1: clar,
0: l'animal amb l'os,
1: ja
0: sé que queda una mica així, però fem una patxuga de pollastre a la planxa o a la brasa, així sola, no, que
1: no.
0: Fiquem amb la seva cuixa, amb el seu os, perquè li dona un altre gust. I els que som amants d'arrossegar,
1: a mi m'encanta,
0: d'arrossegar i de trobar-nos a l'os, doncs ho agraïm molt, sí, perquè al final, a la brasa, molt important, si fas pollastre, les pells també és important,
1: clar,
0: perquè el primer contacte és el que es crema, aquella pell que sempre traiem quan traiem a vegades per a planxa, o que sigui, aquella pell fa com una mica de protecció, aquell suc arrimat, també té aquella grasa, aquell oli que ens ajuda a arrodonir més el plat i a donar-li més substància. Vull dir, les pells són molt importants. Totalment d'acord amb tu.
1: És que la gent no el té en compte moltes vegades,
0: no,
1: quan fem una barbacoa, jo sempre dic,
0: bon
1: pollastre, que hi hagi pollastre,
0: un bon pollastre,
1: sisplau.
0: Un bon conill,
1: clar,
0: si t'agrada el conill,
1: increïble.
0: Conill a la brasa, per mi, tornem a repetir, hem de menjar carns blanques, igual que peixos de menjar el dia, a la setmana tindria que ser un dels aliments que més mengem, proteïna i carn blanca, conill, pavo, gallindi, perdó, i pollastre. Són les carns més importants que hauríem de menjar, buscant amb una mica de qualitat, abans que carn vermella. Carn vermella tindrem que menjar, en teoria, segons la piràmide,
1: poquíssim,
0: un cop a la setmana, sí, o cada dues setmanes. Mengem molta carn vermella, mengem molt de porc, som país de porc, ja ho hem dit,
1: sí,
0: som catalans, som de porc, hem vingut néixer amb els porcs a sota casa, els porcs que teníem guardats
1: és
0: veritat, la matança del,
1: sí,
0: porc,
1: sí,
0: matava per Nadal, és una meravella el porc, la botifarra, la carn magra, la careta de porc, el morro de porc, és una meravella, però no seria la carn més ideal per menjar sempre.
1: Clar.
0: Mengem més porc, jo també crec que és un tema econòmic,
1: sí,
0: mengem més porc, és més fàcil, però tindríem que menjar més carn blanca. I poc, però també mengem molt aquest país i aquest tercer món, aquest primer món que tenim diners i tal, mengem molta carn vermella, molta hamburguesa, molta entrecot, molta... no tindríem que menjar tanta carn vermella. És una meravella, un bon xuletón, un bons entrecots a la barbacoa, és per celebrar amb amics, és per juntar-se un dia amb amics i fer-ho, però no tindria que ser setmanalment,
1: clar,
0: com estem fent. Aleshores, per exemple, hem parlat del conill, hem parlat del pollastre a la brasa, sempre sals, espècies, val? Intenteu fer unes bones salses, després parlem si un cas de les salses, bueno, després anem justos. Carns de porc, evidentment, el porc, molt important, què tenim? La botifarra, tenim a la galta, tenim, jo
1: bona,
0: sempre faig quan els amics una mica la careta, el morro,
1: careta,
0: això fem l'entrada, és grassa pura,
1: sí,
0: és,
1: sí,
0: diríem,
1: sí,
0: colesterol 100% per la vena, és colesterol, però és una meravella fotre una bona careta, un bon morro de porc, i després ja passaríem tema peixos.
1: O peixos, també, la barbacoa
0: tema peixos.
1: De peixos és increïble.
0: Passaríem a tema peixos, que avui volia parlar de peixos, però que no ens dona temps. Jo crec que ja ho tindríem que deixar pel
1: pròxim
0: dia, prometo, parlar de peixos. Peixos i salses. Hem parlat de la barbacoa, la carn, inclús l'arròs, el que sí, però parlarem de peixos. Peixos, important. Una simple sardinada a la brasa.
1: Uf, és increïble.
0: Sardina que val a 3 o 4 o 5 euros, ara que a l'estiu la sardina grossa, que val 5 euros al quilo. Una bona sardinara, amb una sal mal d'on per sobre, una bona ei julivert, és una meravella a l'estiu. Una bona amanida, amb una refrescant, amb uns tomàquets de pagès, tomàquets de l'horta. Fem una bona salsa a l'amanida, una salsa francesa, amb mel, mostassa, llimona, amb una salsa fresca, una bona amanida amb aquests tomàquets macos i un bon peix a la brasa. Tenim de tot, des de peixos de roca cars, gall de Sant Pere, escòrpora, dèntol, que ja parlarem el pròxim dia, fins a sardines a 5 euros al quilo, 4 euros al quilo, que és una meravella. Inclús acompanyem, fem una musclada, que també estan bé ara els musclos grossos, i fem una musclada de sardines i tal. Obrim una ampolla de vi blanc d'aquell fresquet bo, i és una meravella. I t'ha costat el menú 12 euros, 14 euros. I no has menjat carn, has menjat peix, omega 3, peix blau, super saludable. Tindríem que menjar-ne cada setmana. I peix petit, que a més no porta mercuri.
1: És veritat.
0: El peix blau gran.
1: Ens costa això de la cuina, de cuinar sardines, perquè
0: ara l'estiu, que tenim les que tingueu l'oportunitat i tingueu un petit una terrasseta, que aneu de càmping, que no sé què, feu una barbacoa, llogueu una barbacoa. Si una barbacoa val 30 euros al Carrefour.
1: És veritat. Doncs, Lluís, la barbacoa, que és una meravella, la veritat.
0: Podríem acabar amb la barbacoa del Jordi Dan, però no crec que sigui el seu. Hem escoltat a la gran Sílvia Pérez Cruz, que ve a Peralada, que intento tornar-la a veure a Peralada, la meva estimada.
1: I aniràs?
0: Tinc demanat. Bueno, si no passa res, tinc demanat.
1: A veure si ho aconsegueixes. Lluís, gràcies.
0: Vinga, seguim. Bon estiu.
1: Que vagi molt bé.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parla Ivan Conde. L'Ajuntament ha aprovat que el Mas Blau compti amb una zona taronja d'aparcament per a la plantilla de les empreses a partir de l'octubre. Així ho ha aprovat el ple municipal, que vol acabar amb l'ús fraudulent de l'espai públic que es fa principalment per part d'empreses d'aparcament de cotxes de passatgers de l'aeroport. Per això es fixa una tarifa de 8 euros mensuals per estacionar fins a 16 hores diàries. La nova zona taronja al Mas Blau s'ha aprovat amb el suport de l'equip de govern, així com el d'Esquerra Republicana de Catalunya. Les abstencions de Vox i la regidora no adscrita s'hi han oposat, al PP, Jóvenes y Pensionistas Decidimos i Estimem el Prat. Aquesta mesura s'aplicarà a partir de l'octubre. Un altre punt destacat d'aquest ple ha estat l'aprovació provisional d'un nou recàrrec sobre l'impost turístic d'entre 2,40 euros i 1,20 euros per estada en establiments turístics de la ciutat, independentment de si s'hi pernocta o no. La mesura, segons l'Ajuntament, permetrà recaptar fins a 600.000 euros extra a l'administració local. El recàrrec a la taxa turística ha estat aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern, Esquerra Republicana de Catalunya i Estimem el Prat. Tal com ja va avançar el Prat Televisió, la taxa de residus serà un 15% més barata amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener del 2026, una mesura ratificada amb els vots de l'equip de govern, Jóvenes y Pensionistas Decidimos, a més de l'abstenció de la resta de formacions del ple. Si bé la mesura s'aproxima a les reclamacions que ha fet en diverses ocasions l'oposició, tant Estimem el Prat com el PP no han dubtat a qualificar-la d'electoralista. I més enllà d'aquests punts, el ple municipal ha aprovat diversos punts de l'àmbit econòmic, com l'adjudicació del nou contracte per al manteniment i la neteja del paisatge urbà i periurbà del municipi, així com el servei d'assessorament per al control fitosanitari de l'arbrat, amb un cost de prop de 3,7 milions d'euros amb IVA inclòs. I també s'ha aprovat una nova modificació dels projectes i dels contractes d'obres de la futura residència assistida i centre de dia per a la gent gran Josefina Puigpelat.
1: Esports.
0: Avui arrenca el Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen, la desena prova del Mundial de Motociclisme. Aquesta no serà la primera vegada que Joel Esteban competeix en aquest asfalt, ja que el 2024 va ser 15è per culpa d'una doble penalització. El Potablà va 12 amb 44 punts a la general, buscarà millorar aquest resultat i també les sensacions de la darrera cursa on va caure a la tercera volta. Una cursa, la d'aquesta setmana, que serà diumenge a les 11 del matí. Això és tot per al moment, la informació torna d'aquí a una hora. La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centre.
2: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
3: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
6: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
5: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
7: Tens un comerç al Prat?
8: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
9: 93 478 53 60
10: 93 478 53 60
7: Al Prat tot resulta ben pagat.
11: The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio.

0: 37 minuts per sobre de les 10 del matí. Ja sentiu aquí cantar perquè ens acompanyen les cantaires de la Coral Lo Llobregat de les Flors i també el seu president, Rafa Punyet. Què tal? Benvingut.
1: Molt bé.
0: Com estàs?
1: Molt bé, perfecte. Ben trobats.
0: I saludem la Montse Miró. Què tal, Montse?
2: Hola, buenas tardes. Digo, buenos días. Gracias.
0: Son las 10:37, pero bueno.
2: Sí, buenas tardes también. Depende de a qué hora te levantes.
0: Mati Triano, ¿qué tal?
3: Bon dia. És el calor. El calor ja de bon matí ja ens deixa...
4: Que no sabem què, sí, que no sabem què hora,
0: És que estan molt concentrades ja de cara al concert de demà al Cèntric, que serà sobre els èxits del pop. Déu-n'hi-do, m'heu portat al repertori, cosa que agraeixo moltíssim, perquè és un repertori que val molt la pena i que suposo que heu estat treballant els últims mesos de valent. Sí. Com ha anat el tema d'assajar, com heu portat... Això d'apropar-vos al pop, perquè al final... Són músiques que tothom coneixem.
1: Exacte.
0: I que no sé si també comporten una certa dificultat.
1: Molta dificultat, perquè clar, no tots els cantaires dominen l'anglès, començant per mi, i ens ha costat. No et pensis, l'anglès és una mica feixuc per nosaltres, però bueno, a poc ho hem anat traient, de totes maneres. Hi ha hagut molts ensajos, moltes hores i molt d'esforç.
0: Com ho feu en el cas de gent que potser no domina tant l'anglès? Feu fonèticament, us apreneu com
1: sí, traduïm de les lletres, de la lletra en anglès, posem al costat. Això hi ha unes artistes dins el coro que ho fan, que ho passen, diguéssim, al llenguatge que puguis dir, que diries verbalment, no?
0: I a partir d'aquí es va repetint.
1: Es va repetint, fins a...
3: Hasta la insaciedad.
0: Heu de conèixer quin és el contingut de la cançó per poder-la transmetre, no?
1: Exacte. Sí.
0: Que hi ha una feina, hi ha bastantes cançons en anglès en aquest concert, hi ha una feina darrere important. Quants cantaires veurem demà?
1: En principi uns 30, no? Si no passa res.
3: Sí,
1: 29, 30?
4: 27, 29, sí.
1: 29 i 30, sí. Ara estem a tope, la veritat és que des que han canviat el sistema, anem a veure, el cant coral típic, allò dels vestits llargs, sempre m'ha sentit dir el mateix, els vestits llargs, el que són les partitures a la mà, les carpetes, tot això, això nosaltres ho hem deixat sempre de banda, perquè pensem que el cant coral té que ser del poble, té que ser de la gent, té que viure de la gent, té que viure aquest cant, té que disfrutar quan estàs cantant, no anar només a escoltar.
0: Clar.
1: Tens que compartir amb el coro el que estàs disfrutant. I si cal cantar amb el coro també. Llavors nosaltres volem fer això.
0: Fins i tot que és més divertit, no? Per
1: és molt més divertit.
0: Deixa més marge.
1: Sí. Més engrescador, és molt millor. Llavors, des que hem canviat, hem anat canviant paulatinament, perquè vam començar el coral típic, i hem anat canviant, hem vist que l'èxit ha anat augmentant. Llavors cada vegada tenim més gent i més gent que ens apoya, precisament perquè fem... El cant normal és el que es canta avui en dia, el que es va cantar als anys 80, als 90, als 2000, que tothom coneix i tothom recorda la discoteca. Sí. Va cantar això, pues això és el que interessa, que la gent disfruti quan ve.
0: Tot i així, ho feu amb diferents veus. Que aquí no sé si està una mica la dificultat de cançons que tenim molt interioritzades. Com és això de sortir-te de la versió, no, que coneixem, i anar a la teva veu que et toca i no endur-te, no, no deixar-te endur per aquest ritme que tenim ja intern?
3: Sí, això costa perquè, pel que tu comentes, ho tens interioritzat, és una cançó, a qui li importa?
0: Clar.
3: Imagina't, fer-la a tres veus. Quan tu ja tens l'Alaska aquí a dintre del cap, és complicat. És sortir-te...
0: Has de desaprendre,
3: sí,
0: no?
3: Exactament, aquella cançó que has après. Exactament, i costa. Però bé. I el treball que n'hi ha darrere, les partitures, de fer les tres veus, la partitura, té molta feina darrere. Perquè moltes vegades no es troben aquestes partitures fetes. Nosaltres vam fer una reunió, perquè això és una idea de Pilar, de la nostra companya Pilar. Ai, podem fer un Living los 80 o un èxit del pop i tal. I van endavant, però moltes partitures no hi eren, no existien.
0: S'han fet. Quant de temps porteu treballant en aquest concert?
3: Tot l'any.
1: Tot l'any, no?
3: Tot l'any, perquè, a més, hi ha hagut una situació que diem que és l'any del pop, o la temporada del pop a Lo Llobregat de les Flors, perquè Pilar va tenir aquesta idea, no?, ja per començar l'any. I van dir, vinga, que sí, que li comentem al director i cap endavant. I just al desembre ve el director i ens comenta, nois, que... Hi ha una coral a Viladecans, que és la Lira de Viladecans, que és superantiga també en el món de les corals, que fa 80 anys i fa per el seu aniversari farà un gran concert amb convidats, amb corals convidades, i ens conviden si volem participar, i era un Livi los 80.
0: Sí, ha coincidit.
3: O sigui que ha coincidit, i portem tot l'any preparant repertori de la col·laboració amb la Lira i el nostre repertori de primavera.
0: Ens queda encara un assaig previ o no?
1: Sí.
0: Sí, aquesta tarda.
1: No. Ens queda l'assaig previ d'abans de començar a cantar.
5: Sí.
1: De demà a les 4. De demà a les 4 de la tarda.
0: Assaig general, ja.
1: Sí, sí. Bueno, el general ja vam fer, que va sortir malament, com té que sortir.
0: No us preocupa, perquè sabeu que després surt bé.
1: Exacte. Llavors, demà a les 4 de la tarda, quan anem al cèntric, llavors ja ens mentalitzem molt i fem l'assaig realment al general de veritat, que té que sortir perfecte.
3: Sí, perquè hem tingut una mica de mala sort de que ha agafat Sant Joan, clar, la festivitat de Sant Joan pel mig. Sí. I l'assaig de dimecres no l'hem pogut fer.
0: Tot i així, ha portat preparat molt de temps. Sí. No? No sé si es barreja una mica de nervis amb les ganes ja de tancar el cicle, d'ensenyar-ho, de provar-ho, de sortir a l'escenari. És aquesta dualitat, aquesta ambivalència?
1: Sí, perquè són moltes cançons i, vull dir, estem nerviosos perquè, clar, hem de triomfar i hem posat molt d'esforç i té que sortir bé. Llavors això ens motiva.
0: Anem una mica amb el repàs de quin és, doncs, en aquest cas, tot el que veurem. Quin repertori heu decidit ensenyar-nos demà?
1: Com vols dir?
0: Digue'ns les cançons que que treballareu.
1: Pues mira, farem l'Empordà,
0: sí,
1: el Mamma Mia, farem Material Girl, I Want to Dance with Somebody, o algo així, el meu anglès fatal, Déjame, Los Secretos, What a Feeling, d'Irene Cara, A Quién Le Importa, de Alaska y Nama, Ni Tú Ni Nadie, d'Alaska també, Hijo de la Luna, no us ho podeu perdre, No us ho podeu perdre, Després, Insurrección, de l'última de la fila, és superèxit, superèxit. L'Ovo Mer en París, de La Unión, Sweet Dreams, de Eurythmics, Boig per tu, de Sau, We Are the Champion, de Queen, Compte amb mi, de Charango, una cançó que és molt poc escoltada però és preciosa, molt, és molt bonica, molt bonica. The Final Countdown, de Europe, i We Are the World, de USA for Africa.
0: Hi ha alguna que us hagi costat una mica més que siguin aquelles que heu hagut de treballar?
3: Sí,
0: perquè
3: hem treballat molt totes, així que ho hem de recordar. Tu què penses, Montse?
5: Més per treballar.
3: Que hem treballat molt.
5: Jo diria aquesta.
3: O sigui, digue-les, totes.
5: I want to dance with somebody.
0: Clar, no, potser només el ritme aquí, no? També és
5: el ritme i també les diferents veus.
1: I Material Girl,
3: molta lletra. És rapideta, perquè quan és un anglès, una cançó tranquil·la, tens més temps per vocalitzar, per pensar bé, però quan són així ràpides, que parlem del pop, que és molt de ritme, costa de vocalitzar, i Material Girl ens té una mica...
0: Quina passen... és la vostra preferida?
1: Ai, la meva és la Insurrección.
0: Vosaltres?
3: Insurrección i Déjame, perquè té molta marxa. Han fet una partitura amb molta marxa per ser coral.
0: Clar.
3: Perquè, clar, a més, hem de tenir en compte que el pop té molt instrument, molt de ritme, i juguem amb el hàndicap de que només treballem amb el piano del director. I aquest cop tindrem una sorpresa, perquè hi ha un cantaire que és una mica home orquestra.
0: Molt bé.
5: Sí, ho és. Sí.
3: Però de base és només el piano del director.
0: Tot i així, sempre amb la coral sabem que permet, no?, aquests espais perquè els cantaires puguin explorar, tant fer un solo en un moment donat, com poder acompanyar amb un altre instrument, no? Que ja veurem demà, que és el que acaba sent.
1: A mi el que em va impressionar molt del Miquel, el nostre pianista i director pianista, el number one per mi, és com fa un solo de guitarra al piano.
5: Sí,
1: això és
3: meravellós.
1: Per sentir-ho. Jo mai a la vida, jo em vaig quedar mira, com escarpia los pelos, de veritat, Sentir, és que, bueno, és un gran pianista, és un tipus que, bueno, ha estudiat a conservatori, és un professional, ha tocat en conjunt, ha composat, és estupendo. Doncs, quan jo vaig sentir que un... De quina cançó és la...
3: Sí, ho diem, sí.
1: Sí, sí.
5: La de Europe.
3: La Final Countdown.
1: La de Final Countdown. Que fa, fa el solo de guitarra, el fa en piano...
0: Que tot sol tenim al cap.
1: Ojo, ojo. És una cosa molt sèria, eh? Molt sèria, molt sèria, molt sèria.
0: Per tant, ens prepareu un grandíssim concert d'estiu. Recordem que serà a les 6 de la tarda al Cèntric Espai Cultural demà. Com està el tema entrades, Rafa?
1: Exaurides des del dia següent a les 10 del matí.
0: Perfecte. Per tant, hem de recordar. Si algú té l'entrada, manquen entrades.
1: Ens en demanen i no en tenim.
0: Si alguna persona no té entrades però li agradaria anar, també que aprofiti, es planti al Cèntric a les 6:05 perquè sempre hi haurà doncs, algun espai
1: sempre hi ha,
0: que pugui aprofitar. El que vosaltres no vulgueu és que es quedin seients.
1: Exacte, això és el que vulguem. I sobretot, la gent aquesta que no té entrada o que voldria entrar i això, hi haurà, com sempre, dos o tres nois amb uns xalecos grocs que posa la informació i tal i qual, es dirigeixin amb ells. Perfecte. I ells els assabentaran de si hi ha entrada, si no, o inclús els acompanyaran.
0: Molt bé.
1: I aquest any també tenim programa demà, que és l'important, perquè quan fas un concert de 4, 5 o 10 o 6 cançons, no hi ha problema. Però quan fas un de 17 cançons, ja més val que la gent tingui un programa demà, que vagi seguint el que sentirà després de
0: i després
1: cançó.
0: Fa gràcia endur-t'ho
3: sí, és un
0: record per vosaltres també tenir-lo.
1: Home,
0: no? I veure quines cançons heu interpretat. Quan s'allargarà el concert? Perquè clar, 17 cançons, déu-n'hi-do.
1: Pues jo diria que una hora i escaig, no? Més o menys
3: una hora i...
1: sí, una miqueta més.
5: Una miqueta més.
1: És que hi ha sorpreses entre mig, és que clar, no és solament el cantar, hi ha és molt, ja des de, des de que entra, des de que surt el director, ja hi ha sorpreses.
0: Aquí,
1: a partir d'aquí, quan comença el concert, ja és sorpresa rere sorpresa.
3: Sí, volem que sigui un concert de pop.
0: Exacte. Que la gent vagi amb ganes de tot, eh?
1: Exacte.
0: De xipar, de ballar, de que sigui.
3: De gaudir, de gaudir,
1: de gaudir. Sí, sí, sí, exacte.
5: De gaudir. És com el huevo sorpresa, que nunca sabes lo que te encontrarás.
0: Com porteu el tema de ballar? D'acompanyar, perquè clar, són cançons que conviden al ritme.
3: Amb aquest cop no tenim bueno, només una coreografia, sí. Mamma Mia, però no tenim cap coreografia.
1: No.
3: Tenim la directriu.
1: Bé. Sí, que està allà.
0: Això als homes els costa una mica més, no?
1: Ens segueix costant, els homes. Sembla que tinguem aquella cosa de...
0: No, jo no.
1: És una
0: vergonya, però no. Després s'agraeix molt quan veus la gent ballant. I...
1: Sí, però com que nosaltres a vegades veiem els homes que ballen bé i dius, hòstia, que bé ballen, i ens veiem a nosaltres i ui.
0: El moviment ja acompanya.
1: Però bueno, disfrutem molt, que és important.
0: Clar que sí. Doncs acabem amb una petita actuació, no? Amb un petit fragment, sí. Que sempre
3: no,
0: ja sabeu.
3: No sé si
0: que...
3: ho saps, Montse, com sempre, farà un solo.
5: No lo digas, és sorpresa, no. Per favor.
3: Molt, molt bonic.
1: Molt bonic.
3: També heu de tenir en compte que hi ha molts grups al pop, molts grups importants. O sigui, fer una tria... ha estat molt complicat, perquè aquesta temàtica té per fer 50 concerts del pop, o sigui que és una tria molt maca.
0: Molt bé, doncs acabem amb un petit fragment. De què? De quina cançó?
3: De... Sweet Dreams.
5: Sweet Dreams.
3: Sweet Dreams. He dit que és una cançó a capella, a més.
5: Ah, sí.
3: Perquè barregem, a més, amb l'instrument i a capella.
0: Doncs, música en directe al Planeta Prat, com sempre, gràcies a la Coral Lo Llobregat de les Flors.
5: Tono.
3: Gràcies. Vinga. 1, 2, 3, 4.

0: Doncs a Montse Miró i la Mari Triano i el Rafa Punyet, que també s'anima a fer les veus per aquí. Gràcies.
1: Faltaven els homes.
0: Gaudiu moltíssim d'aquest concert de final de temporada. Descanseu, agafeu forces, perquè a setembre ens retornem. Ens tornarem a veure, ens tornarem a convidar, ja tot preparant doncs, el concert.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
2: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
1: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
3: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
4: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
5: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
6: Martes sí.
7: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
8: Martes sí, martes no.
5: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
9: Sabies que...
3: Hi ha pluja que pot caure cap amunt. Sembla impossible, però en determinades condicions meteorològiques passa de veritat. El fenomen s'observa sobretot en zones molt seques i ventoses. Quan les gotes de pluja cauen des dels núvols, travessen capes d'aire extremadament calent i sec. Part de l'aigua s'evapora abans d'arribar a la terra, però si a més hi ha corrents ascendents molt potents, les gotes poden quedar en peces cap amunt. Des de la distància, dona la impressió que la pluja està pujant en lloc de baixar. Aquest fenomen està relacionat amb els anomenats virga, cortines de precipitació que pengen dels núvols però que sovint no arriben al sol. Els pilots d'avió coneixen bé aquestes zones perquè poden indicar turbulències importants. En alguns deserts d'Austràlia, dels Estats Units o del nord d'Àfrica s'han observat episodis espectaculars en què les gotes semblen desafiar la gravetat, però en realitat la gravetat continua actuant exactament igual. Simplement la força del vent ascendent és suficient per compensar temporalment la caiguda de les gotes.

0: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva! Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
1: Tens un comerç al Prat?
2: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
3: 93 478 5360
4: 93 478 5360
1: Al Prat tot resulta ben pagat.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Continuem pendents de la situació a Venezuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80 d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Venezuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ha ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Venezuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
6: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar en les tasques d'emergència. I l'incendi de la franja de Ponent ja afecta unes 4.000 hectàrees entre els termes de Tamarit, de Llitera i el Campell, amb tres pobles evacuats i un altre confinat i prop de 240 persones reallotjades de manera temporal. Tot i que la baixada de les temperatures i la menor intensitat del vent, el foc encara no s'ha pogut estabilitzar i manté encara diversos flancs actius. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat una Catalunya de respecte i dignitat davant els discursos d'odi i LGTBI-fòbia, fenòmens que veu en augment a hores d'ara. En l'acte commemoratiu previ al Dia de l'Orgull, que se celebra el 28 de juny, Menor ha avisat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, encara no són conquestes irreversibles. La commemoració oficial ha arrencat amb el desplegament simultani de les banderes LGTBIQ+, a les balconades de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat. I l'Etxe Pasqual presentarà un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, per acomiadar els 80 treballadors de la seva fàbrica de Gurb, a Osona, tota la plantilla. Segons ha informat el col·lectiu Ronda, el procediment s'ha comunicat poc després d'un mes abans del tancament previst de la planta fixat per al 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 recuperen poc a poc la circulació després d'una incidència que afectava la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet.
5: Notícies en xarxa.
8: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
9: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
10: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
11: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de l'Aplec de la Tartana.
12: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
13: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
14: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
13: Qui omplirà la galeria de mil moments.
14: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
13: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
14: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
13: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
15: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
16: Sábado. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
17: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
18: Con López en los controles, la fiesta va a explotar.
17: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
18: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
17: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
19: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
20: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
21: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: Planeta Prat.
1: Moment per parlar d'alimentació. Farem amb el Menja't la Vida una mirada positiva, però també realista, de la nutrició aplicada a la vida quotidiana i a la salut emocional.
2: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist. Què tal? Benvinguda. Com va tot plegat?
2: Doncs molt bé. Aquí ja amb el caloret, no?
1: Avui volem parlar d'aquesta presentació de llibre a la Mesa Impressiones que ja té data. Data i lloc. Serà el dia 10 de juny.
2: Vinga, a la llibreria Caselles.
1: Ens ho apuntem gran a l'agenda, la llibreria Caselles, a Lleida.
2: A Lleida, sí.
1: Va, hora.
2: A les 18:45.
1: A les 18:45, al carrer Major, a la llibreria Caselles de Lleida. Perquè tothom tingui ben clar i s'ho apunti bé a l'agenda. Sí. Què tal aquesta presentació? Què?
2: Doncs amb moltíssima il·lusió, perquè tenia ganes de tenir un espai i compartir un espai, sobretot amb aquelles persones que ja han comprat el llibre, no? I que ja m'han confirmat que vindran, i compartir aquest espai per explicar una mica, no el llibre en si, sinó l'objectiu del llibre, no? O sigui, que és l'alimentació més enllà dels nutrients.
1: I això, de quina manera ho faràs? Què podem esperar les persones que anem a veure aquesta presentació?
2: Doncs mira, Pili, jo ja fa dies que dic que no sóc escriptora, jo sóc dietista nutricionista i que, per tant, una presentació del llibre per mi no té sentit si no faig una xerrada col·loqui amb les persones que vinguin sobre alimentació infantil, sobre com els nens i nenes mengen des de les emocions més que des de la lògica adulta, no? De pensar en nutrients, en el que els anirà bé per créixer, en el que és saludable o no saludable. Els nens i nenes no pensen així. Per tant, serà una xerrada per introductòria, no? per entendre com es relacionen els nens i nenes i, òbviament, relacionant-ho amb els capítols del llibre.
1: Que guai, o sigui que d'alguna manera és com les teves masterclass, perquè al final...
2: Una xerrada, perquè és el que jo faig, sí. Pili, jo no sé estar davant d'unes persones, no?, que han vingut a escoltar-me i no fer aquesta xerrada de col·loqui, perquè a més tots els tallers i xerrades que jo dono, més enllà de la presentació del llibre, per mi són col·loquis, o sigui, no m'agrada posar-me davant de persones i dir la meva i no deixar parlar, sinó que m'agrada interactuar, i per tant, aquesta presentació també serà així.
1: I a més estaràs molt ben acompanyada.
2: Sí, molt ben acompanyada, perquè m'acompanyarà la Marta Lorenzo, ella és dietista nutricionista també, i que millor que ella, jo crec que ella coneix la meva trajectòria, coneix molt bé la meva forma de divulgar, entendre el tema, perquè ja no només perquè hagi llegit i s'hagi format, sinó ja per escoltar-me, no? Perquè portem molts anys treballant juntes i crec que és la millor persona que em pot acompanyar per poder fer aquest col·loqui.
1: Suposo que també hi haurà un moment de signatura de llibres, que jo va signar els llibres, sí, per Sant Jordi, no?
2: Sí, sí, vaig signar llibres per Sant Jordi a Barcelona.
1: Però a Lleida encara no ho has fet, de manera oficial a casa, diguéssim.
2: Exacte. Per tant, hi haurà aquesta part de col·loqui inicial, i posteriorment hi haurà la signatura de llibres, i que totes i tots els que hagueu comprat el llibre podeu venir amb el llibre i hi haurà l'oportunitat de que us el signi, i a més a la llibreria Caselles també podreu trobar llibres per comprar si no el teniu, perquè us el puga signar allí també.
1: Que guai, com et sents?
2: Estranya? és com molt nou, o sigui, clar, ja fa molts dies que parlem del llibre, no? Però és algo totalment nou per a mi, el tema del llibre, i tot i que al final no deixa de ser transmetre tot allò que porto molts anys ja transmetent, amb un format llibre, tota l'experiència, l'estic vivint com això, com una experiència, però la veritat que l'estic disfrutant molt. I sobretot també estic disfrutant aquells feedbacks, no?, de persones que ja l'han llegit, o s'han llegit algun capítol i m'han dit, ostres, Naila, que bé, ens està ajudant en aquest procés que ara mateix estem passant i que no l'enteníem, i ara amb aquest llibre ens ha donat una miqueta de llum, i al final això és l'èxit, no?, de realment aquest llibre, el poder ajudar ni que sigui amb una família.
1: Que guai, que bé, que bé. Ai, i a més, la gent que et diu, que, per exemple, a mi em va arribar ja, em va fer molt, molt, molt feliç, i a més, com que vaig a una de les 100 persones, hi ha el meu nom.
2: Sí.
1: Això és molt xulo,
2: és que
1: també.
2: Això crec que és super, per mi és superbonic que hi hagi el nom de les persones, perquè, al final ja saps, Pili, que aquest llibre ha estat gràcies a les persones que el vau comprar a la preventa, i crec que és una mostra molt bonica, no?, d'agrair que realment aquest projecte hi hagi persones que hi confieu, i que hi confieu cegament, no?, perquè al final vau comprar un llibre sense veure'l, I doncs això també em feia tenir com una mica de por, no? De dir, ostres, potser les expectatives que s'han creat les persones no és el que realment després es trobaran, no? I també és una mica de pressió. Però vaja, en general el feedback està sent molt bo, així que jo contenta.
1: Bé, bé, podries no haver-ho fet, per tant, gràcies també, no? Per sí. Fer partícips a les persones d'aquesta manera tan xula com tu sempre fas, que fas que tothom formi part també dels teus projectes. Per exemple, sí. A través d'Instagram, no? Al final ha generat una gran comunitat i és una cosa que has fet tu, diguéssim.
2: Sí. Sí, sí, des de zero. Sí, sí, no he comptat amb un equip de, ni de màrqueting ni de res. O sigui, el meu Instagram el gestiono jo sola al final és així perquè crec que té la meva essència i per molt que em puguin donar idees o que em puguin... que no, vull dir, ara mateix no compto amb ningú, no? però ningú tindria... O sigui, ningú és la Naila, no? Inclús encara que generis idees a través de la intel·ligència artificial, no? Al final sempre has de posar la teva part perquè és el que jo imagino que espera la meva comunitat, que per cert he de dir, Pili, uh-huh. i ho he de dir, amb la boca ben gran, que tinc una comunitat molt bonica. O sigui, no tinc... una comunitat que generi odi o que generi... O sigui, tinc una comunitat molt bonica i això és d'agrair també.
1: Sí? Que bé.
2: Sí.
1: Per què dius això que generi odi? Per què? Perquè hi ha comunitats que sí.
2: Hi ha comunitats o hi ha xarxes socials que generen més odi, no? Que les persones doncs, parlen des d'això, des de l'odi, o no sé, o si no estan d'acord amb alguna cosa, doncs des de la no educació, podríem dir-li així, no? Sí. I la veritat és que tingui una comunitat bonica no vol dir que hi hagi dies en què qüestionin el que dic, i això és genial, perquè penso que bé que siguin crítics, que siguin crítiques, però ho fan des de l'educació, des de... no sé, o sigui, d'una forma molt bonica. Per tant, o sigui, he d'agrair, he de dir que jo cada dia... Encara que fem els dimarts de preguntes, jo cada dia parlo amb algú de la meva comunitat perquè algú m'escriu per privat i jo hi parlo i envio notes de veu a la meva comunitat perquè a vegades me pregunten coses i dic, mira, t'envio una nota de veu perquè és que estic farta ja d'escriure
1: i envio
2: una
1: abans.
2: Nota de veu. I així acabo abans, no? Vull dir que la veritat és que amb moltes seguidores i moltes que viuen a l'altra punta de la península o inclús a Canàries, no? Que tinc seguidores de Canàries, seuria avui mateix a fer un cafè perquè no dic que s'hagi creat una amistat, però, ostres, s'ha generat una relació única. Per això dic que tinc una comunitat Instagram molt xula i d'aquí també, Pili, que el meu llibre sigui en castellà. Perquè hi havia la proposta de fer-ho tant en català com en castellà, però com que era un llibre pensat per una mica oferir tot allò que jo ofereixo a les xarxes socials i tinc moltes seguidores de fora de Catalunya, doncs vaig creure que era molt millor fer-lo en castellà per poder arribar a totes.
1: Doncs ara tenim l'oportunitat de desvirtualitzar-nos, per aquells que no et coneguin en persona, el dia 10 a 6:45, m'has dit? 18:45. Sí. A la llibreria Caselles de Lleida, allí presentaràs el teu llibre, que hem de dir que no és un llibre de nutrició a l'ús. És un llibre que parla de la vida familiar, de parla de moltes coses, diguéssim.
2: Sí, parla sobretot de... Jo no només de la pressió a taula, no? Sinó de la pròpia pressió que portem en relació amb el menjar i que sense voler transmetem als nens i nenes. I el que pretén el llibre és traure pedres de la nostra motxilla de culpabilitat, entendre com funciona doncs, el cervell del nen, quan se relaciona, el nen o la nena quan se relaciona amb el menjar i entendre que hi ha processos, hi ha etapes que són totalment habituals en tots els nens i nenes i que no estem fent alguna cosa malament, no? Que moltes vegades les famílies, quan alguna cosa no funciona com esperem, ens...

0: Que vagi super bé, un peto enorme i bé, a disfrutar d'aquest dia.
1: Gràcies, Pili, una abraçada molt forta.
2: Continguts en xarxa.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
2: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
3: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Tu ets perfecta?
5: No ho sé.
4: I tu?
5: Pues clar que sí.
4: I tu, que ets perfecta?
6: Però n'hi ha algú perfecte?
4: No ho sé.
7: Clar que no.
4: No?
7: No, no hi ha ningú perfecte.
8: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face. I'm a believer.
9: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana. Todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: Vinga, continuem mirant cap al cap de setmana i és que us hem d'explicar les festes del barri de la Seda, que també comencen a partir d'aquesta tarda amb un seguit d'activitats pensades per les famílies i que també continuaran demà. Saludem al Sergio Mateos, el secretari de l'Associació de Veïns de les Cases de la Seda. Què tal, Sergio, com estàs?
1: Hola, molt bon dia, molt bé. Què tal?
0: Què heu preparat per aquestes festes del barri?
1: Doncs mira, com s'han tret les restriccions, aquest any tornem, sí, que era d'esperar, i farem festa de l'aigua aquesta tarda, que anirà molt bé, perquè amb la calor que estem passant aquests dies, la canalla es podrà refrescar amb tres tobogans d'aigua que posarem aquesta tarda de 5 a 8.
0: Déu-n'hi-do, clar, és veritat que estàveu afectats per les restriccions per la sequera d'altres anys, que aquest any la situació és molt diferent i, per tant, podeu recuperar aquesta activitat que encaixa molt bé amb les altes temperatures que tenim sempre a les festes del barri, no?
1: Correcte, sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: I són d'agrair, la veritat.
0: Tres tobogans, on estan instal·lats?
1: Doncs, com sempre, a la cruïlla del carrer d'Stulemeijer amb Vendrell.
0: Perfecte.
1: On fem totes les activitats.
0: Com serà el funcionament?
1: Doncs bé, ha hagut una miqueta d'overbooking, llavors hem hagut de limitar les places perquè, clar, si no, la gent no gaudiria suficient. Perquè hi ha hagut molta demanda. La veritat que estem molt agraïts perquè...

0: han sigut molt ben agafades aquestes festes. I bé, els nanos vindran amb una pulsereta per saber que tenen l'opció de pujar als tobogans i tindran doncs, un gelat, una ampolleta d'aigua i una pistoleta perquè es vagin remullant i passen una bona tarda avui.
1: Per tant, aquestes entrades, que era un format d'un preu bastant assequible per poder accedir als tobogans
0: i
1: a tota la resta, ja s'han repartit.
0: Correcte, sí, sí. El segon dia ja es van exaurir. Em sap molt de greu amb altres famílies que han arribat i els vam haver de dir que no podia ser, perquè és que si no hi hauria massa gent.
1: Clar.
0: I els que hi són no gaudirien, no, de l'acte.
1: Clar.
0: I clar, estaríem molta més estona fent cues que remullant, no? Uh-huh. Encara que hem agafat, hem comprat per fer ombra, hem agafat també unes espessors perquè la gent es pugui mullar i per passar això, una molt bona tarda avui.
1: El que sí que heu donat amb la tecla, no? Si teniu tanta gent que esperava aquesta activitat.
0: Sí, imagino que és això, que clar, amb la calor que fa, doncs amb la canalla, que millor, no? Que amb aquests preus que fem, que siguin això, que siguin molt, bueno, significatius només per això, per ajudar una miqueta a l'associació. Uh-huh. I que puguin gaudir els nois i estiguin remullats i passant una bona tarda.
1: Clar que sí. Doncs això serà aquesta tarda, però com dèiem, amb molt d'èxit i ara ja doncs, no podem accedir. Demà, anem amb tot el programa que heu preparat de cara al dissabte.
0: D'acord, mira, de cara a dissabte ens ven a Crestatum aquest any a donar el toc d'inici. Sí, vindran a les 12 per fer el vermut al soci. Uh-huh. I donar una miqueta d'ambient a el que és la festa. I començarem amb ells aquest any.
1: A quina hora, més o menys?
0: A les 12 del migdia.
1: Perfecte.
0: Després farem la paellada popular, que també gairebé ja estan tots els tiquets exaurits. Uh-huh. Que també moltíssimes gràcies a tots els que han vingut a comprar el seu tiquet. I després a la tarda, aquesta sí que és d'entrada lliure, farem a les 5 de la tarda la festa de l'escuma, que també està tothom esperant amb els braços oberts.
1: Molt bé. Què més? Hi haurà música?
0: I, correcte. I ja, com més habitual amb nosaltres, no?, que tothom ja també ho està esperant, és el tardeo de les cases de la seda.
1: Perfecte. Per tant, DJ, no? Qui us acompanyarà?
0: En principi l'Òscar, que és el nostre DJ resident, no?, l'Òscar Broken, estarà punxant des de les 8 del vespre, i Xavi, el noi, està encara una miqueta que no sabem si començarà ell, però en principi, si tot va bé, el Xavi començarà a 6:45 i després continuarà amb l'Òscar. Però bueno, el Xavi està encara que no sabíem si marxava aquest cap de setmana, si no, hauria de parlar amb el pare, però bueno, si no, igualment tindrem música, tindrem molt bon ambient i això.
1: Té una agenda el Xavi, però que déu-n'hi-do, eh?
0: Sí. Està ara també que l'he vist, que està ja també amb lo dels tardeos aquests,
1: sí,
0: que faran a la Ricarda.
1: Sí, sí, està tot arreu i per tant té una carrera per endavant llarguíssima que anirem seguint de prop. En tot cas, hi haurà música i tindreu aquesta part de fer festa, de celebrar també les festes del barri de la Seda. Ara mateix com esteu? Quants socis teniu, Sergio?
0: Estem al voltant dels 200 socis ara mateix.
1: Déu-n'hi-do.
0: La veritat és que sí, que clar, hi ha molta gent que sempre ens pregunta, no? I, ostres, és que ens agrada molt, però clar, no som del barri.
1: Clar.
0: No s'ha de ser del barri. O sigui, les cases de la Seda jo sempre ho dic, i l'eslògan aquest del Prat, no? El meu lloc al món. Doncs jo crec que és l'Skyline, no? És l'Ajuntament, la Torre de l'Aigua del Cèntric, i jo crec que les cases de la Seda és un altre edifici significatiu, no?, del Prat, i jo crec que és de tothom. I estem amb els braços oberts perquè tothom vingui a gaudir de les festes del barri.
1: És un barri maquíssim i és veritat, que és referència i patrimoni de tota la ciutat del Prat i que, per tant, val la pena també poder-nos sumar, a poder ser socis. Quan val la quota anual?
0: Mira, la quota està per adult a 10 euros anuals.
1: Clar, és molt simbòlic,
0: Exacte. És significatiu. És només per ajudar una miqueta a que tot arrenqui cada any, no? És per ajudar una miqueta a l'associació i és això, com un preu simbòlic. No, no arriba ni a l'euro al mes.
1: Doncs, Sergio, animem a tothom també que es pugui sumar a fer barri amb les cases de la Seda, amb aquest barri que tant estimem, i gràcies a tu també per atendre'ns avui, que sabem que són dies complicats de feina i, per tant, t'agraïm moltíssim que ens hagis fet aquest foradet.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i això, estem amb els braços oberts perquè tothom vingueu a gaudir de les festes del barri.
1: Molt bona festa.
0: Igualment, moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé.

Vinga, doncs hem fet el repàs de diferents activitats que hi ha el cap de setmana. Recordem a Sant Pere i Sant Pau amb aquesta celebració complerta. També l'Associació de Veïns del Barri de les Cases de la Seda, que celebra les seves festes, i el concert de la Coral. Nosaltres així farem el tancament d'aquesta agenda del cap de setmana. Deixarem pas als serveis informatius de la casa i tornem després amb un especial dels Jocs de Taula, la diversió més saludable, on el que farem és jugar una estoneta, gairebé una hora, a Dungeons and Dragons. Fins ara!

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bon dia, us parla Noelia Aguilar Bueno. L'Ajuntament ha aprovat que el Mas Blau compti amb una zona taronja d'aparcament per la plantilla de les empreses a partir de l'octubre. Així ho ha aprovat el ple municipal, que vol acabar amb l'ús fraudulent de l'espai públic que es fa principalment per part d'empreses d'aparcament de cotxes de passatgers de l'aeroport. Per això es fixa una tarifa de 8 euros mensuals per estacionar fins a 16 hores diàries. La nova zona taronja al Mas Blau s'ha aprovat amb el suport de l'equip de govern, format pel Prat en Comú i el Partit Socialista de Catalunya, així com el d'Esquerra Republicana de Catalunya i les abstencions de Vox i la regidora no adscrita. S'hi han oposat el PP, Jóvenes y Pensionistas Decidimos i Estimem el Prat. Aquesta mesura s'aplicarà a partir de l'octubre. Un altre punt destacat d'aquest ple ha estat l'aprovació provisional d'un nou recàrrec sobre l'impost turístic d'entre 2,40 euros i 1,20 euros per estada en establiments turístics de la ciutat, independentment de si s'hi pernocta o no. La mesura, segons l'Ajuntament, permetria recaptar fins a 600.000 euros extras a l'administració local. El recàrrec de la taxa turística ha estat aprovat amb els vots favorables de l'equip de govern, Esquerra Republicana i Estimem. Tal com ja va avançar el Prat TV, la taxa de residus serà un 15% més barata amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2026. Aquesta mesura ha estat ratificada al ple amb els vots de l'equip de govern i l'abstenció de la resta de formacions del ple. Si bé la mesura s'aproxima a les reclamacions que ha fet en diverses ocasions l'oposició, Estimem i el PP no han dubtat a qualificar-la d'electoralista. Avui se celebra la segona tarda de les festes de Sant Pere i Sant Pau. Des de 6:45 s'enceta amb el foc dels trabucaires a la plaça de l'Església per continuar amb la cercavila des del carrer Sant Pere i arribar a la plaça de la Vila, on a partir de 9:15 es realitzaran els lluïments de totes les entitats. Posteriorment serà el torn per al cercatasques, que visitarà diferents establiments del nucli antic per proseguir amb el correfoc, que partirà des de la plaça de la Vila travessant els carrers Eusebi Soler, mossèn Cinto Verdaguer, doctor Robert Julià i Ferran Puig per arribar novament a la plaça de la Vila. La jornada posarà la cirereta amb la festa final a la plaça Xavier Ruiz.
2: Esports.
0: Avui arrenca el Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen, la desena prova del Mundial de Motociclisme. Aquesta no serà la primera vegada que Joel Esteban competeix en aquest asfalt, ja que el 2024 va ser el 15è per culpa d'una doble penalització. El Potablava va 12 amb 44 punts, buscarà millorar aquest resultat i també les sensacions de la darrera cursa, on va caure la tercera volta. La cursa serà diumenge a les 11 del matí i faran 20 voltes. I tornem amb més informació en el pròxim butlletí d'aquí a una hora.
3: Han sortit de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
0: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
4: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
5: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
1: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
8: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
7: Qui omplirà la galeria de mil moments.
8: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
7: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
8: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
7: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
9: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
2: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
10: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.

0: Són dos quarts d'una.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bona tarda, us parla Ivan Conde. L'Ajuntament ha aprovat que el Mas Blau compti amb una zona taronja d'aparcament per a la plantilla de les empreses a partir de l'octubre. Així ho ha aprovat el ple municipal, que vol acabar amb l'ús fraudulent de l'espai públic que es fa principalment per part d'empreses d'aparcament de cotxes de passatgers de l'aeroport. Per això es fixa una tarifa de 8 euros mensuals per estacionar fins a 16 hores diàries. Aquesta mesura s'aplicarà a partir de l'octubre. Un altre punt destacat d'aquest ple ha estat l'aprovació provisional d'un nou recàrrec sobre l'impost turístic d'entre 1,20 euros i 2,40 per estada en establiments turístics de la ciutat, independentment de si s'hi pernocta o no. A la mesura, segons l'Ajuntament, permetria recaptar fins a 600.000 euros extres, a l'administració local. I tal com ja va avançar el Prat TV, la taxa de residus serà d'un 15% més barata amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2026. Si bé la mesura s'aproxima a les reclamacions que ha fet en diverses ocasions l'oposició, Estimem i el PP no han dubtat a qualificar-la d'electoralista. Els castellers del Prat celebren aquest cap de setmana el seu 12è aniversari amb la Diada del Bateig, enguany amb els cardats de l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona i els castellers de Viladecans com a colles convidades. Serà el gran punt i final a una setmana especialment carregada. Des de les 5 de la tarda, Cercavila des de la Nau de Cultura Popular i la Diada Plaça de la Vila a partir de 6:15. I avui se celebra la segona tarda de les festes de Sant Pere i Sant Pau. Des de 6:45 s'enceta amb el foc dels trabucaires a la plaça de l'Església per continuar amb la cercavila des del carrer Sant Pere i arribar a la plaça de la Vila. On a partir de 9:15 es realitzaran els lluïments de totes les entitats. Posteriorment serà el torn per al cercatasques i al correfoc per arribar novament a plaça de la Vila, una jornada on es posarà la cirereta amb la festa final a la plaça Xavier Ruiz.
1: Esports.
0: Avui arrenca el Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. És la desena prova del Mundial de Motociclisme. Aquesta no serà, això sí, la primera vegada que Joel Esteban competeix en aquest asfalt, ja que el 2024 va ser 15è per culpa d'una doble penalització. El potablava 12è a la classificació general amb 44 punts buscarà millorar aquest resultat i també les sensacions de la darrera cursa, on va caure a la tercera volta. La cursa serà diumenge a les 11 del matí i faran 20 voltes. Això és tot per al moment. Més informació d'aquí a mitja hora a l'edició migdia.
2: Planeta Prat.
3: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
4: I com sempre, una setmana més ben a punt aquí per entrenar la nostra creativitat amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
5: Hola, Cristina, com estàs?
4: Doncs molt bé, i avui em sento molt musical, eh?
5: Ah, sí? Avui tocarem la guitarra.
4: Avui farem creativitat amb guitarres i m'atreviria a dir que pot ser que sigui el primer instrument que fem.
5: Ah, doncs ara què ho dius?
4: A mi no me sona que haguem tractat mai un instrument,
5: doncs,
4: per
5: mira,
4: tant...
5: ara m'has fet dubtar.
4: Mira, no... mira que creativa que ets.
5: Sí, sí, sí. Desmemoriada també.
4: Una cosa no passa res, una cosa no treu l'altra.
5: Doncs ho revisaré i si és així en buscarem alguna altra. Sí, sí.
4: Digue'm que era la teva assignatura pendent i que has començat classes de guitarra.
5: No, al contrari.
4: No ha vingut aquí?
5: De petita. Jo vaig fer classes de guitarra de petita.
4: Ah, sí?
5: Sí, però no em va acabar de convèncer i ho vaig deixar molt ràpid, eh? De fet, és que em mossegava les ungles de petita.
4: Sí?
5: I era un impediment, perquè em feia mal a les cordes.
4: Jo sempre havia volgut tocar la guitarra i vaig fer el pas, però clar, em feien fer 6 o 9 hores de solfeig per una de guitarra i no em va agradar la idea i no m'hi vaig apuntar mai.
5: Clar, no, jo anava a classes particulars.
4: Va.
5: A Bellcaire hi havia un noi que ensenyava i llavors era com un extraescolar, no? Quan sorties del col·le anaves allà una horeta i anaves fent... però res, no va arribar més enllà.
4: No, Jo ho vaig fer amb una amiga de la universitat, va durar unes setmanes i sé tocar el gegant del Pi, i el vaig per tu, són les dues coses que sé tocar
5: amb
4: guitarra.
5: Veus? Doncs ja pots anar a fer foguera de nit i ja tocar alguna
4: cosa. I l'himne de l'alegria amb el piano. Crec que amb tot això tens tot el meu recorregut instrumental.
5: Tens un bon repertori, doncs, Doncs mira que amb la guitarra vinc carregada d'anècdotes i curiositats,
4: Sí?
5: Sí, sí, i m'ha quedat curt el programa. Pensava fer-ho amb dues parts, però dic, no, ho farem en una part i ja buscarem un altre instrument.
4: Ho intentarem encabir, no, Gui?
5: Sí, sí, sí. Doncs mira, ja veuràs quina font de creativitat. Començarem per la forma de la guitarra clàssica, que té una connexió amb el cos de la dona.
4: Sí.
5: Bé, això és una mica fantasia, No és de realitat, però amb les dues corbes i la cintura pronunciada, doncs sí que s'assembla a la silueta femenina, no? I artistes com Pablo Picasso, doncs el cubisme es va inspirar molt amb la guitarra i amb el cos de la dona. I en les seves obres, doncs, hi havia això, no? Les corbes de la guitarra, les corbes d'un cos, i que es quasi es confonien, tenien molta similitud. Però realment això és una lectura romàntica. Per què no?
4: Però és que ens agraden les lectures romàntiques.
5: Sí, i buscar-hi aquella cosa, aquella màgia. Sempre busquem la màgia,
4: sempre,
5: tu i jo.
4: Sempre, sempre. Per tant, fem-ho bonic.
5: Sí, sí, doncs no. La forma de buit de la guitarra és per millorar l'acústica i és per pràctica. Perquè estava pensada per tocar també la part pràctica assegut, i la forma que fa, doncs, és còmoda per tenir-ho a la cama posant, no? I també la forma rodona, doncs el so sona millor que no pas si fos de manera quadrada. I d'aquí ve, el que passa que ens agrada això, no?
4: El romanticisme.
5: Sí, sí, sí. Saps que la guitarra és l'instrument més tocat al món i tu i jo no el toquem?
4: Oh, jo el boig per tu i el gegant del Pi, sí.
5: Ah, sí, és veritat. Soc jo la que no la toco.
4: Però sí, ho entenc, és que és atractiva la guitarra ja en si, no?
5: Sí, sí, sí, doncs és l'instrument que més tocat al món. I també diria que és l'instrument que molta gent comença i més gent deixa de tocar.
4: Tothom ho intenta,
5: tothom
4: que si quedin ja és un altre tema, no?
5: Sí, això mateix. Doncs he preparat una rumba catalana, que aquí sé que hi ha la guitarra, que sona molt maca.
4: Anem a ballar, doncs.
5: Vinga, va, en Peret.

0: Gitana, hechicera i bé, un himne també de la ciutat de Barcelona en aquest cas. I bé, anem a parlar doncs una mica dels principis de la guitarra, suposo, no?
1: Sí, sí, tinc moltes coses a dir-te, però és que ara m'he deixat portar per la música.
0: L'hauríeu d'haver vist aquí ballant, la Roser.
1: M'estava despistant i dic, deixa'm mirar a veure què haig de dir ara, perquè és que me despisto tan fàcilment i amb el marabú.
0: Això és el bon temps, això és el bon temps.
1: Sí, sí, has vist que a part de tocar la guitarra, a part de tocar les cordes, es toca també la fusta.
0: A nivell percussió, sí.
1: Clar, exacte, vull dir que també té aquest so, eh? Doncs vinga, va, l'origen, el que dèiem. Té un origen molt més antic del que ens pensem, eh? Mm-hmm. Això no fa dos dies. Perquè els instruments de corda amb una caixa de ressonància i un mànec existeix des de fa milers i milers d'anys.
0: Carai.
1: Això ja ve dels egipcis, dels babilonis, que ja tocaven algun instrument
0: similar, diguéssim, no?
1: Sí, sí. Però la guitarra, tal com la coneixem avui, té molt a veure doncs, amb Espanya. Perquè el contacte entre la cultura cristiana i la cultura àrab a la península ibèrica, clar, van aparèixer la guitarra llatina i la guitarra morisca. I són dues cosines de guitarres que s'han anat barrejant i evolucionant i agafant el millor de cada una. I aquí tenim la guitarra espanyola. Sí, sí. I ara és quan preguntem com evoluciona aquesta guitarra fins a la guitarra elèctrica.
0: Home, aquí va ser un gran pas, també.
1: També, també. Doncs aquest salt va arribar al segle XX amb la guitarra elèctrica i el problema, això ve d'un problema,
0: A veure.
1: Allò que diem sempre, el pensament lateral i com mirar més enllà. Doncs quin era el problema de la guitarra acústica? Doncs que en una banda passava sempre el mateix, que no se sentia
0: prou. Clar, se la menjaven.
1: El piano, la bateria, el saxo, tot sonava més que la guitarra clàssica. I llavors, clar, deien, com ho hem de fer això? Doncs la manera era amplificant-la. I d'aquí va sortir. Per tant, va néixer la guitarra elèctrica de la necessitat de sonar més fort.
0: Carai.
1: El que deien sempre, d'una cosa porta a l'altra.
0: I tenim la solució i ve tota una revolució a nivell també acústic.
1: Totalment, perquè clar, és això el que diem, no? Que una solució pràctica va canviar la música per sempre, perquè el rock, el blues, el jazz, la bossa nova, clar, són un tipus de músiques que no podria ser sense una guitarra elèctrica pel mig, no? I d'aquí te vinc a explicar ara una història d'una persona molt creativa i amb el pensament lateral molt entrenat,
0: sí,
1: que és el Leo Fender.
0: Què va fer en Leo?
1: El Leo va ser el pare de la guitarra elèctrica moderna. I aquest home no sabia tocar la guitarra.
0: Bé,
1: no.
0: Un bon principi aquest,
1: un bon principi, doncs ara veuràs. Doncs el fundador de Fender, que és la marca de guitarres més reconeguda del món, ell no sabia tocar la guitarra i no en va aprendre mai, que això és el més interessant. Era enginyer i comptable, però li encantava l'electrònica i fer invents i la música. I llavors suposo que va veure com una necessitat i va començar a investigar la guitarra i a partir d'aquí doncs, va anar fent proves. Com que ell no sabia tocar la guitarra, què va fer? I li agradava molt la música. Va crear com un lloc on de trobada on feia anar gent que coneixia que sí sabia tocar la guitarra i ell els hi feia l'instrument i anàvem provant. I d'aquesta manera creaven com un cercle i ell anava millorant totes les possibilitats de la guitarra.
0: Clar,
1: no?
0: Ell era l'inventor i tècnic i necessitava l'artista, necessitava el músic per fer aquestes proves, no?
1: Això, i d'aquesta manera anava fent prototips i els anava deixant provar i anaven dient això ha de sonar així, més cap aquí, més cap allà. I ell anava millorant doncs, fins que realment va trobar varietats de guitarra que avui en dia doncs, serien imprescindibles, no? I el resultat va ser la Telecaster i la Stratocaster, que jo no hi entenc, però
0: qui n'entengui segurament dirà,
1: sí, que les guitarres que han fet possible la carrera d'en Jimi Hendrix, l'Eric Clapton o en Bruce Springsteen, entre molts altres, no? Doncs mira, resulta que l'home que va ser el creador de l'instrument amb el qual han tocat millors guitarristes de la història no tenia ni idea de tocar la guitarra.
0: Doncs té la seva gràcia.
1: Com ho veus? És com si nosaltres ara ens posem, doncs això, a inventar una guitarra.
0: Potser podem reinventar-ne una, eh?
1: També és veritat, sí.
0: D'aquí sempre ens surten idees originals que ja diem sempre oients que les hem de plasmar, que si no es queden en idees,
1: sí. Es tracta d'entrenar i anar fent proves, equivocant-se i millorant-ho, no? Que no ens hem de posar límits, que si tenim la ment entrenada i desperta, doncs sempre podem trobar coses allà.
0: Passen coses.
1: Sí, que no saber fer una cosa no té per què ser una barrera. Es tracta de buscar alternatives, com va fer en Fender.
0: Potser pots anar a classes de guitarra, ara sortint d'aquí. Tu i jo la recuperem.
1: Ah, sí, vinga.
0: Que farem un grup.
1: Sí. Un bon grup farem, sí, sí. Doncs mira, va, més anècdotes. En Kurt Cobain, el cantant de Nirvana, doncs ell deia públicament que no sabia tocar la guitarra. Bé, És una manera que ell ho deia, però realment sí, no sabia tocar, eh? Però bueno, ell explicava a les entrevistes que tocava molt malament, però resulta que era intencionat. O sigui, ho feia de manera... perquè havia decidit tocar d'aquesta manera descuidada i desafinada i caòtica, deia, perquè creia que la imperfecció era l'essència del rock.
0: Ah.
1: Com ho veus?
0: Que pot tenir part de raó.
1: Bé, si més no, si més no crear un estil molt identificatiu, sí, no, d'ell, sí, doncs ho feia expressament. El no saber tocar, doncs era un estil, era una manera de fer-ho, no?
0: Quantes anècdotes podríem trobar, Roser, vinculades amb una guitarra, eh?
1: Moltes. Tinc dues pàgines, per anar dient. Doncs amb això que dèiem ara, doncs, que és com que a vegades un defecte, que ens sembla que és un defecte, en realitat és una virtut, no? Uh-huh. Perquè simplement és l'enfocament que tu li donis a aquesta cosa.
0: Completament.
1: Per tant, si ens creiem que tenim defectes, donem-li la volta, que segur que hi ha alguna cosa positiva en aquest defecte.
0: Encara traurem un tema productiu aquí darrere.
1: Sí, segur que sí. Quantes coses apliquem a això? Quan hi ha un defecte i no ho veiem més enllà, no? Si tinguéssim la ment d'en
0: Corcovany...
1: Sí, veus que no ho sé dir, això de...
0: Corcovany.
1: Per què no m'ho has dit? I jo m'he quedat tan ample. Doncs bé, això de les limitacions, no? Tu deia, ara me'n descuidava, tu deia perquè a mi em va passar una cosa quan vaig començar a fer joieria.
0: A veure, anècdota.
1: Anècdota personal. I me va fer pensar molt quan estava llegint això de... Com es diu?
0: Corcovany.
1: En Corcovany?
0: Sí.
1: Doncs jo vaig... Quan vaig començar a fer joieria fa 20 anys, mm-hmm, ja... les arracades, perquè jo també tinc una cosa que sóc com asimètrica, doncs
0: és molt original, la Roser.
1: Tinc un estil.
0: Sí, propi.
1: Propi.
0: A mi m'ha passat d'anar amb unes arracades pel carrer que algú em digués: "Són de la Roser Martínez", i jo sí.
1: Doncs a mi sempre m'ha passat això, que hi ha aquesta asimetria, no? I amb les arracades, doncs clar, al principi quan t'ensenyen, quan vas a l'escola, doncs t'ensenyen a fer-se iguals.
0: Exacte.
1: I em costava molt.
0: Perfectament iguals, no?
1: I em costava molt. O sigui, era allò que dius, és que m'estressa, perquè no em surten iguals. I vaig optar per fer les arracades diferents. I al final, una cosa que va ser com per diríem, solucionar un tema, ja es va convertir en el que dèiem en un estil
0: identificatiu.
1: Sí. Per tant, traiem profit de les coses que ens pensem que no, doncs que sí. I donar un toc diferent. Què et sembla?
0: Una bona lliçó.
1: Doncs tinc una altra anècdota, però te la diré després d'escoltar la cançó, perquè va d'aquesta cançó.
0: Vinga, doncs l'escoltem.
1: Vinga, va.

0: el gran Paco de Lucía, Entre dos aguas. Estem escoltant aquesta cançó i ara la Roser ens explicarà per què, perquè ens has deixat aquí amb l'intriga abans de la cançó.
1: Sí, sí, sí que t'ho explicaré.
0: Doncs vinga.
1: Doncs vinga, Paco de Lucía és, bueno, un dels altres grans guitarristes de la història, perquè va portar la guitarra espanyola molt i molt lluny. De fet, on mai encara l'havia portada. I una de les seves obsessions era trobar la guitarra perfecta. Uh-huh. Ell deia que la guitarra ha de tenir connexió amb tu, no? És com la teva, ha de tenir la teva ànima, el teu so, i deia que trobar la guitarra perfecta era com trobar, doncs, la parella perfecta.
0: Oh.
1: No?
0: Carai, doncs és tot una aventura, trobar la guitarra perfecta.
1: Totalment. Bé, per això hi ha molts guitarristes, bé, també passa amb tots els instruments en general, no? Però la guitarra jo ho he trobat amb gent que, clar, és com no la toquis, no? Que tothom ho té tan seu.
0: Jo no toco les guitarres de l'altra gent.
1: No, ni altres coses. Les coses de l'altra gent no s'han de tocar. Però...
0: Mans quietes.
1: No, per això mateix, perquè, clar, no agrada, perquè, clar, és una part molt personal, molt íntima, podríem dir, perquè és la seva essència, és una part d'ell, doncs, o d'ella, doncs, clar, no es poden tocar les guitarres. Vinga, va, i ara t'explico l'anècdota.
0: Vinga.
1: Això ve de l'any 1973, que en Paco de Lucía estava enllestint el seu primer disc, que es deia Fuente y Caudal. Bueno, es diu Fuente y Caudal. I el seu mànager li va dir que no podien tancar el disc perquè faltava omplir un espai. Si faltava una cançó.
0: Ai,
1: sí,
0: això passa a vegades, eh?
1: I li van dir, Paco, no podem tancar el disc.
0: Una més.
1: O t'espaviles. I què va fer en Paco? Que era una persona previsora i tenia el calaixat de les idees, que jo sempre dic, apunta les idees i guarda-les perquè si no és el moment ara, en un futur ho pot ser. Doncs va obrir aquell calaixat i va trobar una cançó que tenia mig escrita de feia temps i li va acabar de donar forma i es va convertir en aquesta cançó, la d'Entre dos aguas, que justament és la cançó que l'ha popularitzat més en Paco de Lucía.
0: D'anècdotes d'aquestes en hi ha, eh? Jo sempre dic la del Corazón Partido de l'Alejandro Sanz.
1: Aquesta no la sé.
0: Que no havia d'anar al disc.
1: Ah, no?
0: És que no hi havia d'anar, s'havia descartat, però això al final també n'havien d'afegir una o van haver de fer un canvi i va ser com, doncs hi posem aquesta, i va ser el tema que realment a dia d'avui encara tothom coneix.
1: Veus? Doncs en aquest senyor li va passar exactament el mateix. Doncs és això, que a vegades quan descartem les coses, pensem-ho. Jo sempre dic que les idees, això dic a les formacions, no hi ha idees bones o idees dolentes, simplement és que és el moment o no és el moment. Perquè sempre pensem idees que ens aniran bé en un futur, però no, ara mateix no podem fer-les. O bé perquè no tenim recursos o pel que sigui, sempre estem pensant per davant. Però si tu te les apuntes i d'aquí un any la mires, segurament aquella idea...
0: Ja és endavant.
1: Clar, ja estarà en el seu temps.
0: Hem de deixar que faci com el caldo de cultiu, no? Allò, que faci el xup-xup,
1: la idea. Això mateix, perquè quan estem pel mig d'una cosa, sempre volem un pas endavant, i el pas endavant encara no el podem fer. I això és una de les coses que sempre explico a les formacions, de que tothom s'apunti totes les idees, perquè en un futur seran bones.
0: Doncs bons consells, escolteu a la Roser.
1: Jo estic fent coses ara d'idees de fa gairebé 5 anys, eh?
0: Carai,
1: sí,
0: que han sortit d'aquest calaix que dius,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, que he mirat i vaig dir, ostres, això ara sí que és el moment. Clar, això és...
0: El
1: això és
0: calaix
1: perquè...
0: de les idees, això s'ha de tenir a casa.
1: L'hem de tenir amb una llibreta, amb una capseta, amb una aplicació, com vulguem. Va, anem a parlar de... Com es diu, a veure, en Jimi Hendrix, com es pronuncia?
0: Ho has fet molt bé.
1: Ho he fet molt bé, val. Doncs un altre innovador amb la guitarra elèctrica. Aquest senyor tocava la Stratocaster, de les que hem dit abans, però la tocava de cap per avall.
0: Tocava com els àngels.
1: Aquest home va ser un innovador total. I era esquerrà, però tocava les guitarres per a tretans girades, perquè deia que el so era diferent, i mira per on, vull dir, va trobar el seu estil també amb tot això, no? I la guitarra que va fer servir per al festival de Woodstock, on va tocar l'himne dels Estats Units d'una manera que tothom va quedar amb la boca ben oberta, doncs es va vendre en subhasta per $2 milions.
0: Uau. 2 milions. Sí, què faríem,
1: sí,
0: tu i jo amb 2 milions, Roser?
1: No sé pas.
0: Quin problema on també, eh?
1: Ara no em distreguis amb
0: més
1: això.
0: Més anècdotes, vinga, sí.
1: Doncs en Jimi Hendrix també podem dir que, bé, era un tio que era creatiu al màxim nivell i que es va atrevir a innovar amb tantes coses que fins i tot tocava la guitarra amb les dents, Cristina.
0: Amb les dents.
1: Ah, quina idea, eh?
0: A tu que et feien mal les ungles mossegades, imagina't les dents.
1: Sí, imagina't amb les dents. Oh. Va, passem amb una altra. A l'Eric Clapton. Doncs l'Eric Clapton va voler crear una guitarra única. O sigui, va tenir allò una obsessió i que volia una guitarra que només tingués ell i va construir una guitarra a partir de tres guitarres de la marca Fender.
0: Ai, va fer un Frankenstein amb guitarres.
1: Espera, espera, que d'això te'n parlo després. Ara parlem d'aquesta guitarra. Sí, va ser una mica això, va fer com un collage i la va batejar Blackie. Però estava maleïda aquesta guitarra. Es veu que cada cop que la tocava passava alguna cosa. Sí, i ara te parlo de la Frankenstein, que aquesta va ser de Lady Halen, que va parlar amb el seu luthier perquè li construís una guitarra fent servir parts de diferents guitarres noves com un collage, i aquesta sí que li va dir que
0: aquesta va anar bé,
1: la va batejar i es deia Frankenstein i aquesta anava bé. Sí, sí, sí. I encara et parlaré d'una altra guitarra famosa, la Lucille d'en B.B. King, que el rei del blues, no? Que aquesta li va sortir, li va dedicar una cançó i tot, perquè estava actuant en un bar i dos homes es van barallar per una dona, aquelles coses, I resulta que hi va haver un incendi en aquest bar i van tenir que sortir tots corrents i ell, clar, va deixar la guitarra allà. Ai, i va tornar a entrar.
0: Per la guitarra.
1: Per la guitarra, es va jugar la vida, va recuperar la guitarra i va
0: sortir.
1: Com
0: el seu bebè, no? Allò...
1: Clar, no, i li va dir Lucille, que era el nom de la dona que va causar tota aquesta història. I li va dedicar una cançó i tot. Què et sembla?
0: Que tragi romàntic tot plegat.
1: I ara, mira, t'he explicat una altra anècdota d'en Keith Richards, els Rolling Stones, com ho he dit bé, això? Sí? Saps aquell riff de Satisfaction?
0: Sí.
1: Doncs això va sortir dormint, ho va composar dormint. I t'explico. Diu que a les 4 de la matinada li vas venir aquella melodia i llavors es va despertar i va agafar una cinta de caseta en aquell moment i ho va anar gravant i...
0: Ho va tatarejar.
1: I després es va dormir i resulta que l'endemà quan ho va escoltar tenia 30 minuts que anava tatarejant i 30 minuts de ronquets.
0: Almenys no va sobregravar la idea, està bé. Igualment.
1: No, no, tenia això, no? O sigui que perquè vegis que fins i tot dormint, si ens ve la gran idea, busquem la manera d'apuntar-la, de gravar-la, de fer el que sigui, però no perdem les idees, perquè si no avui no tindríem això.
0: No, però mira, per això també recomanen molt, no?, escriure, per exemple, els somnis quan et despertes, aquestes coses, que vés a saber quines idees han sortit del teu cap mentre dormim.
1: Sí, sí, sí. Jo ho he intentat, però jo... O sigui, clar, somiem tantes coses...
0: Ai, la música, que és curativa. No. És curativa, la música.
1: La música és curativa. I això té molt a veure amb la salut mental. Molts psicòlegs fan servir la guitarra com a eina terapèutica. Precisament perquè combina l'expressió emocional amb el treball manual.
0: La musicoteràpia.
1: Això mateix. I la concentració i la creativitat alhora. Doncs hi ha programes a hospitals, a presons, a centres de rehabilitació... que tenen tocar la guitarra doncs com a part del tractament.
0: És que la música és vida, ens dona vida la música.
1: Sí, sí, sí, sí. O sigui que mira, la guitarra és medicina.
0: Ens queda alguna anècdota més o no?
1: Ens queda, va, una ràpida. La guitarra més cara del món, ja hem dit la que valia 2 milions.
0: Sí.
1: Doncs n'hi ha una altra que
0: valia... Que la guanya, no?
1: Sí, bueno, però poc més, però bueno, 2.700.000.
0: Home,
1: bueno, sí, sí, quasi
0: 700.000 de diferència, però el senyor Barnes al Simpson potser és poc, però...
1: Ja un cop parlant de 2 milions,
0: sí,
1: no, és com dius,
0: no, calderilla.
1: Doncs aquesta guitarra va ser, que és la més cara de la història, va ser una Fender Stratocaster blanca, que aquesta era normal. El que tenia de bo, que em sembla que tampoc es va fer servir gaire, és que tenia 19 firmes estrelles de rock.
0: Oh!
1: Eric Clapton, Mick Jagger, Richards, bé, tot un 19 artistes, i clar, doncs hi va haver una persona que la va poder pagar i això, i els diners que es van subestar van anar, doncs, a benefici de les víctimes del tsunami del 2004. Te'n recordes?
0: Sí. Sí, sí.
1: Doncs va anar a parar aquí.
0: Carai, home, si voleu veure un bon museu de guitarres, mira, aquí al Baix Empordà, a l'Estartit, tenim la Sala Mariscal, que qui ho porta és un boig de la música, i per allà hi han passat artistes de per tot, i hi han les guitarres penjades al sostre firmades pels artistes, vull dir que, mira dit això, anècdota aquí també posada.
1: Sí, sí, sí, sí, mira. I ara jo crec que d'aquí...
0: Cap al consultori?
1: Sí, vinga, va.
0: Vinga, som-hi.
1: Va.
0: Doncs clar que sí, consultori creatiu, els deures abans de marxar. Roser, quins són els deures d'aquesta setmana?
1: Va, aquest és observació i connexió, que a priori pot ser fàcil, però jo no ho és tant,
0: A veure, explica'ns això.
1: Jo és que em disperso molt, però es tracta de fer atenció plena amb la guitarra. Esculls una cançó, la que vulguis, i centra't només amb la guitarra.
0: No escolta res més, només la guitarra, no?
1: No, treus la veu, treus la bateria, treus tot, i centra't només quan entra la guitarra, com segueix el ritme de la cançó, però només amb la guitarra. Si ets capaç de fer això,
0: sí,
1: hauràs aconseguit allò que diuen el mindfulness, el moment de concentració
0: total. Consciència plena.
1: Consciència plena. Per tant, és un molt bon exercici de concentració i entrenament del bròquil, de la nostra ment.
0: Que ja ho sabeu, que s'ha d'entrenar sempre, eh, Roser?
1: S'ha d'entrenar sempre, cada dia. I això es veurà molt més enllà d'una cançó. O sigui que si arribes a fer això, imagina't, amb cada instrument,
0: sí,
1: doncs fas un exercici mental que no vegis.
0: Clar, veus tota la composició al final, eh?
1: Sí, jo ho entens diferent, una cançó, eh?
0: Carai, home, a veure si algú s'emociona que et contacti per Instagram,
1: sí, que
0: no?
1: Sí, m'escriguin al Roser Martínez, Creativitat, i que ens ho comenti i ho expliquem i en parlem, no?
0: Doncs guitarra, segurament el primer instrument que fem aquí a l'Entrenant la Creativitat.
1: Ho miraré, ho miraré.
0: Ho comprovarem, eh? Perquè ara ja portem uns quants programes.
1: Portem 3 anys de programa, o sigui que ho hem de mirar, això.
0: Però bé, ens ha agradat molt la guitarra, aquest instrument tan famós, com deies, dels més tocats. Jo crec que juntament amb el piano, no? Deuen ser
1: els
0: dos més populars. Sí. Però bé, ara m'apuntaré a fer guitarra, Roser, ara m'has fet
1: venir
0: ganes.
1: Vinga, toquem les cordes una mica.
0: Sí,
1: amb les dents no, eh?
0: No, amb les dents no.
1: Jo no, eh?
0: Pobretes dents.
1: No, no.

Fins aquí el plaer de Prat d'avui. Us deixem amb els serveis informatius del Prat Ràdio gràcies a col·laboradors i col·laboradores que fan possible i molt més divertit el Planeta Prat. També gràcies a tot l'equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem dilluns. Cuideu-vos!

Bona tarda. El Mas Blau tindrà una zona taronja d'aparcament per la plantilla de les empreses a partir de l'octubre. Així ho ha aprovat el ple municipal, que vol acabar amb l'ús fraudulent de l'espai públic que es fa principalment per part d'empreses d'aparcament de cotxes de passatgers de l'aeroport. De seguida ho ampliem, però abans repassem els titulars d'avui dijous 25 de juny de 2026.

0: La policia local va fer controls d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan i va interposar 3 denúncies penals i 4 administratives a persones que conduïen begudes.
1: Els Mossos d'Esquadra han desmentit que al Prat existeixi un risc elevat de patir ocupacions als habitatges, que és una creença que agafa força amb l'arribada dels mesos d'estiu, però que realment suposa un fenomen minoritari.
0: Els castellers del Prat celebren aquest cap de setmana el seu 12è aniversari amb la Diada del Bateig, enguany amb els cardats de l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona i els castellers de Viladecans com a colles convidades.
1: Arriba un cap de setmana ple de festivitats populars amb les festes del barri de la Seda, la segona tarda de les festes de Sant Pere i Sant Pau i el concert de la Coral Lau Llobregat de les Flors.
0: I amb els esports?
1: Avui arrenca el Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen, la desena prova del Mundial de Motociclisme. Aquesta no serà la primera vegada que Joel Esteban competeix en aquest asfalt, ja que el 2024 va ser 15è per culpa d'una doble penalització. El Pota Blava, 12è amb 44 punts, buscarà millorar aquest resultat i també les sensacions de la darrera cursa, on va caure la tercera volta. La cursa serà diumenge a les 11 del matí i faran 20 voltes.
0: I amb el temps?
1: Continuem amb aquesta sensació de ple estiu, amb temperatures que poden fregar als 35 graus en alguns punts. Això sí, les nits, que seran tòrrides, no ho seran tant com les darreres hores.
0: Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i Centrillo, i qui us parla avui som la Noelia Aguilar Bueno i el Víctor Asensio García. El Mas Blau tindrà una zona taronja d'aparcament per la plantilla de les empreses a partir de l'octubre. Així ho ha aprovat el ple municipal, que vol acabar amb l'ús fraudulent de l'espai públic que es fa principalment per part d'empreses d'aparcament de cotxes de passatgers de l'aeroport. Ens amplia la informació el Víctor Asensio García. Bona tarda.
1: Bona tarda. La mesura té com a objectiu ordenar l'aparcament i reduir l'ocupació de llarga estada vinculada als usos no autoritzats, amb la voluntat d'afavorir la disponibilitat de places per als treballadors. Per això es fixa una tarifa de 8 euros mensuals per estacionar fins a 16 hores diàries. L'oposició s'ha posat en contra precisament d'aquest pagament i ha reclamat mesures alternatives per no afectar les persones treballadores. Escoltem, en aquest ordre, Gerard Valverde i Polo, portaveu d'Estimem el Prat, Rafael Millán Carracedo, portaveu de Vox, Agustín Mataró Soto, portaveu de Jóvenes y Pensionistas Decidimos, i Miguel Ángel Ochoa Oliva, portaveu del Partit Popular.
2: Evidentment que compartim que s'hi ha de fer alguna cosa i que aquest frau no es pot permetre. Dit això, no entenem del tot la solució i creiem que es poden buscar altres alternatives. Doncs el que ens proposen, el problema de l'aparcament al Mas Blau, el que provoca és bàsicament castigar fent pagar una quota, encara que sigui baixa, els que pateixen el problema, que són els treballadors, en comptes de perseguir amb contundència els responsables, les empreses d'aparcar cotxes. I això, en cert sentit, és un problema en part ètic i que deriva amb dificultats d'aplicació.
3: Pedimos que la medida quede estrictamente limitada a Mas Blau, que cualquier ampliación futura vuelva al pleno, que no tenga finalidad recaudatoria y que se minimice la carga administrativa para los trabajadores y las empresas.
4: En lugar de perseguir a quienes generan los problemas, en lugar de exigir responsabilidades a quien hacen el uso lucrativo de la vía pública, el equipo de gobierno dirige su mirada hacia el eslabón más débil, los trabajadores.
5: Es una injusticia para el trabajador. Antes no se pagaba, es verdad que a lo mejor no aparcaba, pero es que ahora tienen que pagar. Pues hombre, ya que hacemos una zona naranja, póngala gratuita con obligación de registrarse en la PP. Esto pasa con la injusticia de la zona verde del tanatorio. Entendemos que la playa se colapsa y tenemos que tener un aparcamiento alternativo para dar. Pero la gente, cuando fallece un familiar y va al tanatorio, pues acaba pagando 9 euros por ir al tanatorio.
1: L'equip de govern ha defensat que aquest polígon està molt ben connectat en transport públic i que, per tant, cal fomentar que sigui aquest el mètode més habitual d'arribar-hi. Escoltem Juan Pedro Pérez Castro, tinent d'alcaldia de l'àrea d'acció institucional, projectes urbans i mobilitat.
6: Si augmentem el grau d'utilització del transport públic i si augmentem el grau d'utilització de mobilitat neta, com la bicicleta o el patinet o el que sigui, el món millora. Nosaltres ho entenem així, amb més transport públic, més bicicleta, més patinet, més el que sigui, el món millora. I gastem diners públics en facilitar que això sigui així. Fem infraestructura ciclista per arribar a les zones d'activitat econòmica, fem aparcaments segurs per bicicletes perquè la gent pugui anar amb bici tranquil·la, ens barallem amb qui sigui perquè el metro arribi al vell mig del Mas Blau i posem 4 o 5 línies d'autobús que poden portar a treballadors i treballadores en aquest parc de negocis des de Viladecans, de Sant Boi, de Gavà i des del Prat.
1: La nova zona taronja al Mas Blau s'ha aprovat amb el suport de l'equip de govern format per el Prat en Comú i el Partit Socialista de Catalunya, així com els d'Esquerra Republicana de Catalunya, i les abstencions de Vox i la regidora no adscrita. S'hi han oposat el PP, Jóvenes Pensionistas Decidimos i Estimem. Aquesta mesura s'aplicarà a partir de l'octubre. Encara en l'àmbit de la mobilitat, el ple també ha aprovat la modificació de l'ordenança de mobilitat per prohibir l'ús de patinets a menors de 15 anys, tal com recull la norma estatal. Així mateix, s'obligarà a fer servir el casc i l'armilla reflectant quan hi hagi poca visibilitat. També s'incorpora el que ja indicava la DGT, l'obligatorietat de registrar els vehicles i comptar amb una assegurança. Un altre punt destacat d'aquest ple ha estat l'aprovació provisional d'un nou recàrrec sobre l'impost turístic d'entre 2,40 euros i 1,20 per estada en establiments turístics de la ciutat, independentment de si s'hi pernocta o no. La mesura, segons l'Ajuntament, permetria recaptar fins a 600.000 euros extres a l'administració local que podrà fer servir segons les necessitats de la corporació. Escoltem novament Juan Pedro Pérez, que també és regidor de Turisme, i les respostes de l'oposició, Rafael Millán, Miguel Ángel Ochoa i Jordi Berni Tortosa, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya.
6: Les quantitats ingressades pel recàrrec no són finalistes i, per tant, com a municipi podrem decidir on les gastem. En els darrers anys, com dic, la part de l'impost que corresponia a l'Ajuntament estava a l'entorn dels 165.000 euros i, segons els càlculs que fa el Departament de Gestió Tributària, amb aquesta nova taxa podrem ingressar fins a 600.000.
3: Si s'exige un esforç addicional al visitante o al sector turístico, como mínimo debería de justificarse con una finalidad clara, concreta y transparente. Pero aquí se plantea una nueva carga fiscal en una cuantía máxima y sin destino específico obligatorio.
5: Nos encontramos ante otra de esas contradicciones de la izquierda en esta ciudad. Estamos en contra de los turistas, pero no de su dinero. El de su dinero está muy bien. Podemos recaudar y es maravilloso. Y como bien dice el teniente de alcalde, no de forma finalista, para que ellos lo puedan gastar en hacer publicidad, en gastos excepcionales.
7: ¿Quin model de ciutat volem? Estem promovent més turisme per necessitat recaptatòria? Esteu dient que no. O perquè realment creiem en aquest model? Creieu en aquest model? És a dir, nosaltres ho vam plantejar en forma de moció i la resposta de l'equip de govern va ser un no. No hem de fer una moratòria. Però la realitat és tossuda, cal fer-la, cal una moratòria ja si no volem veure com el comerç de proximitat desapareix i els preus quotidians, com un cafè o el pa, es disparen.
1: Tal com ja va avançar el Prat Televisió, la taxa de residus serà un 15% més barat amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2026. Aquesta mesura ha estat ratificada al ple amb els vots de l'equip de govern i Jóvenes y Pensionistas Decidimos, l'abstenció de la resta de formacions del ple. Si bé la mesura s'aproxima a les reclamacions que ha fet en diverses ocasions l'oposició, Estimem i el PP no han dubtat de qualificar-la d'electoralista.
0: En l'apartat de mocions se n'han debatut 4, però només n'ha prosperat una, la del PP, que ha aconseguit el compromís municipal d'estudiar la creació d'una xarxa municipal de pisos tutelats per a persones grans. L'objectiu de la mesura és crear un sistema que permeti que les persones usuàries puguin gaudir d'un allotjament adaptat sense cost a canvi de cedir temporalment el seu habitatge de propietat habitual a un programa públic de lloguer social. La proposta s'ha aprovat pràcticament per unanimitat. Només s'hi ha abstingut Vox, que ha reclamat unes mesures jurídiques que garanteixen el dret a la propietat de les persones usuàries. Una abstenció que, pel portaveu popular, no té sentit perquè la moció ja ho recull.
1: Més enllà d'aquests apartats, el ple municipal ha aprovat diversos punts de l'àmbit econòmic, com l'adjudicació del nou contracte per a manteniment i neteja del paisatge urbà i periurbà del municipi, així com el servei d'assessorament per al control fitosanitari de l'arbrat, amb un cost de prop de 3,7 milions d'euros, amb IVA inclòs.
0: També s'ha aprovat una nova modificació dels projectes i dels contractes d'obres de la futura residència assistida i de centre de dia per a la gent gran Josefina Puigpelat Teresina i de l'edifici del carrer Logaiter del Llobregat 124 destinat a convertir-se en la nova seu municipal dels serveis a les persones amb un cost total de més de 2,6 milions d'euros.
1: Finalment, el ple ha aprovat l'adjudicació del nou contracte per a la gestió i funcionament de les escoles bressol municipals per als pròxims dos cursos escolars entre setembre de 2026 i agost de 2028, amb possibilitat de pròrroga de fins a 2 anys més.
0: El contracte engloba el conjunt dels serveis educatius de suport i de funcionament de les 4 escoles bressol municipals i suposa una despesa global de 5,4 milions d'euros exempta d'IVA. El finançament es repartirà entre l'aportació municipal, les quotes familiars i les diferents línies de subvenció procedents d'altres administracions.
8: Altres apunts.
0: La revetlla de Sant Joan va ser al Prat relativament tranquil·la, segons fonts municipals, que han reportat els següents incidents. La policia local va fer controls d'alcoholèmia i va interposar 3 denúncies penals i 4 administratives a persones que conduïen begudes.
1: Es van registrar 7 incendis a la ciutat, 3 dels quals en contenidors de paper, tots els quals es van buidar preventivament abans de la revetlla i la resta en vegetació. Dels 7 incendis, 4 van ser apagats pels bombers, 3 per la cuba dels serveis municipals de manteniment i un altre per un ciutadà. Tot seguit, també s'han pogut veure imatges i que podreu recuperar al Prat Digital, les imatges del jardí de l'Hort de les Virtudes penjades per l'usuari Víctor Almodóvar a Instagram.
0: Pel que fa a incidències per baralles, se'n van registrar algunes a la zona de l'skatepark, però van ser de petita entitat, segons fonts municipals.
1: Com estava previst, a les 6 es va començar a desallotjar la platja per facilitar-ne la neteja i posada a punt al matí. L'evacuació es va produir sense incidents.
0: El dijous 25 es van produir també alguns petits incendis al municipi. D'una banda, un contenidor de paper al carrer Pau Casals, tocant a l'aparcament del CAP Ramon Avila, i uns matolls al costat de l'estació de Rodalies de la terminal T2 de l'aeroport, que va provocar una columna de fum ben visible a mitja tarda.
8: Societat.
0: Els Mossos d'Esquadra han desmentit que al Prat existeixi un risc elevat de patir ocupacions als habitatges, una creença que agafa força amb l'arribada dels mesos d'estiu i la marxa de vacances d'una gran part de la població, però que realment suposa un fenomen minoritari. Escoltem els agents de Mossos d'Esquadra del Prat, Agustí Granell i Maribel Arco.
9: De fet, s'estan enviant vídeos d'aquests per WhatsApp, d'això, no marxis de vacances, jo això ho he vist aquesta setmana. No marxis de vacances si és una persona gran, perquè t'ocuparan el pis, no tindràs vivenda quan tornis. Clar, això crea una alarma social que és totalment incerta.
10: Aquí l'ocupació no existeix, és allanamiento morada, que es diu en castellà, i la vivenda aliena. Aquí s'avisa la policia. Jo com a policia, com si diguéssim, no és la meva propietat, no tiraré la porta a terra si no volen obrir, perquè no és la meva propietat, però la propietat és casa seva. I li dic, truqui vostè un manyà, si no ens obre la porta, el manyà obre la porta i aquella gent marxarà.
1: En qualsevol cas, els agents reiteren que independentment del temps que estem fora, les propietats són dels seus corresponents propietaris i es durà a terme el procés necessari per fer fora les persones que s'hi hagin ficat a l'immoble.
10: Hi ha una cosa que està claríssima, o sigui, si ens posem amb el més radical i el més extrem, jo m'agafo un any sabàtic, a mi em vaig donar la volta al món i quan torno és casa meva, i allà qui sigui marxa el moment, és casa meva. O sigui, l'ocupació és un immoble, un pis, un local, que no hi ha ús de vivenda, que és desocupat. Quan és casa meva, o sigui, tant fa que estigui, portis un mes, un dia... o bueno, anava a dir 10 anys, no, però quan és casa meva, és casa meva.
0: Tot i confirmar que la situació al Prat és bastant bona, volen conscienciar la ciutadania amb una sèrie de recomanacions de seguretat. Un exemple és vigilar què publiquem a les nostres xarxes socials mentre estem fora de casa.
9: Vols que la teva gent, els teus amics, els teus familiars vegin les teves fotos, però també estàs donant molta informació si algú vol entrar al teu domicili, perquè sap que en aquelles dades no estaràs. Que estàs en Punta Cana perquè ha vist la fotografia de l'aeroport que marxaves. Haurien d'evitar això. I si volem penjar fotos, doncs després del viatge es poden penjar. Tenir les xarxes socials privades seria una opció, no? Clar. Que només la teva gent de confiança pues, sàpiga que tu estàs de vacances.
1: Recordem també la importància de mantenir el contacte amb el veïnat proper per avisar de possibles marcadors que hagin posat els lladres a les portes o per fer el que es veu des de l'exterior dels habitatges vagi canviant, per donar a entendre que el pis en qüestió no està buit.
9: Que vagi canviar la situació del pis. Si les finestres estan a dalt o a baix, no seria el més important. Seria que no estiguessin sempre igual, que vagi algun veí, algú de confiança, que obri la porta, vagi la, si ha de baixar les finestres el dimarts, pues que el dijous les pugi i que es vegi que hi ha moviment dintre del pis. Segur que sempre hi ha algun veí que tenim més confiança, pues comentar-li per veure si coincidim en vacances, pot fer una guia del pis. Doncs tenir els telèfons i la informació dels veïns és important.
0: Segons dades dels Mossos d'Esquadra, es van detectar un 20% menys d'ocupacions a Catalunya el 2025 en comparació amb el 2024, i les temptatives d'ocupació van experimentar una lleu tendència a l'alça, però es van mantenir estables respecte a l'any anterior.
8: Cultura.
0: Moment ara per fer una pausa publicitària. Tornem de seguida amb més notícies.
11: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
12: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
13: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminou certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminou certificats de més a la vora.
14: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
15: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
16: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
15: Qui omplirà la galeria de mil moments.
16: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
15: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
16: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
15: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
17: Participa i les teves fotos poden tenir premi.

0: encesa de la foguera de Sant Joan ahir amb l'assaig obert a la plaça de la Vila i aquesta mateixa tarda amb el cercavila i lluïment de Sant Pere i Sant Pau.
1: Demà, la Diada, des de les 5 de la tarda amb la cercavila des de la nau de Cultura Popular i la Diada a la plaça de la Vila a 6:15. Els castellers, amb prudència per bandera, volen oferir un bon repertori a plaça.
2: I aquests últims 3 assajos, perquè remuntem a divendres, són els que ja les proves són més definitives i més concloents. Llavors, en funció del que es faci, és el que sortirà a plaça dissabte. Normalment, el que volem fer és arribar al màxim possible. Nosaltres sempre posem tot el màxim que ara mateix podem assumir i, depenent d'això, doncs sortirà a plaça una cosa o una altra.
0: Un dels aspectes a tenir en compte serà la calor i l'aixafogor, que en principi serà lleugerament menor que la d'aquests dies. Amb tot, fan una crida a l'assistència de públic, tot recordant que amb el pas de la tarda l'ombra va conquerint la gran majoria de la plaça.
2: A la pinya hi afecta molt. Nosaltres la setmana, aquest cap de setmana, no, l'anterior vam fer dia de Tortosa.
3: Clar.
2: Menys mal que aquesta plaça donava a l'ombra, perquè feia un calor. Un calor, és que la pinya, sobretot el Nicli, és que sua moltíssim. O sigui, és que ja vas amb una camisa i uns texans. Jo crec que sent dissabte a la tarda, aquesta plaça, bueno, justament on actuem és al carrer on dona el sol, però jo crec que dissabte és una mica més suportable amb l'ombra, però bueno, al fin i a la cap fas el castell i després surtes.
1: A partir de les 9 de la nit se celebrarà un sopar de germanor amb les colles participants, així com una posterior festa amb la presència de dos grups, Melting State i Trambolicos. I a partir de la 1 de la nit, tancament de festa amb DJ Ipa. Hi haurà servei de barra i es farà un sorteig de la tradicional rifa amb premis vinculats a diferents comerços del Prat. Tot per cloure la primera part de la temporada d'uns castellers que mantenen sempre la porta oberta a noves incorporacions.
2: Són bastants ara i també són bastant els assajos, que feia temps que potser érem una mica menys.
3: Clar.
2: Només potser més els divendres o més quan s'apropen les diades, però jo crec que fa falta sempre gent de totes les edats, perquè al fi i a la cap fer castells, o sigui, és independentment l'edat, pots fer castells i pots fer qualsevol cosa a la colla, per tant és benvingut tothom, tu passes, jo crec que molt bé, i és un espai també per conèixer gent i crear un bon ambient i està molt xulo. Jo crec que qualsevol persona pot vindre si té curiositat.
0: Els castellers del Prat assagen tots els dimarts de 8:15 fins a 10:15 i divendres de 8 del vespre fins a 11 de la nit. Tots dos dies al Centre Cívic Ribera Baixa.
4: Agenda.
0: I ara és el moment de donar a conèixer què passa a la nostra ciutat avui i al cap de setmana, uns dies marcats per moltes festes i cultura popular.
1: Doncs sí, perquè avui se celebra la segona tarda de les festes de Sant Pere i Sant Pau, des de 6:45, s'enceta amb el foc dels trabucaires a la plaça de l'Església per continuar amb la cercavila des del carrer Sant Pere i arribar a la plaça de la Vila, on a partir de 9:15 es faran els lluïments de totes les entitats. Posteriorment serà el torn per al cercatasques, que visitarà diferents establiments del nucli antic per prosseguir amb el correfoc que partirà des de la plaça de la Vila travessant carrers com Eusebi Soler o Ferran Puig per arribar novament a la plaça de la Vila. La jornada posarà la cirereta amb la festa final a la plaça Xavier Ruiz.
0: Dissabte l'activitat arrenca amb la Diada Castellera. A les 5 de la tarda el cercavila i a partir de 6:15 la Diada Castellera. A partir de 7:45 de la tarda, tor per la trobada gegantera i la cercavila dels gegants, que té inici a la plaça de la Vila i fa una volta per Jaume Casanovas, Pau Casals, Frederic Soler i Ferran Puig per tornar a la plaça. Des de les 9 de la nit al Nus, la festa de la Diada de Castells, i a 11:15 la carretillada a la plaça de l'Església.
1: Diumenge tindrà protagonisme el ball, però a primera hora del matí, a l'entorn de la Ricarda i 11 de setembre, hi haurà despertada trabucaire. A les 5 de la tarda, a la plaça de la Vila, oportunitat per veure el ball de bastons a Picacrestes, el ball de gitanes i les sardanes. En acabar, galejada trabucaire, focs i trons finals de festa per tancar el cap de setmana.
0: I de cara al dilluns 29 hi haurà la missa de celebració en honor a Sant Pere i Sant Pau, el ball de l'ou amb Picacrestes i la tronada final per cloure aquesta festivitat.
1: Aquesta tarda comencen les festes del barri de la Seda per donar el tret de sortida i s'instal·laran uns tobogans aquàtics i uns inflables al número 12 del carrer Vendrell, i hi haurà activitats pensades per les famílies i la canalla, per les quals s'ha de pagar 1 euro als socis de l'Associació de Veïns de les Cases de la Seda i 4 qui no sigui soci. Les festes han generat expectatives a la ciutadania i és que les entrades es van exaurir el segon dia de

0: posar-se a la venda. Escoltem Sergio Mateos, president de l'Associació de Veïns del barri de les Cases de la Seda.
1: Ha hagut una miqueta d'overbooking, llavors hem hagut de limitar les places perquè, clar, si no, la gent no gaudiria el suficient. Perquè ha hagut molta demanda. La veritat que estem molt agraïts perquè han sigut molt ben agafades aquestes festes. I bé, els nanos vindran amb una pulsereta per saber que tenen l'opció de pujar als tobogans i tindran doncs, un gelat, una ampolleta d'aigua i una pistoleta perquè es vagin remullant i passen una bona tarda avui.
2: Les festes continuaran dissabte 27 amb unes activitats dirigides a un públic més divers. Hi haurà una paella de popular per la qual els tiquets també s'han exhaurit, una festa de l'escuma per la tarda i un tardeo amb el DJ Oscar Broken.
0: Dissabte 27 de juny, a partir de les 6 de la tarda, el Cèntric Espai Cultural acull el concert d'estiu a càrrec de la coral L'Ollo Llobregat de les Flors. El grup, format per una trentena d'integrants, interpretarà una sèrie de cançons en tres llengües, castellà, català i anglès. Durant tot l'any han estat preparant un repertori de cançons de grups musicals, com ara Eurythmics, Los Secretos, Alaska o Sopa de Cabra. Escoltem Rafa Punyet, president de la coral L'Ollo Llobregat de les Flors.
3: Al Mamma Mia farem Material Girl, I Wanna Dance With Somebody, Déjame, Los Secretos, What a Feeling, de Irene Cara.
4: Clar.
3: A què li importa? De l'Alaska i Nama, Ni tu ni nadie, de l'Alaska també, Hijo de la Luna, Mecano, no us ho podeu perdre, eh? Wow. Después, Insurrección, de l'última de la fila, és superèxit, superèxit. Lobo Hombre en París, de la Unión, Sweet Dreams, de Eurythmics, Boig per tu, de Sau, We Are the Champion, de Queen, Com també.
2: Les entrades per a aquest concert, que durarà poc més d'una hora, es troben exaurides.
5: El temps.
2: I ara és el torn de l'actualitat meteorològica amb el Luismi Pérez. Com es presenta la jornada? Bona tarda, Luismi.
6: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre, demà al vespre algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda al diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma.
2: I quina situació tenim a la costa?
6: D'una bassa d'oli, la veritat, la que tindrem les properes hores a tota la costa, amb vents que no han de ser gaire importants i amb estat de la mar més aviat plàcid. Ara bé, sí que hem de destacar una mica de ressaca i sobretot aquesta corrent de mar de fons que tindrem al llarg d'aquest vespre i també durant la tarda del dissabte a la Costa Brava, i és que allà tindrem una miqueta més de vent, sobretot tot just a tocar de les platges, des del Baix Empordà cap al nord, aquesta tarda, demà la tarda, aquest vent de sud que serà una mica més important. Al sud-est, a la resta de la costa, més fluixet, per tant marejola en general, però com dèiem, amb una mica de mar llarga a la Costa Brava, especialment la nord, tot plegat amb pocs núvols, alguns de baixos, algunes boires i tot, que es formaran cap a l'Ebre al matí del dissabte, i pel que fa al diumenge, un vent també dominant de sud, no gaire intens, per tant bon estat de la mar, amb temperatures de l'aigua que es mouen entre els 24 i 27 graus, déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luismi. I fins aquí l'informatiu migdia d'avui, divendres 26 de juny de 2026. Tot seguit tornem amb el Prat Esports amb Jonathan Marín González. Nosaltres tornem a les 5 amb el butlletí informatiu. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

0: The blues is alright. Roots Blues Radio is on your programa The Blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/radio. The blues is alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. Every day and
1: night. Time for DJ.
2: Time for DJ.
3: Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ. Time for DJ.
4: Todo el techno, techno, todo el dance, dance, todo el house, house, lo quieres aquí.
5: I think it's time for DJs. Hey,
3: time for DJ,
5: hey,
3: time for DJ, hey, time for DJ, hey, time for DJ.
6: Sábados, sábados,
7: sábados.
6: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
1: Time for DJ.
8: Time for DJ.
1: Time for DJ.
9: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.

0: El Prat d'Esport.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 37 segons de 2:15 de la tarda. Avui arrenca el Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen, la desena prova del Mundial de Motociclisme. Aquesta no serà la primera vegada que Joel Esteban competeix en aquest asfalt, ja que en el 2024 va ser 15 per culpa d'una doble penalització. I més coses, l'associació Esportiva Prat segueix anunciant més sortides de jugadors de cara a la propera temporada. Ahir es van anunciar les de Ricky Vidal i Martín Valerieff. I tot plegat ho comentarem avui en una estona en el programa, on parlarem amb en Jonathan Salinas, del Dojo en Prat, i amb en Jordi González, del Pratenc Associació d'Atletisme. Totes dues entitats passaran per al Prat Esports per repassar les temporades, les seves respectives temporades amb les seves respectives entitats. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i al compte de la xarxa X, @elpratesports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar i Lizantrillo. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

Avui arrenca el Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen, la desena prova del Mundial de Motociclisme. Aquesta no és la primera vegada que Joel Esteban competeix en aquest asfalt, ja que en el 2024 va ser 15è per culpa d'una doble penalització. El pot elevar ara mateix és 12è, amb 44 punts a la general, i buscarà millorar doncs, el resultat de les darreres curses i també les sensacions. Recordem que en el darrer Gran Premi va caure la tercera volta. Assen és un circuit conegut com la catedral del motociclisme, que destaca en Moto3 pel seu traçat fluid, ràpid i tècnic. Pel que fa a les característiques més destacades, és una cursa que es corre en sentit antihorari a les agulles del rellotge i que compta amb un traçat de 4,5 km, amb un total de 18 corbes, 6 a esquerra i 12 a dretes, amb algunes ràpides enllaçades que exigeixen un pas per corba molt alt, alternades també amb fortes frenades a les xicans, com la famosa xicana de Geert Timmer just abans de la recta de meta. En aquest sentit, s'espera una cursa molt intensa, amb molts rebufs i grups nombrosos barallant fins a l'últim revolt. I atès que les motos 3 tenen menys potència i busquen esprémer al màxim la seva velocitat en les rectes curtes, aquestes són claus per poder aconseguir la victòria en aquest traçat. Pel que fan als horaris de les proves, la classificació serà dissabte a partir de 12:45 i la cursa serà diumenge a les 11 del matí. Recordem ara mateix la situació general. A la classificació, Máximo Quiles, líder amb 186 punts, seguit de, no molt a prop, 65 punts de diferències de Carpe amb 121, com dèiem. Joel Esteban ara mateix és 12 amb 44, està a 2 punts de Cruces, que és 11, i està a 2 punts per sobre del seu company d'equip de Bertele amb 42 punts. I com dèiem, un apunt ràpid, l'Associació Esportiva Prat segueix anunciant més sortides de jugadors de cara a la propera temporada i es van anunciar les de Ricky Vidal i Martín Valeriev. Fins ara, els jugadors que han sortit del club són Pablo Ufano, Pol Aldabó, Marc Muñoz, Abel Cortina, Dani Quiseris i les últimes, Ricky Vidal i Martín Valeriev. I repassada aquesta actualitat i també doncs, el motor, anem ja amb les entrevistes d'aquesta edició migdia.

0: all the floor seats.
1: Anem a parlar d'atletisme, anem a parlar del pretenc associació d'atletisme amb el seu coordinador, amb el Jordi González, que ja el tenim aquí als estudis del Prat Ràdio. Molt bona tarda, Jordi.
2: Bona tarda, què tal?
1: Bé, com està acabant aquesta temporada? Hem vist ja que aquest darrer cap de setmana doncs Alejandro Colomino va aconseguir una tercera posició en el salt de llargada, o sigui que van caient medalles, no?, en aquest tram final de curs.
2: Sí, al final, el final de temporada sempre mostra una miqueta l'evolució i els entrenaments que ha acumulat de tota la temporada, tant de pista coberta com a aire lliure, i realment sí, estem contents perquè, com dic, bé, i van caient cosetes a poc a poc.
1: Ara parlarem de les medalles i els resultats aconseguits en les darreres setmanes, però què ens queda ara? Pel que queda de curs, què ens queda? Ens queda alguna coseta així a destacar abans de les vacances?
2: Sí, aquest cap de setmana teníem el 16 i és una llàstima. Any ens havíem classificat en el grup A i en el grup B, els nois i les noies, i malauradament per situacions que s'ha allargat la temporada, són dates complexes i tal, doncs no podrem anar. Clar, això és, per nosaltres ha estat una mica complicat, perquè al final classificar-se al grup A d'una categoria tan complexa com el cadet doncs sempre és complicat, i el grup B també, però clar, al final no, les famílies i tot se'ls fa complicat per les dates que estem, Sant Joan i altres dates complexes, i no podrem anar.
1: Llavors, alguna competició, llavors algun campionat d'Espanya ja, això ja ens hem d'anar cap a quines dates?
2: Bé, el campionat d'Espanya ja hem tingut. Va ser fa un parell de setmanes que va participar el Joel Ramos i l'Arnau Miralles, i ara tenim el campionat de Catalunya també de sub-18 que bueno, hem de veure qui es classifica, i encara no ens han sortit llistes i tot això. Perdona, sub-20.
1: Veies el nom de Joel Ramos, no sé si és un dels noms d'aquesta temporada pel club.
2: Sí, és una... Bueno, aquest noi ja fa anys que està en el club, des de petitó, i realment pues, ha començat a despuntar en una disciplina que és el pes. Nosaltres el recolzem i... perquè bueno, no és fàcil colar-se entre els primers de Catalunya i menys en un campionat d'Espanya.
1: Parlem de la temporada. Repassem quins són els resultats que ha aconseguit el club en aquests darrers mesos i que hem de, doncs, de posar en valor.
2: Molt bé, pues comencem amb el mateix Joel Ramos, al campionat de Catalunya, que va fer primer en sub-16, a l'Arnau Miralles, que també és un clàssic, en marxa, el sub-16 segon, la Ivet Vila en longitud, categoria sub-16 tercera, el David Colomino en disc, en categoria sub-14 el tercer, la Martina Fati en alçada, el sub-10 primera, i l'Alejandro Colomina, perdó, en longitud, categoria sub-18 tercers. I en relleus, en la categoria sub-16, el 4% van cada sisers, que bueno, no és els tres primers, però és una posició destacada. No ens hem d'oblidar, com sempre, l'equip màster, que va fer segons en categoria femenina i tercers en basculi. I després tenim la Lliga Absoluta, que ens hem mantingut en el grup C, que sempre pues, bueno, té la seva complicació estant en diferents grups.
1: D'alguns dels noms que has comentat, el del Joel Ramos, l'Arnau Miralles, també Nicolás Saez, tots tres han aconseguit no només medalles sinó també millorar les seves marques personals, per tant doncs queda palesa, no?, la seva evolució com a atletes.
2: Sí, això està bé que ho mencionis, perquè al final no tot és quedar entre els tres primers, les medalles i tal, sinó al final hem de veure l'evolució positiva i la progressió que fan tots els atletes en diferents categories i nivells, i la veritat que estem contents, perquè això indica al final que hi ha una salut, que els entrenadors treballen bé amb els seus nens i nenes, i evidentment els nens pues, progressen adequadament, com es diu, i estem molt contents perquè són marques rellevants i a poc a poc pues, van evolucionant, que és l'objectiu.
1: Aquesta millora, quin creus que és el factor o a què es deu? Quins canvis ha fet el club o en l'estructura? En fi, quins són els factors que diries que han estat doncs, determinants en aquest bon rendiment o en aquesta bona evolució?
2: Bé, nosaltres al final el projecte esportiu el vam començar fa molts anys i tenim totes les categories evidentment de pre-benjamín a cadet ben dimensionades, i després totes les disciplines de totes les proves diferents que hi ha tenim a l'entrenador especialista, i en la categoria cadet sí que hi ha alguns dies que van començant a tastar ja el que és entrenar amb l'entrenador especialista, que això és a partir de la categoria juvenil, i la metodologia, les planificacions estan ben acurades per al grup que tenim d'entrenadors i entrenadores, i això fa pues, al final que acompanyar aquest atleta a millorar els seus resultats.
1: parlàvem del Joel Ramos com un dels noms de la temporada, tampoc doncs, hem de també, no, posar a la palestra doncs, un altre nom, que és el Joel Díaz, que doncs, en triple salt va aconseguir establir un nou rècord absolut pel club, no? Que també això s'ha de posar en valor.
2: Sí, tant i tant. El Joel Díaz, com altres atletes del club, és de petit que està en el nostre club. I això també per nosaltres és un orgull, perquè sí que és veritat que el món de l'atletisme o altres esports, pues, és fàcil fitxar un atleta que ja ha estat format en un altre club i que aquest pues, tingui bons resultats, però quan ho fa un nen o una nena que porta des de prebenjamí amb nosaltres, pues, sempre és un orgull i és un indicatiu de que hi ha una salut esportiva i de planificació i metodologia, a part de que tenen qualitat aquests nens importants. El Joel Díez, desgraciadament, ara té una lesió, el dia 22 l'operen del menisc, i és una llàstima, però bueno, l'actitud és positiva perquè al final ha assolit una marca molt molt important, molt que és dintre el món de l'atletisme català, pues està molt bé i està pensant en recuperar-se el abans possible i poder competir en un futur.
1: Serà aquesta lesió quant de temps li pot portar doncs, estar fora de les pistes?
2: Pues a veure, és un tema de menisc i entre un mes i una setmana. I, però bueno, tot és...
1: També com arribar a l'estiu, no? Suposo que també arriba en un... entre cometes, sempre això mai arriba en bones dates, però que arribant en aquestes dates, això podríem dir que cap a l'octubre ja podria estar bé, no?
2: Sí, inclús el campionat d'Espanya, que ja estava classificat, és a finals de juliol i podia ser que arribés, però clar, és molt agosarat, al final no s'ha de córrer, són joves, tenen un recorregut molt ampli, tenen qualitat i no s'ha de córrer en una lesió d'aquest tipus, que al final el remei sempre pot ser pitjor que el que s'ha fet.
1: Per Jordi González, quina ha estat la nota més agradable de la temporada, més positiva, que més destacaries, més enllà, evidentment, de les medalles, no, que és el més fàcil de veure?
2: Pues nosaltres sempre destaquem el mateix, al final els resultats estan molt bé, no? Però has d'ensumar l'ambient, veure els nens i nenes que els entrenaments venen amb ganes, tenen aquest somriure, no? De venir a fer esport i veure que estàs contribuint a allargar la vida útil esportiva d'aquesta persona i estàs contribuint a nivell de salut física i mental, perquè no hem d'oblidar que les activitats extraescolars i federades pues, sempre els ajuda a combatir una miqueta el seu desenvolupament com a persona i d'altres problemes que potser tenen alguns, i nosaltres amb això estem molt contents perquè ho veiem, ho palpem, no? Aquestes, quan venen, estan a gust i estan contents, i això és molt important per nosaltres.
1: Parles de les extraescolars. El club sempre posa en marxa a l'estiu el seu casal. Suposo que aquest any no ha estat diferent i també heu posat en marxa el vostre casal d'estiu. Explica'ns una mica com és aquest casal que doncs, engegueu. No sé si hi ha alguna novetat respecte a edicions anteriors i més o menys què és el que feu.
2: Pues aquest casal d'estiu va néixer com a algo complementari a lo que és l'activitat diària de l'activa del club. No volíem enfocar com un casal de tecnificació, és a dir, perquè al final quan fas casals tan específics et ve gent pues, de casa, no? I al final volíem obrir la finestra per possibles gent que provés l'atletisme, i és un casal multiesportiu. Fem a tot tipus d'activitats, jocs tradicionals, jocs de tot tipus, gincanes, esports individuals, esports col·lectius. Anem 4 dies a la piscina que estem al costat i un dia a la platja amb els més grans. Aquest enfocament evidentment és multidisciplinar. Sempre venen nens i nenes que no coneixen l'atletisme, i en els esports individuals pues, fiquem una miqueta, una cullerada de lo que és a la iniciació, i sempre és un foc, no?, d'atracció d'aquests nens i nenes, i bueno, estem contents, no?, perquè no perdem nens. Tampoc és bastant difícil créixer, perquè ja sabeu que l'oferta esportiva aquí al Prat és molt àmplia i els casals d'estiu també estan molt ben planificats. Però bueno, nosaltres tenim els nostres nens i nenes, que més o menys és un volum de 130 nens, que en usos són 275, hem baixat una miqueta respecte a l'any passat, però bueno, estem contents. Al final, com tot és el mateix, la mateixa línia, que vinguin els nens, s'ho passin bé, és l'època estival, s'han de divertir-se, i aquest és l'objectiu. I si algun d'ells pues, s'interessa en l'ambient, en les activitats que fem, pues, al setembre comencem la temporada.
1: Les dades del casal, quines són? A partir de quina data comencen? Entenc que ara ja pràcticament, no? Després de Sant Joan.
2: Sí, comencem el dilluns 29 de juny i finalitzem el 30 de juliol. i els horaris són... Hi ha dos tipologies de casa, l'horari de matí, que és de 9 a 1 i mitja, i l'horari com de mig tarda, que únicament pues, el que comporta és que es queden a dinar, que és de 9 a 3.
1: I les famílies poden agafar tot el pack sencer o setmanes puntuals?
2: Sí, la veritat que aquí en el Prat les famílies fan això. No és el típic casal que s'apunten tot el mes, és a dir, avui en dia pues, les dinàmiques familiars i tal, a vegades no deixa... que per les vacances i tal les puguin apuntar tot el mes i passa això, que potser estan una setmana, després se'n van, després tornen, etc.
1: Ja per tancar, Jordi, recordem què us queda ara de cites abans d'aquest estiu, d'aquesta aturada, i després com arrenca el setembre?
2: Pues ens queda el que dèiem, no? El Campionat de Catalunya de Sub-20, que s'han de veure els llistats i els classificats que van i la gent que vol accedir. I al setembre pues, comencem com a l'escola, el 7 de setembre, que crec que és dilluns, i tenim molta il·lusió de tornar a començar una altra, engegar una altra temporada. I aquest any creiem fem un balanç positiu per tots els resultats individuals i col·lectius i d'objectiu de club que hem fet, i començarem amb tota la il·lusió que cada any ens toca fer-ho.
1: Ben Jordi González, gràcies per venir aquí al Prat Esports. Que vagi molt bé aquest tram final de temporada, aquest casal, i molt bon estiu.
2: Gràcies a vosaltres igualment.

0: ràpid.
1: Fins aquí el programa d'avui. Com sempre, marxem agraint la col·laboració de la redacció d'Esports, del Prat de Ràdio i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Els esports tornen a la tarda a partir d'un quart de vuit del vespre. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Fins a la tarda. Adeu.
2: Vam fer l'amor uns quants dies.
3: Bon dia, són les dues.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: Prop de 16.000 persones estan confinades en aquests moments per un incendi forestal que ha començat a la zona de la deixalleria de Tiana, al Maresme, i que té diversos focus actius. 22 dotacions dels bombers lluiten contra aquest foc, pel qual els Mossos ja han detingut una persona. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també dona detalls del confinament.
5: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona de l'Albert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fos de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana, s'ha fet un detingut.
3: Davant d'aquesta situació, estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat, i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol ben present, quatre núvols prims, i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà, a l'interior gironí, arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda al diumenge, però amb més calor. El diumenge novament arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
3: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi Pérez. És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
7: Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
8: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también.
7: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
3: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
7: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral.
3: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
7: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes, que ara només porten els comandaments.
3: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
7: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
3: En esports, el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de la Lliga, Jordi Cochran.
9: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
3: El control de Soibal López, a la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Vint-i-dues dotacions dels bombers lluiten a hores d'ara contra un incendi forestal declarat a Tiana, al Maresme, i que ha obligat a confinar les poblacions de Tiana, Martorelles, Sant Fos de Can Centelles i Santa Maria de Martorelles. Es tracta d'un foc amb diferents focus que s'ha iniciat a la zona de la deixalleria de Tiana i pel qual ja s'ha detingut una persona. El focus de l'incendi hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, molt bon dia, com està la situació?
0: Molt bon dia. Doncs l'incendi continua actiu, tot i que Pep Colàs, el cap d'intervenció dels bombers, ens acaba de dir fa molt pocs minuts que confien en poder-lo estabilitzar d'aquí a poca estona. De fet, hi treballen moltíssimes dotacions dels bombers, en aquest moment 30 de terrestres i més d'una desèrie de mitjans aeris. De moment no tenen constància que hagi afectat habitatges ni persones, però han intentat rebaixar la intensitat, sobretot en els últims minuts, en l'última hora, del flanc esquerre, que finalment han aconseguit ancorar en una zona de vinyes. Per tot plegat, a mig matí s'han confinat 4 municipis: Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, i com deies, també s'ha detingut una persona per indicis de la seva participació en els fets.
5: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
0: Era Núria Parlo, un conseller d'Interior, uns confinaments que es podrien aixecar ben aviat, com a mínim a Tiana, la part cap al mar. En canvi, la zona del Vallès encara es mantindria una estona confinada. Les agents rurals calculen que l'incendi hauria afectat prop de 25 hectàrees. Els bombers, però, ens diuen que de moment no ho han pogut calcular.
10: Gràcies, Laura Cera, per aquesta última hora de l'incendi de Tiana, però paral·lelament els bombers treballen en l'extinció d'un altre foc, en aquest cas de vegetació agrícola a Tàrrega, a l'Urgell. Una vintena de dotacions i 4 mitjans aeris treballen en l'extinció d'aquest incendi. Anem també fins allà, a Ràdio Tàrrega. Mariona Fígols, bon dia.
11: Bon dia. Bé, continua actiu l'incendi de vegetació agrícola al nucli de Santa Maria de Montmagastrell, al terme municipal de Tàrrega. Els bombers mantenen el dispositiu d'extinció amb 15 dotacions terrestres després que els mitjans aeris s'hagin anat retirat en constatar una evolució favorable del foc. Segons han informat els bombers, l'incendi encara no està estabilitzat, però evoluciona favorablement gràcies a les tasques d'extinció i consolidació del perímetre. Les primeres estimacions situen la superfície afectada en unes 40 hectàrees de terreny agrícola. Els efectius continuen treballant sobre el terreny per acabar d'ancorar el perímetre i evitar possibles represes de les flames. També col·laboren els grups de PAF i GRAF dels bombers, així com tractoristes i els Mossos d'Esquadra en les tasques de suport logístic.
10: Gràcies, Mariona, i seguim també molt pendents del foc forestal declarat a la Franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat unes 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció en destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
12: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassans. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
10: Durant la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi, molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
12: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris, que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
13: Notícies en xarxa.
10: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Veneçuela. També s'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a aquell país.
12: Els danys humans i materials són incalculables 2 dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
8: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
12: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
14: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant.
12: Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
15: cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
12: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
16: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
12: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen el 35% dels casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353 casos. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
18: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
17: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
3: El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quantitats que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions.
12: Malgrat l'increment, la coordinadora de residència 5+1 creu que estem lluny de solucionar el dèficit d'allò que es destina a la dependència. Així ho ha dit a la xarxa la presidenta de la coordinadora i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de Familiars i Usuaris de Residències, María José Carcelén.
19: Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la financiació per reduir la seva aportació, que és el que va fer el 2025.
12: Carcelén creu que les prioritats passen per reduir les llistes d'espera de les residències, que a Catalunya és de més de 80.000 persones, així com augmentar les ràtios de personal i millorar-ne les condicions laborals.
3: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana...

0: Tocada a la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i embaràs.
3: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també, per un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha declarat entre Tiana i Montgat a mig matí. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament a la urbanització Colònia Bosc i a l'Albert La Conreria de Tiana. Els bombers preveuen estabilitzar l'incendi en molt poca estona. Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, 4 núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud, a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre, demà al vespre algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda al diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
7: És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
10: Són xifres provisionals, ja que hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
11: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también.
10: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
7: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
10: Ja representen un terç dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Van arribar a ser 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament també en l'àmbit laboral.
7: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
10: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes que ara només porten als comandaments.
7: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
10: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
7: En esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga. Jordi Cochran.
12: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
7: El control de Saibal López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passen 3 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: És l'última hora. Els bombers han aixecat el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana a causa de la bona evolució que està tenint l'incendi declarat a mig matí entre Tiana i Montgat, a la zona de la deixalleria. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Els bombers, de fet, preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. El focus d'aquest foc hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, bon dia. Com està ara mateix la situació?
13: Bon dia. Doncs el foc continua actiu, tot i que evoluciona favorablement segons els bombers. Ara estan acabant de tornar, de tancar-lo amb línia d'aigua i treballen en aquests moments una trentena de dotacions terrestres i 11 mitjans aèris. Tot i així no es té constància que hi hagi hagut cap afectació ni habitatges ni persones. L'última hora és aquesta, el desconfinament dels 4 municipis, també de l'urbanització Colònia Bosch i de l'Albert La Conreria, però es manté confinades 3 urbanitzacions, Mas Llombard, Mas Ports i Mascoll, d'aquesta última del municipi veí d'Alella. Tot plegat en un dia en què els agents rurals estan treballant amb la hipòtesi de la intencionalitat, ens explicaven perquè han detectat 5 focus inicials, però així ho estan investigant. L'incendi afecta la serralada de Marina i, de moment, segons els agents rurals, hauria afectat almenys la superfície d'unes 25 hectàrees, tot i que els bombers encara no ho han pogut calcular.
7: Gràcies, Laura Serra, de Mataró Ràdio, i també molt pendents del foc que crema a Tàrrega, a l'Urgell. Es tracta, en aquest cas, d'un incendi de vegetació agrícola. Les descàrregues dels mitjans aeris han estat molt efectives els últims minuts, tot i que l'incendi encara està actiu.
10: Els bombers mantenen les dotacions terrestres per ancorar l'incendi. Treballen en una àrea d'unes 41 hectàrees.
7: I també molt pendents encara del foc forestal declarat a la Franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat, en aquest cas, 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
10: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassans. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
7: Al llarg de la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi, que és molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
10: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris, que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
6: Notícies en xarxa.
7: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que s'ha sacsejat Veneçuela aquesta setmana. També s'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
10: Els danys humans i materials són incalculables 2 dies després dels potents sismes. Les pitjors destrosses són al litoral del país, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pintó, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
11: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también. Ropa, Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
10: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
14: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
10: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i amb 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat avui amb un minut de silenci. L'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
15: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
10: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
7: I una última hora en referència a aquest doble terratrèmol, perquè s'eleva gairebé 600, un total de 589, el nombre de persones mortes per aquests dos sismes, i el nombre de ferits ja s'acosta als 3.000.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Tornem a Catalunya. Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia també dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
17: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És una cosa que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
16: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
7: No deixem les discriminacions ni l'àmbit social, perquè a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici del carrer de Marina, del qual la família era inquilina des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a l'ús turístic.
10: El desnonament s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés del decret de moratòria antidesnonaments amb els vots de Junts, Partit Popular i Vox. Ho ha explicat a la xarxa la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Marcarazo.
18: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020. L'han aixecat de cop i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema. El tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
7: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve, del juliol. Serà una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes, que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Si finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat, els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les TASER abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions del risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
19: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
18: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
20: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
21: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots, tinguéssim o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles TASER a disposició.
18: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
7: Encara a Barcelona hi ha una setmana per al Grand Départ. El Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa entre Tarragona i la capital i dilluns 6 amb la de que va entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a la mateixa ciutat de Barcelona i la presentació dels equips just el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès, bon dia.
22: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
23: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i 11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
22: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
7: Són 3:15 i, Judit, seguim amb tu perquè les obres d'ampliació de l'estació de Sants obligaran a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans, que reobrirà, per cert, a final d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació barcelonina. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies.
22: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de Rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya, a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
6: Notícies en xarxa.
7: Seguim amb més qüestions de la jornada. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya 2025-2040 que han presentat a Lleida aquest matí els consellers Òscar Ordeig i Albert Dalmau. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
0: Dels 3.000 milions d'euros, prop de la meitat es destinaran a modernitzar regadius de Ponent, amb les partides destacades de 1.000 milions d'euros al projecte de modernització del canal d'Urgell i 30 milions anuals fins al 2040 per al canal Segarra-Garrigues. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que la necessitat de modernitzar les finques agrícoles veu en part pel creixement de la producció d'aliments, que caldrà tirar endavant en un futur i tocarà fer-ho de forma més sostenible i eficient. Així ho deia el conseller.
2: Cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. En 25 anys un 60% d'aliments més del món i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos i a més hi haurà més competència.
0: Per la SAP, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat que el sector agroalimentari és un sector fonamental de l'economia catalana i que per aquest motiu la inversió de 3.000 milions d'euros s'ha tirat endavant per recuperar el temps perdut en aquesta matèria. A més de modernitzar els sistemes de reg, el nou pla també estipula que els nous projectes incorporin instal·lacions fotovoltaiques per tal de reduir els costos energètics.
7: Del Segrià al Berguedà, allà el Consell Comarcal i els ajuntaments de Cercs i Bagà posaran en marxa aquest estiu una patrulla de guardes rurals per vigilar els trams del riu Llobregat més massificats. A Cercs patrullaran per la zona del pont de Pedret, a tot el perímetre i també a tot el perímetre de la Baells. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
3: El Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de Cercs i Bagà finançaran conjuntament una nova patrulla de guardes rurals que suma la ja existent a la Riera de Merlès des de fa 4 anys, amb molt bons resultats. L'objectiu és reduir els actes incívics, prevenir incendis forestals i garantir la lliure circulació de veïns i vehicles d'emergència. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
4: I hem pretès que siguin dos serveis independents. Tenim una molt bona experiència a la zona de la Riera de Merlès i no volíem que fer un contracte que pogués distorsionar aquest bon funcionament, tenir afectacions. Per tant, el que hem volgut és que aquest nou contracte mantingui o fins i tot incrementi l'eficiència que ha tingut en aquests darrers anys i que aquesta mateixa eficiència es mantingui o s'incrementi a la zona de Merlès i s'extrapoli a la nova zona.
3: Els guardes rurals van començar a patrullar el dia 24 de juny i ho faran tot l'estiu fins al dia 1 de setembre.
7: I anem ara fins al Tarragonès. A Altafulla, la policia local ha incorporat dos cotxes patrulla nous que són més eficients, potents i estan més ben equipats per atendre les necessitats del servei. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
24: Tenen 180 cavalls i compten amb tecnologia híbrida, la qual cosa en millorar l'eficiència energètica. Així mateix són més amples en el seu interior i un d'ells incorpora una mampara pel trasllat de detinguts. En parla el sotsinspector cap de la policia local d'Altafulla, Jordi Gil.
25: Altafulla és un municipi que té problemes a la part del barri marítim, quan plou, sobretot a l'hivern, i el que hem fet és adquirir aquests cotxes que són SUV i són més alts que els anteriors que teníem.
24: Actualment, el cos de la policia local de la vila està dotat amb 3 vehicles turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes. Els usa una plantilla de 24 agents en total, més els 3 reforços de l'estiu.
7: I repassem altres notícies d'avui. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur.
26: Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit.
7: I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat.
26: La prova ha obtingut una nota mitjana de 4,18, la més baixa en com a mínim una dècada, i gairebé 2 punts per sota de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que s'ensenya, sinó el disseny de l'examen, que va resultar excessivament exigent per al temps concedit.
7: Entrem en matèria cultural. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins a dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
27: Bon dia. Els éssers humans han anat adaptant l'entorn de les societats a cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architectures for a Planet in Transition explora 6 línies temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals.
1: Eli Cristo, flor de arena.
7: Seguim amb música perquè Kiko Veneno, aquí estem escoltant, però també Roger Mas o Pastora són alguns dels noms més destacats del cartell del Festival NEC, enmig d'estiu a Calella. Arrenca avui i s'allargarà fins al 31 d'agost. Enguany, una edició molt especial, que és la que commemora els 15 anys de trajectòria de la cita. Ràdio Calella, Jordi Terme.
5: La programació musical s'estrena aquesta nit amb l'actuació de Coco Jean and the Tonics, considerada una de les veus més explosives del soul i el ritme and blues europeu. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella, Josep Grimà, assegura que aquesta 15a edició evidencia la consolidació d'un festival que s'ha convertit en una de les cites culturals de referència de l'estiu calellenc i del país.
8: Cohesió entre el públic es genera molt pocs festivals. I és molt xulo perquè tu vas a un festival i veus algú que no el tornes a veure perquè hi han moltíssimes persones, hi han 5, 6.000, 7.000, 10.000 persones, no? I justament el NEC és aquell concepte que tu estàs amb algú, de cop i volta aquest algú se t'asseu a la taula i després us trobeu un altre cop al concert, us torneu a veure, acabeu fent una copa de cava en allà. Bueno, és aquesta essència, jo diria que una mica la calellenca, no?
5: Per celebrar aquesta efemèride, la jornada inaugural estarà marcada per un ambient festiu en què no hi faltaran les espelmes. La vetllada comptarà també amb la participació dels udols de foc, xanqueres i altres sorpreses preparades per l'ocasió.
7: Amb música arribem als esports. Avui amb Jordi Cochran a l'estudi. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
9: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se 1-4 a favor en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la vuitena en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Didac Plana.
11: S'ha patit molt, al final, totes les finals són duríssimes, no? Jo crec que ha sigut un espectacle cada partit i avui, com no, també, no? És veritat que cometem errors, però després fem coses increïbles, no? I jo crec que aquest esperit, aquestes ganes, és el que ens ha permès aquest any, doncs, acabar guanyant aquesta lliga que venim perseguint ja des de fa 2 anys.
9: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera etapa, en la seva primera temporada a la banqueta.
12: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final la presión se la tiene que poner uno mismo porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder, pero el que es muy culé, como yo, sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar, porque la temporada que viene quiero que sea mejor.
9: En bàsquet, Cameron Hunt ha pagat la seva clàusula de rescisió i no continuarà el Joventut de Badalona. L'escorta nord-americà ha fitxat per l'Unicaja. El base badaloní Ferran Bassas ha renovat amb el Manresa fins al 2028 i l'alè basc de Lleida, Miquel Sanz, ha ampliat contracte amb els lleidatans també fins al 2028. En futbol, el Girona ha anunciat les sortides de Rubén Blanco i també de Juan Carlos, els dos porters. També ha confirmat 2 amistosos contra l'Olot el 22 de juliol al camp del conjunt olotí i el 29 de juliol que rebrà el Castellà a la ciutat esportiva del conjunt gironí. També un amistós entre catalans confirmats és el duel entre l'Espanyol i el Sabadell el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Níjar. I en waterpolo femení, el Sabadell ha fitxat a Martina Terré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu, una de les millors porteres del món. Hem parat amb ella en el programa de l'enjoc d'aquest divendres.
13: Em moc molt per projectes, ja no és tant, o sigui, no és interès econòmic ni res d'això, sinó el projecte en si. I el Sabadell, bueno, l'Enric Arnella, no, en aquest cas, teníem un projecte molt xulo de créixer des del treball i no des del talent. Sí que és veritat, no?, que el Sabadell, pues, té moltes facilitats.
9: Pel que fa a l'handbol, aquest matí s'ha sortejat la fase de grups de la Champions. A la temporada vinent, el Barça, que és l'actual campió, ha quedat emparellat amb el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arhus danès. Enguany, la màxima competició continental ha canviat el format en què s'ha augmentat de 16 a 24 equips i hi haurà 2 fases abans dels quarts de final. I acabem amb 2 apunts. En bàsquet, recordem, aquest diumenge juga Catalunya contra Gran Bretanya al Nou Congost a partir d'un 11:15 del migdia aquest diumenge. I en futbol sala tenim nou entrenador català a la primera divisió, Gerard Pusó, que entrarà al Peníscola.
7: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: La xarxa de comunicació local.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Balkans queda.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: Francis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 589 morts, 2.980 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota les runes. És el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Venezuela. S'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar que estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Venezuela. Des de Caracas, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni avui a la xarxa.
2: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
1: I Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats als fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Illa ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat.
3: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
1: La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'espai Joan Moreira durant l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual equip municipal. L'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat, defensa que tots els expedients es van tramitar correctament i atribueix la denúncia a una estratègia política. I Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a una borsa amb el compromís d'obtenir-lo en el futur. Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir les vacants i les baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se en un requisit. I el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga. Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia per una pròrroga a 4-6 en el quart partit de la final.
4: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 26 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda al diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats ens centrarem i ens interessarem per les al·lèrgies a l'estiu. En parlarem amb la doctora Sheila Sainz des del Prat de Llobregat. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia de joves i ho farem per analitzar com viuen i què és el que els hi suposa aquesta època de l'any, l'estiu. A partir de les 5 coneixerem el castellarenc Sergio Andrés, lluitador de kickboxing. Farem l'últim viatge al centre de Ràdio Sant Cugat per visitar la direcció i parlar-vos de la Batalla del Fred. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: 6 minuts, ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Teatre Principal va acollir la nit del misteri i l'acte de lliurament dels Premis Literaris organitzats per Òmnium Terrassa. El guardó principal, el 35è Premi Ferran Canyameres de novel·la, va ser per a Jordi Soler Comas per l'obra Icunde. És el reconeixement de novel·la d'intriga més antic del país i també el de dotació econòmica més elevada, amb 5.500 euros. D'altra banda, el 38è Premi Ferran Canyameres de narracions curtes va ser per a Cristina Soler Padullés amb l'obra Pànic a les 4 de la tarda. Durant la nit del misteri també es van lliurar dos guardons destinats als escolars. D'una banda, el Premi Maria Rovira, adreçat a alumnes d'ensenyament secundari postobligatori, que va recaure en Anita Andriello, de l'escola Andersen, per La casa dels pares, Laura Pereira Ramírez, de l'Institut Montserrat Roig, per l'obra L'últim silenci, i Clàudia Meitian Andújar Lucas, de l'escola Cingla, per l'obra Memòria. I d'altra banda, el Premi Montserrat Oller, de narracions curtes per alumnes de 5è i 6è de primària, que en aquest cas se'ls van endur Sílvia Romina Viaplana, de l'escola Andersen, per l'obra Alicia i el diari dels desitjos, i Aniol Sanz Riba, de l'escola Tecnos, per l'obra La màscara terrorífica. El Premi de Poesia Enric Gall, que promou l'exaltació dels valors ciutadans com el civisme, la convivència i els bons costums, va ser per Cristina Álvarez Roig pel poema Ostinato.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Bona tarda. La nova sala de tas de l'Escola de Restauració de Sabadell ha iniciat aquesta setmana la seva activitat amb la voluntat de convertir-se en un espai de referència per a la formació especialitzada en sommeleria i anàlisi gastronòmica. L'estrena s'ha fet amb el curs professional sobre vins de Catalunya adreçat a professionals de la restauració i l'hostaleria. En total, prop de 15 alumnes han pres part en aquesta primera acció formativa que ha servit per estrenar de manera oficial un dels espais més singulars d'aquest nou equipament municipal. Es tracta d'una sala concebuda específicament per al desenvolupament de competències sensorials i gastronòmiques, equipada per acollir formacions de tas de vins, sommeleria i cocteleria.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Detinguda una persona per l'incendi a Tiana, que ja confina 4 municipis. La columna de fum és ben visible des de diferents punts de Badalona i s'ha tallat la carretera B500, la que connecta Badalona amb Mollet. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assenyalat que s'ha detingut una persona per l'incendi forestal que presumptament estaria provocat.
4: I en el cas de l'incendi de Tiana, s'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta que presumptament pugui ser provocat. És un incendi que ha tingut 3 focus gairebé simultanis i ha provocat un pirocúmul. Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament.
3: Durant aquest matí, l'incendi, com sentíem, ha provocat l'ordre de confinament a 4 poblacions: Tiana, Sant Fost de Campcentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles. De moment ja en són 60 les hectàrees cremades, segons dades provisionals d'agents rurals de Catalunya. S'han activat una 20ena de dotacions de bombers amb 6 mitjans aeris per un incendi forestal que ha començat a la zona de la deixalleria de Tiana. L'avís s'ha fet cap a 3:15 del matí d'aquest divendres i l'operatiu treballa per evitar que el foc, que ha agafat un barranc, creui fins a l'altre vessant. El foc ha iniciat amb 3 focus que, segons fonts municipals, haurien avançat des del primer moment cap al cim de la serralada de Marina, un incendi que ha provocat una gran columna de fum que s'ha fet visible des de diferents punts de Badalona i Barcelona. Els equips d'emergència han restringit l'accés i s'ha tancat la piscina municipal. Malgrat no hi hauria risc a la zona poliesportiva, aquesta s'ha desallotjat.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Víctor Asensio.
5: Bona tarda. El Masblau tindrà una zona taronja d'aparcament per a la plantilla de les empreses a partir de l'octubre. Així ho ha aprovat el ple municipal, que vol acabar amb l'ús fraudulent que es fa a l'espai públic, principalment per part d'empreses d'aparcament de cotxes de passatgers de l'aeroport. La mesura té com a objectiu ordenar l'aparcament i reduir l'ocupació de llarga estada vinculada a usos no autoritzats, amb la voluntat d'afavorir la disponibilitat de places per als treballadors. Per això es fixa una tarifa de 8 euros mensuals per estacionar fins a 16 hores diàries. L'oposició s'ha mostrat contrària al pagament i han reclamat mesures alternatives per no afectar les persones treballadores. En canvi, l'equip de govern ha defensat que aquest polígon està molt ben connectat amb transport públic i que, per tant, cal fomentar que sigui aquest el mètode més habitual d'arribar-hi. La zona taronja del Masblau s'ha aprovat amb el suport de l'equip de govern format per el Partit en Comú i el Partit Socialista de Catalunya, així com els d'Esquerra Republicana de Catalunya. I les abstencions de Vox, la regidora no adscrita, s'hi han oposat al PP, Jóvenes Pensionistas Decidimos i Estimem el Prat. Aquesta mesura s'aplicarà a partir de l'octubre.
0: Gràcies, Víctor, i de retorn al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Avui, divendres i demà dissabte, a partir de les 8 de la tarda i fins a les 12 de la nit, se celebrarà a la plaça de Catalunya la 7a edició del TAS d'estiu, una barreja de gastronomia, música i festa. Al TAS d'estiu hi haurà parades gastronòmiques de restauradors locals, una zona de degustació, música i espectacles per tots els gustos. Els establiments participants en aquesta edició són la Taverna del Gall i la Gallina, la Capritxosa, la Piparra, Yuyu Cakes, Bruna Burger, El Sallaret, Tacos de Tigre, Le Petit Caramel, Garbanzo Negro i Carnisseria Cassé. A més de la restauració, DJ Litus amenitzarà la primera nit del TAS d'estiu amb una selecció musical per tots els gustos a partir de les 10 de la nit, i dissabte 27 de juny hi haurà l'espectacle Rodeo de la companyia La Banda de Otro i Karaoke a la Fresca a partir de les 9 i mitja de la nit. Es tracta d'una activitat organitzada per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona. Com és Castellà, coincident amb el TAS d'estiu, organitza una nova edició de Botigues a la Fresca. Com a novetat d'aquesta edició, alguns dels 12 establiments participants instal·laran les paradetes a la plaça de Catalunya per aprofitar l'ambient festiu del TAS d'estiu. Les paradetes de la botiga s'instal·laran prop de la platja de la Balena.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, Xaravella.
7: Un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU, en Joan Torrecillas, s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit durant un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribà pràcticament la perfecció en tots els exàmens, amb la consegüent allau de trucades de mitjans de comunicació i coneguts. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta d'entre els més de 30.000 que s'han presentat a les proves i, segons explica la CN, és un reflex de tot el treball que ha fet durant els 2 anys de batxillerat. I és que, tal com ell mateix recomana, el millor per preparar-se per l'ESPAU és fer una petita marató més que un sprint final. En Joan aspira a cursar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a l'UPC. L'alumne és resident a Rubí i ha cursat els seus estudis al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Juntament amb 3 estudiants més, tots de la demarcació de Barcelona, ha obtingut un 9,8 a la selectivitat, només per sota d'una jove de Banyoles, la Laura Tallada, que ha aconseguit un 9,9. En Joan diu que tant ell com la seva família estan molt contents perquè no s'esperaven els resultats que ha conegut en les darreres hores. Així mateix admet que ha tret un 10 en tots els exàmens de la fase general, excepte Filosofia, on ha obtingut un 9. De la fase específica, Física també ha tret un 9 i a Química un 9,5, però altres assignatures on va treure un 10 ja han estat suficients perquè no se li escapés ni una dècima del màxim de 4 punts que es pot obtenir a les proves optatives.
8: Tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: Les pluges del passat hivern han provocat la pol·linització superior a l'habitual, per sobre de la mitjana històrica dels últims 30 anys. Un fet que ha disparat les al·lèrgies aquesta primavera i estiu. Marxem fins als estudis del Prat Ràdio per saber-ne més. Víctor Asensio, bona tarda.
1: A la Diada de Sant Jordi vam parlar de l'efecte dels plataners, que van provocar una pluja groga durant tota la jornada que va afectar tothom, però que van patir especialment les persones al·lèrgiques. Quina és ara la situació i què podem fer per passar aquests mesos de la millor manera possible? En parlem amb la doctora Sheila Sainz, que també ens va acompanyar aquesta primavera per parlar-ne, i ara volem actualitzar aquesta situació. Bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Jo el primer que li volia preguntar és què és exactament una al·lèrgia, com la definim?
2: Doncs mira, abans de definir l'al·lèrgia, si et sembla, podem parlar de que les al·lèrgies respiratòries són una de les patologies més freqüents que tenim a les consultes d'atenció primària, sobretot de cara a la primavera i a l'estiu, tot i que també a l'hivern, que després d'això ja en parlarem, i que afecten una part molt important de la població, no? Tenen un impacte molt notable en la nostra qualitat de vida. Els nostres oients en seran testimonis. Doncs mira, les al·lèrgies què són? Són una resposta exagerada que fa el nostre sistema immunitari davant d'unes substàncies que habitualment són inofensives, com per exemple poden ser el pol·len, com per exemple poden ser les plantes, els epitelis dels arbres, d'animals, de fongs, els àcars de la pols, vale? I que no haurien de ser problemàtics, però és com si el nostre sistema immunitari es confongués, es confon i llavors fa una reacció exagerada aquests al·lèrgens que diem, i és com si el cos identifiqués aquest pol·len o aquest epiteli com una amenaça. Llavors què fa? Doncs activa els nostres mecanismes de defensa, i realment aquests mecanismes de defensa són els responsables de tots aquests símptomes al·lèrgics, no? També recordar-nos, molt important, en aquest moment a Catalunya hi ha aproximadament uns 2 milions de persones al·lèrgiques, i es preveu que aquesta xifra es multipliqui per 2 al 2050, vull dir, una mica per ser tots conscients d'aquest impacte, no?, que dèiem, de la qualitat de vida. Canvi climàtic, com tu deies abans, no? O sigui, ens ha afectat molt. Hem tingut un hivern molt suau, amb unes temperatures molt més altes del normal. I què fa això? Doncs això, el que ens ha provocat, és una modificació del patró de pol·linització de moltes plantes que ha afavorit que s'hagi avançat, ha sigut més precoç i més perllongat. Amb la qual cosa els símptomes han començat molt abans del que ens esperàvem i també estan tenint major intensitat, no? I podríem dir nosaltres que ara mateix és tot un repte de salut pública, i el que hem de fer és, com sempre, intentar prevenir, com després parlarem, no?, de la prevenció, la importància de la prevenció, i adaptar-nos a aquest canvi climàtic, no?, que mencionàvem. Doncs bé, ara sí, no?, potser entrem una mica més en el tema de l'estiu, perquè potser els nostres oients relacionen una mica més el tema de les al·lèrgies amb la primavera, però no, també hi ha els símptomes a l'hivern i a l'estiu, que és l'època en la que estem ara, no?, degut a que hi ha pol·linitzacions que són una mica més freqüents a l'estiu, per tant encara podem estar notant els símptomes, no? També hi ha una diferència molt important, no?, i és que la calor augmenta. Hem passat un hivern suau, com deien, però també la calor augmenta. Què passa? Els símptomes poden canviar, com després també aprofundirem, no? A la primavera potser podem notar una mica més els esternuts, o la picor nasal i ocular, o el llagrimeig dels ulls, o una rinorrea, que és una mucositat com transparent, no? En canvi, a l'estiu, fixa't, com que augmenta la calor, la contaminació, fem molt més exercici a l'aire lliure, les tempestes, que després també en parlarem, doncs potser els símptomes més predominants no serien els que hem dit de la primavera, sinó una mica més potser la tos, la sensació d'opressió al pit, inclús un empitjorament de l'asma, no?
1: Uh-huh. I aquestes al·lèrgies estacionals sempre estan vinculades a l'arbrat, a les plantes, o n'hi ha d'altres que tenen altres causes, com pot ser el sol, per exemple? Hi ha gent que diu, jo tinc al·lèrgia a la meva pròpia suor, quan faig esport, o quan fa calor i suo i se m'irrita la pell. Això pot ser, és possible, o les al·lèrgies estacionals estan molt vinculades precisament a les plantes?
2: Bueno, les al·lèrgies respiratòries estan molt vinculades a les plantes, el que diríem al pol·len, no? I també doncs als epitelis d'animals, totes aquestes al·lèrgies a la suor, al·lèrgies a la calor, al sol, pròpiament dites no serien al·lèrgies, sinó que moltes vegades, a vegades és una manera de que, no?, de que els pacients ens puguin entendre, però moltes vegades formen part d'altres patologies. D'al·lèrgies hi ha de molts tipus, no? Pues tothom ho sap, alimentàries, medicamentoses, respiratòries, però les al·lèrgies respiratòries normalment van molt associades a pol·lens, àcars i epitelis d'animals.

0: estornuts seguits, la congestió nasal sense cap al nas, el goteig nasal amb aquesta mucositat transparent i molt líquida, picor al nas, picor de paladar, que aquest sí que és un símptoma que moltes vegades quan existeix ens fa molt més pensar en al·lèrgies que en qualsevol altra patologia, picor d'ulls, picor de gola, ulls vermells, llagrimeig, una tos irritativa també pot haver, sensació d'opressió al pit, sibilàncies, nosaltres hi diem sibilàncies, aquests pitos, aquests xiulets que es poden escoltar moltes vegades dins del tòrax, no? Dificultat respiratòria, ofecs, cansament o un empitjorament del seu asma de base, no? Per tant, és veritat que a vegades costa diferenciar els símptomes, inclús a nosaltres mateixos, però el que hem de fer, tant el que seria un altre virus qualsevol o una al·lèrgia, és un tractament dels símptomes, amb la qual a vegades, no? Normalment pensem en que si s'associen molts d'aquests símptomes, un dels quals és la picor del paladar, com parlàvem, doncs pot ser, no? Pot ser que et porti més a pensar l'al·lèrgia, no? Però és veritat que a vegades és difícil, no? La diferència entre una i l'altra.
1: Mm-hmm. Les al·lèrgies respiratòries, les que estan provocades específicament pel pol·len, per exemple, que estan molt vinculades, o en l'imaginari col·lectiu almenys, als famosos plataners, que estan pràcticament a totes les ciutats mediterrànies i, per tant, ens hi trobem gairebé cada dia. Són les úniques plantes que provoquen, o les que més provoquen al·lèrgies, o n'hi ha d'altres que potser no coneixem tant i que potser hauríem d'evitar?
0: Sí. La veritat és que aquesta és molt típica i molta gent és al·lèrgica quan et fan les proves de picotanies, no? Doncs molta gent surt al·lèrgica a aquesta, però és veritat que parlant concretament de Barcelona, no? Que és la nostra regió, doncs mira, les gramínies. Les gramínies, per exemple, són molt típiques. És veritat que són de la primavera, però també poden continuar afectant durant la resta de l'estiu, sobretot a l'inici. La parietària, com tu deies, no? Que aquest és el plataner, és una planta molt comuna que tenim aquí. La trobem als murs, la trobem als solars, les trobem a les zones urbanes mediterrànies, per tant aquesta és una de les grans que ens afecta, no? L'olivera també, fixeu-vos, no? La seva pol·linització també es dona a finals de la primavera i principis d'estiu, amb la qual cosa és una, doncs, una mica més típica de l'estiu, no? Alguna mala herba, fixeu-vos també, les males herbes també poden pol·linitzar i durant els mesos càlids també les tenim aquí. Els fongs també són molt importants a l'estiu, per què? Perquè creixi la humitat i les tempestes d'estiu, que després també en parlarem, doncs afavoreixen molt la mobilització d'aquests fongs, no? Inclús algunes persones són molt més sensibles a les espores dels fongs que no pas al pol·len, i això també els provoca, no?, tenir aquests símptomes.
1: Mm-hmm. Comentaves ara precisament les tempestes. M'interessa parlar sobre la meteorologia, sobre també aquest canvi climàtic que també en fèiem esment al principi. Quina importància té precisament la meteorologia dels anys que són més càlids, els anys que plou més, amb aparició d'aquest tipus d'al·lèrgies?
0: Doncs bé, ja com hem fet abans la pinzellada, no? Una mica va tot relacionat amb la calor i amb la humitat, no? Per exemple, els dies de molta calor, sobretot per això és una petita diferència, com dèiem abans, entre la primavera i l'estiu. Els dies de molta calor, aquelles persones que tenen rinitis al·lèrgica o que tenen asma, poden notar que els símptomes es fan molt més intensos, no? Fins i tot quan els nivells ja volen en aquell moment, com després comentarem que es pot controlar, jo puc saber quin nivell de pol·len hi ha, i pot haver un nivell de pol·len no excessivament alt, però en canvi jo tinc més símptomes i és afavorit per tota aquesta calor, no? Els nivells elevats de contaminació, super important, sobretot per aquelles persones que visquin a prop de vies amb molt de trànsit, de contaminació, ens afecta moltíssim a l'hora de les al·lèrgies. Una altra cosa que potser no és massa coneguda pels nostres oients, l'ozó troposfèric. Doncs bé, què és l'ozó troposfèric? Mireu, és l'ozó que trobem a la capa més baixa de l'atmosfera, que es diu troposfera, no? I que en aquest cas és on vivim nosaltres, no? Doncs aquest ozó troposfèric que també ens afectaria acostuma a augmentar en dies assolellats i que tenen molta calor. Un altre cop el tema de la calor, no? Les temperatures altes i la radiació solar afavoreixen que es formi molt més ozó troposfèric, que ens irrita les vies respiratòries, és molt irritant i també pot potenciar els efectes d'aquests al·lèrgens, encara que no sigui, no?, un dia de que els al·lèrgens estiguin molt elevats a la atmosfera, no? Les tempestes. Tempestes d'estiu, com tu molt bé deies, no? Poden desencadenar un empitjorament sobtat dels símptomes en persones que ja siguin molt sensibles. Doncs per què? Mira, existeix un fenomen que es coneix com asma per tempesta. I és que durant les tempestes els grans de pol·len es poden fragmentar en partícules molt més petites, no? Són més grans i es fragmenten, i aquestes, què passa? Els més petites poden penetrar molt més profundament a dins del

0: nostres pulmons. Per això, en persones que estiguin prèviament sensibilitzades, podrien provocar crisis respiratòries, no? Després, l'estiu. L'estiu vol dir aire lliure, no? Sortim als parcs, sortim a les muntanyes, sortim a les zones urbanes, periurbanes. Llavors, què passa? Que passem més temps fora de casa, fem més esport a les zones rurals, viatgem, i això doncs augmenta molt l'exposició dels nostres al·lergens, vale? Després, una altra cosa que m'agradaria comentar, que segur que els nostres oients estan pensant, no? L'aire condicionat. Doncs bé, tenim calor, usem l'aire condicionat. L'aire condicionat de per si, lògicament, no ens pot provocar al·lèrgies, però hem de vigilar els filtres. En els filtres bruts, que hem de tenir la consciència d'anar netejant freqüentment, es pot acumular la pols, els àcars, la floridura, els fongs, no? I pot empitjorar tots els nostres símptomes respiratoris. A més, també, cuidado amb els contrastos entre les temperatures. Quan podem sortir d'un ambient que estigui més fred, perquè, per exemple, hi ha l'aire condicionat, a una calor de l'exterior, també aquesta sensació de congestió pot augmentar en algunes persones, no? Ens poden irritar més les vies respiratòries. Els àcars. Els àcars també hem de vigilar, perquè a les zones humides els àcars es poden mantenir molt més durant l'estiu. Per tant, en regions més seques i més caloroses, disminueixen, amb la qual una mateixa persona que pugui tenir aquesta sensibilitat als àcars, segons on viatgi o segons en quina zona d'Espanya, del món estigui, pot tenir més o menys símptomes també. I un detall interessant de Barcelona també, doncs, que m'agradaria comentar, és que això, molts pacients comenten que estan molt millor a prop del mar, no? Perquè la concentració d'alguns pol·lens sol ser menor que a les zones de l'interior. Vale? És veritat que no sempre passa i també depèn molt de si hi ha vent o no hi ha vent, però a prop del mar els símptomes ens poden millorar.
1: O sigui que els que vivim al Prat, al nucli urbà del Prat, estem una miqueta envoltats de tots els factors aquests que podien augmentar el risc de patir al·lèrgies també a l'estiu. Per tant, estem llestos, eh? Si no en patim, en podríem arribar a patir. Ens queden molt poc temps per parlar-ne, però no m'agradaria acabar sense parlar primer de per què hi ha persones que desenvolupen al·lèrgia i altres no, i si podem desenvolupar-ne a una cosa que abans no en teníem.
0: Doncs mira, clarament a les al·lèrgies s'ha estudiat que hi ha una predisposició genètica molt clara. Passa que també hi ha doncs, factors ambientals, no? És veritat que aquelles persones que tenen doncs, antecedents de la seva família de persones al·lèrgiques tenen molta més probabilitat de desenvolupar aquesta sensibilització dels al·lergens, perquè no es neix amb al·lèrgia. És quan passa aquesta sensibilització i aquesta exposició als nostres, a aquests organismes, és quan podem desenvolupar l'al·lèrgia, no? Els factors ambientals, com deien. I aquí m'agradaria també insistir molt en la hipòtesi de la higiene, no? Aquestes societats modernes que tenim i on hi ha una falta d'exposició a aquests microorganismes, sobretot durant la infància, perquè tenim un entorn excessivament net, no? El nostre sistema immunitari no s'ha pogut entrenar, no ha sigut exposat adequadament a aquests al·lèrgens, llavors això també pot fer que d'adults puguem reaccionar d'una manera més exagerada, no? Per això cada cop en aquestes societats on veiem cada cop més neteja, estem cada cop desenvolupant més al·lèrgies, i com dèiem abans, aquesta xifra probablement es duplicarà al 2050.
1: I ja per acabar, si ens pots donar una pinzelladeta de quines podrien ser les aplicacions o pàgines web on podríem mirar els nivells d'aquest pol·len per poder doncs, prevenir, en aquest cas, estar exposats a aquests al·lèrgens.
0: Doncs mira, sí, sobretot intentar fer ús d'aquestes pantalles que tenim, no? Mira, la xarxa aerobiològica de Catalunya és una pàgina web superactualitzada que tenim al nostre abast, que ens va publicant els nivells de pol·len per zones, amb una informació que ens dona molt de detall adaptada al lloc on vius, no? Els nivells actuals de pol·len a la teva zona, el tipus de pol·len present a la teva zona i la previsió per als pròxims dies o fins i tot setmanes, no? Inclús un mapa per zones i per ciutats, et va situant amb unes gràfiques d'evolució per veure si sembla que aquest pol·len va pujant, si sembla que va baixant, els calendaris pol·línics, no? Que ens van explicant una mica en quina època de l'any predomina cada planta, vale? I després també hi ha apps, com tu deies, Pollen Control, Bloom Labs, són unes apps que també utilitzem molt nosaltres i que a més es poden personalitzar. Jo puc programar-me un avís, puc programar-me una alerta de que jo tinc al·lèrgia en aquest pol·len, llavors quan a l'aire aquest pol·len estigui una mica més alt, doncs em poden sonar les alarmes i així jo faré aquesta prevenció tan necessària per intentar evitar aquests símptomes, no? O sigui, anticipar-nos. Com deien, sobretot la prevenció i l'anticipació.
1: Doncs mira, que queden aquests consells també, que la tecnologia cada cop també ens pot ajudar amb coses que potser abans no pensàvem que podria fer-ho. queda explicat, molt ben explicat per la doctora Sheila Sainz, que hem parlat també d'aquestes al·lèrgies a l'estiu. Ens quedarà pendent parlar també de les al·lèrgies a l'hivern, perquè, tot i que s'han limitat, també n'hi ha en aquesta època de l'any, però en tot cas serà més endavant que en parlarem. Moltíssimes gràcies per venir amb nosaltres.
0: Moltes gràcies per tornar-me a convidar i que passeu bona tarda a tots.
1: Adéu, bona tarda.

0: Passen gairebé 2 minuts de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui es converteix en l'última tertúlia de joves d'aquest curs. I avui volem saludar, perquè compartiran aquesta estona de conversa amb nosaltres, el Pol Peiró, que és periodista, i el tenim a Sabadell. Pol, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda, un plaer estar amb vosaltres.
0: Què tal, la caloreta?
1: Bueno, es passa com es pot, però bé, aquí tenim un bon aire condicionat, per tant, estem bé, estem a gust.
0: Perfecte, doncs. Anem a saludar l'Aldo Reyes, és químic, i el tenim al Prat, via telefònica. Aldo, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, què tal tots?
0: Molt bé, i tu?
2: Doncs bé, aguantant la calor també com es pot.
0: Aguantant com es pot. Saludem per última l'Oriol Coromina, que és tècnic de SOI i m'acompanya aquí a l'estudi de Sant Cugat. Oriol, com estàs?
3: Molt bé, Carme.
0: Tu fresquet?
3: De moment sí. Encara que jo soc calorós i aquí sempre tenim algun rife-rafe amb aire condicionat.
0: Bueno,
3: ja saps tu.
0: Després ho explicarem al viatge al centre de la ràdio. Bé, doncs, per ser la última tertúlia, pensava que podríem parlar de l'estiu i dels joves, que sou vosaltres, per saber una mica quina és la relació que teniu amb aquesta època de l'any. Segurament que si pensem, i vist des de fora, pensem en joves i estiu, buah, festa, descontrol, una cosa que dius és pròpia de l'edat, no? De l'edat i de l'època de l'any. Però volem aprofundir una miqueta més, no? Per veure com us afecta, si és una estació la que més us agrada o potser no la porteu tan bé com sembla. I d'entrada sí que m'agradaria preguntar-vos si haguéssiu de posar sinònim o sinònims a l'estiu, segons la vostra experiència, la vostra perspectiva, el vostre punt de vista, quins sinònims posaríeu a estiu? Pol, per exemple.
1: Home, sinònims d'estiu...
0: Per tu,
1: la cosa
0: eh?
1: És que... Ha anat mutant una mica amb el temps, perquè sí que és cert que jo fa uns anys enrere vivia els estius d'una manera, perquè potser estàs encara estudiant i tens més temps lliure, li pots dedicar potser més temps als amics i a la família, i clar, a mesura que et vas fent gran i que ja tens altres obligacions i responsabilitats, la cosa va mutant i ja és diferent. Però un sinònim d'estiu per mi seria... Ostres, ara m'has enganxat aquí en fora de joc, però jo et diria, jo ho relaciono molt amb la Costa Brava, per exemple.
0: Costa Brava.
1: Tinc la sort de poder-hi anar sempre que puc, m'escapo, i ho relaciono amb això.
0: Molt bé. I l'Aldo?
2: Coincideixo totalment en que a mesura que et fas gran, l'estiu es fa molt petit, d'alguna manera, no?
0: Aquesta és bona.
2: però sí, no sé, si jo era, a nivell personal, si he de dir, pues mira, sense mitjons, seria un dels sinònims que a mi m'agrada molt. És una de les èpoques de l'any de portar sabata oberta i respirar, i per suposar, gin tònic. L'estiu vol dir gin tònic.
0: Oh, que bé. I el sense descalç, li podries afegir descalç?
2: També, sí, per anar per casa.
0: Sí, no? Que bé. Sí. Oriol, què? Què li posem?
3: Jo, per mi, agobiant. Sí, no, a mi l'estiu no és la meva època de l'any preferida.
0: No?
3: No, a mi la calor no m'agrada gens. A més, soc paliducho i ara que em dóna una mica el sol ja estic vermell. Sí, suant tot el dia.
0: Però a part de la calor, li trobes alguna cosa inconvenient a l'estiu?
3: Bueno, que com que és quan tothom té vacances, pues, al final, si depèn de on vols anar, està tot ple de gent i a mi m'agrada més la tranquil·litat. Jo els estius, els últims anys, des que ja fa uns anys que treballo, m'agrada més treballar a l'estiu. Ara aquí a la ràdio ja allà sí que agafo vacances, però quan estava a l'hostaleria i tal, jo preferia treballar a l'estiu, que aquí a Sant Cugat a més hi ha poca gent, s'està tranquil·let, pots aparcar on vulguis.
0: O sigui que tu canviaries l'estiu per una altra època de l'any.
3: Jo les vacances les faria al setembre.
0: Al setembre.
3: O al maig, sí.
0: Sou de la mateixa opinió? És a dir, l'estiu és una època de l'any que us desagrada, que no us acaba de fer el pes, o ben al contrari, us mola
1: jo...
0: i... Digues, Pol.
1: Ai, perdona, eh? Jo coincideixo plenament amb la intervenció que ha fet l'Oriol. estic amb ell totalment, perquè a mi també em va tocar l'estiu passat treballar, bueno, i aquest també em tocarà el mes d'agost, i la veritat vaig estar tranquil·líssim fent les coses al meu rotllo, que diríem, i a més vaig poder fer les vacances una mica més tard, al setembre, i no hi havia ningú, i s'estava espectacular. A més, els preus tampoc són tan cars, baixen una mica, per tant coincideixo 100% amb l'Oriol en aquesta opinió.
0: I Aldo, tu com ho portes? Què prefereixes?
2: Sí, absolutament d'acord, també. És el que he dit abans. Quan et fas més gran, l'estiu fa petit. És a dir, veus precisament per això molta massificació, depèn d'on visquis, no disfrutes tant de certes coses. Depenent de la feina, doncs, indiscutiblement, prefereixes treballar a l'estiu perquè no hi ha ningú, a no ser que et toqui, pues, no sé, una feina de carrer, no? Que en tot cas és el contrari. Però també prefereixo de, és el moment com per dedicar-te a totes les coses, a tancar les coses que no t'han deixat tancar durant la resta de l'any.
0: Clar, mira, jo justament us volia preguntar per això, perquè m'imagino que hi ha molta gent que li passa, durant l'any vas acumulant coses que queden pendents i al final estàs desitjant que arribi l'estiu per aprofitar i recuperar tot allò, no?, que t'ha quedat a mig fer o que no has pogut ni començar. Vosaltres, per què aprofiteu aquesta època de l'any que no heu pogut aprofitar abans? Pol. Vinga, Pol, endavant, després anem amb l'Aldo. Vinga.
1: Perdó, si no, l'Aldo, cap problema, si no.
0: Aldo, vinga,
2: no,
0: doncs.
2: No, tranquil. Ah, bueno, jo, a veure, aquest estiu, concretament aquest estiu meu, està sent diferent perquè tinc una nena de 5 mesos i està totalment revolucionat tot, no? Però normalment és tancar totes les coses, bueno, tancar i obrir les coses ja de cara a setembre a nivell feina. A nivell família, també. A nivell família és aprofitar per celebrar tots els aniversaris, totes les celebracions pendents, i de cara al setembre començar amb la rutina. Per mi és com un moment de trencar, però per tancar.
0: Mm-hmm. Però coses així pendents que diguis, mira, això no ho he pogut fer, t'ha quedat un llibre pendent, t'ha quedat una sèrie pendent, t'ha quedat una trobada amb una persona que fa mesos i mesos que voleu quedar i no heu pogut, per arreglar no sé què que tenies a casa, per buscar, no sé, és que hi ha tantes coses que anem deixant i acumulant per quan arriba l'estiu, que podem fer una llista si voleu.
2: Sí.
0: Tu, Pol?
1: El problema és que jo crec que, bueno, almenys en el meu cas, t'acaba sortint una llista tan llarga que no et dona temps a fer tot el que vols fer a l'estiu. En el meu cas, jo, sobretot, aprofitar per veure amics que potser durant l'any no puc veure tant, aprofitar també, bueno, si parlem de sèries, pel·lícules o llibres, tinc una llista enorme i sí que intento aprofitar per retallar aquesta llista. Una de les coses que sempre al llarg de la meva vida he intentat fer l'estiu i mai me n'he sortit és el tema de posar-me en forma, perquè sempre arribava a l'estiu, em plantava abans de l'estiu i pensava, ara sí, ara l'estiu, que a veure si tinc el que comentàvem, quan ets més petit, que tens més temps lliure, pensava, sí, ara aprofitaré, aniré cada dia, però al cap i a la fi, al final, no ho acabava fent, o anava a la platja, o com també és estiu, és època de gelats, i t'acabes deixant anar una mica, i s'ha de vigilar, però sí que és una mica una assignatura pendent, però bé, jo crec que el de posar-se en forma ha de ser algo regular i de tot l'any i no deixar-ho pels mesos d'estiu, precisament.
0: Sí. I tu que senties també el que comentava ara el Pol?
3: Sí, no, jo una mica de tot el que deien ells, quedar amb els amics, tal. Estava pensant que he de fer cosetes de casa, ara que ho has dit.
0: Tens feines pendents.
3: Sí, a més em vaig mudar fa poc, al febrer, però encara tinc... El típic que ho deixes sota el llit en una caixa, dic, sí, quan tingui temps ja ordenaré.
0: I tens caixes apilades encara?
3: Apilades no, però sí guardades.
0: Sí, guardades.
3: Sí, amagades, perquè no es vegin.
0: Perquè no les vegis tu.
3: Exacte.
0: Perquè si no saps tota la feinada que encara et queda pendent. I com porteu, per exemple, la gestió del temps? El temps el gestioneu d'una altra manera que durant la resta de l'any, precisament perquè esteu de vacances, o si esteu treballant perquè el temps també sembla que corri d'una altra, sí, a una altra velocitat,
1: sí,
0: no?
3: Jo no el gestiono gaire, o sigui, si tinc algun plan així molt fix, sí, però si no és lo que se venga. Flueixo.
0: Flueixes, no? Ara sí, ara sí. Flueixes tant.
3: Sí, sí, pues això, jo flueixo.
1: Improvisar jo intento, intento mantenir una rutina, si parlem, òbviament, del tema feina, de més, però sí que és cert que potser els caps de setmana que no em toca treballar, o més endavant quan tingui vacances, jo també flueixo i dic, mira, és moment de gaudir i deixar-se una mica portar, apagar les alarmes, que és el moment d'apagar les alarmes del mòbil.
0: Aquesta també és bona, eh?
3: Sí, sí.
1: Home, és un moment fantàstic, crec que és dels millors moments de l'estiu, poder anar-te'n a dormir i dir, no m'he de posar cap alarma, per tant, em despertaré quan em desperti i em deixo portar, com bé diu l'Oriol.
0: Sí, i l'Aldo?
2: Sí, sí, més o menys igual. Jo no noto gaire diferència, perquè com normalment la rutina sempre és la mateixa, però sí que és veritat que intento també deixar-me anar una mica, no? Sobretot a les hores, no tan pel matí, sinó més a les hores després de feina, no? Pues si surt un plan d'anar a fer una cervesa o anar a fer un passeig o un gin tònic, com he dit abans, doncs intentar fer-ho una mica més, coses que potser a l'hivern, entre que ja és fosc o que tens fred o que no tens amb qui i tal, no es dona tant.
3: No, s'ha d'aprofitar que el dia és llarg, a l'estiu.
2: Sí, sí, evidentment, sí, sí, sí.
0: O sigui, improvisar, sí? El carpe diem...
2: Sí, una mica.
1: Sí.
3: Sí.
0: Sí?
3: Jo sí, 100%.
1: Combinat... Molt a favor, jo també, sí,
0: combinat,
1: sí, sí,
0: amb una mica de mínima organització.
3: Però molt poqueta.
1: Sí, exacte, exacte. L'organització ja la deixem per altres moments de l'any o per altres llocs, però està bé també deixar-se portar a la vida. També és maco perquè també et sorprèn.
3: Sí.
1: A vegades el que menys organitzes, el que menys tens controlat, acaba sent potser el més divertit.
0: Oh, i tant. Això molt probablement sí, sigui així. I penseu que l'estiu és una època per vosaltres, pel vostre gust i el vostre tarannà, la vostra manera de ser, és temps per socialitzar, per compartir amb els amics i la família, aquell temps que amb això, que perquè us ha faltat durant l'any, doncs ara el voleu aprofitar per compartir amb aquestes persones, o preferiu la desconnexió, la reflexió, la tranquil·litat, allò d'estar en solitari, o, si no, opteu per la via del mig, que és fer un mix.
3: Jo faig mix.
0: Tu fas mix?
3: Sí, depèn del dia,
1: sí,
3: o del moment.
0: Sí?
3: Sí.
1: Sí, hi ha una mica de tot, també. Intento combinar moments socials, perquè jo sóc una persona social i m'agrada quedar amb els amics, anar a prendre alguna cosa, conèixer noves persones, inclús, anar amb la família, que tinc la sort també de poder veure-la tot l'any. Però sí que també és veritat que hi ha moments que un vol tranquil·litat, estar sol i estar simplement al seu rotllo, potser llegint un llibre o menjant un gelat o estant estirat en algun lloc tranquil·lament, però tenir aquest moment com de, anem a dir, de introspecció personal, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, i l'Aldo, per exemple, no sé si això, aquest mix és viable, ho dic perquè ara amb la criatura petita t'absorbirà molt de temps.
2: Sí, no, aquesta pregunta és molt bona, amb i sense la criatura. Perquè si jo també intento una mica pel mig. És veritat que durant la resta de l'any també, no coincideixo aquí amb el que han dit els companys, vas intentant a la gent important o a la gent més propera, no la perds de vista en cap moment de l'any. Però sí que, ostres, és important també, jo crec, fer una pausa per tu, no? No dic a nivell de fer un viatge o de... No. Però potser dedicaré una mica més de temps en tu, com el que es parlava abans del gimnàs, o d'acabar aquell llibre que volies veure, o la sèrie, no? En aquest sentit, sí, jo crec que potser sí que estic al mig, però potser intento fer una mica més d'individualisme, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, què és el que us ve de gust quan penseu en fer alguna cosa en solitari per gaudir d'aquella estona vosaltres sols? Quin tipus de coses són, per exemple, Aldo? I després li pregunto a l'Oriol.
2: Home, doncs mira, el tema de la lectura jo el tinc bastant abandonat durant l'any per motius que sincerament desconec, perquè qualsevol cosa que pensi una excusa, sí, perquè es pot sobreposar. Però bueno, hi ha una cosa també que m'agrada molt, és anar amb moto, i això durant la resta de l'any a vegades és difícil per tema de pluges, per tema de fred. Fer quilòmetres amb la moto a mi m'agrada molt, i bueno, passejos d'aquests quan ja no hi ha sol, que fa fresqueta, caminar, sí, sí.
0: Mm. I tu, Oriol, per exemple?
3: Jo o descanso bé, de no fer res.
0: Però descansar vol dir...
3: Ni al mòbil.
0: Dormir?
3: No, estar relaxat al balcó.
0: Estar mirant les musaranyes,
3: bueno,
0: no?
3: Pensar una mica, reflexionant.
0: Sí? Ah, sí?
3: O si no, m'agrada molt a l'estiu, m'agrada fer projectes així de manualitats, d'electrònica, coses així. Perquè normalment durant l'any no tinc tant temps o no li busco tant temps. I a l'estiu és moment per projectes personals.
0: Doncs amb el canvi de pis... t'hi pots dedicar, no?
3: Sí, mentre faig Andrés, pues vaig...
0: I tu, Pol, què tries per fer així en solitari en aquesta època de l'any?
1: Mira, la veritat és que a mi m'agradaria fer manualitats com l'Oriol, però jo és que sóc un absolut maldestre, o sigui, sóc un desastre total amb aquestes coses. Jo simplement, una mica en la línia de l'Aldo, a mi és molt senzill i pot semblar molt simple, però... jo anar a donar un passeig, evidentment, aleshores, quan no toca tant el sol, però fer un passeig amb la meva música, els meus cascos, agafar-me un geladet, o simplement passejar i estar jo només amb els meus pensaments, a mi m'encanta. És algo que ho valoro molt. Tenir aquests petits moments m'agraden.
0: Si us pregunto per experiències d'estiu que us hagin marcat, quines us venen al cap? Des de un rotllo d'estiu, unes vacances d'aquelles improvisades i absolutament impensables que van acabar superbé. No sé, alguna experiència d'estiu que recordeu especialment? Mentre fa memòria l'Oriol, a veure...
1: Jo, per exemple, en el meu cas, sempre tinc gravat l'estiu del 2019, perquè per mi, de moment, a aquestes alçades, bueno, també he passat altres bons estius, però sempre dic que va ser el millor perquè, bueno, es van sumar una sèrie de factors de que en aquell moment vaig conèixer la que va ser la meva parella, això sumat a que me'n vaig anar de viatge amb uns amics amb una autocaravana pel País Basc, que va ser un dels millors viatges que he fet mai. En quant a paisatges, en quant a menjar, vam menjar, jo crec que no hem tornat a menjar millor que en aquell viatge.
0: Que
1: bé. I no sé, es van juntar una sèrie de factors que és un estiu que recordo amb molt de pressa, la veritat, amb molta estima.
0: Aldo, tu tens algun estiu així en el record?
2: Pues mentre estava fent, estava intentant pensar molt, però hi han de molt bons i de molt dolents. Però diria potser, mira, potser sonarà com a cliché, no? Però a l'estiu, quan acabes el batxillerat i has d'anar a la universitat o més endavant, que no, és l'únic estiu a la vida que no has de fer absolutament res, o sigui, has de fer res.
0: Ja.
2: Obligació de que has d'estar pendent. Potser em quedaria amb aquest, i tampoc tinc un record d'haver fet bogeries ni... No, però la sensació d'estar 3 mesos reals,
3: de ser lliure, de veritat, quasi.
0: Perquè tanques, la sensació és que tanques una etapa, no? I dius, ostres, he quedat alliberat.
2: Sí, sí, de la llibertat que comentava el company, de dir, és que realment, si no recordo cap altre estiu de la meva vida, no, la sensació de no fer res, de no haver de fer res.
0: Ja. I tu, Oriol?
3: Jo, algun estiu així super que recordi, no, però sí, els viatges amb els amics sempre són memorables. O sigui,
0: els viatges amb els amics?
3: Sí, viatges aquests semi-improvisats, que reserves 4 coses 2 setmanes o 3 abans, i vas una mica a l'aventura... passi el que passi, sempre, al final tot sempre surt bé, llavors tot va passant bé... I es records també doncs, dels petits moments, de coses que passen durant el viatge, anècdotes, coses així.
0: Ara estic pensant, clar, perquè tinc al cap la situació de l'Aldo i la que tu ara m'estaves explicant.
3: Jo no tinc fills.
0: Clar, tu això ho pots fer sense criatures.
3: Exacte.
0: Perquè ara digue-li a l'Aldo que no sé si s'atreviria a muntar-se unes vacances sense, com qui diu, gestionar res.
2: Aviam, depèn. Aquí jo tenim un sistema que us farà gràcia, que es diu sistema de matripuntos.
0: Oh?
2: Llavors, clar,
0: Què és això?
2: Jo tinc els meus matripuntos, la meva parella té seus, llavors quan tienes que casar-nos, mira, hi ha una ruta en moto de 2 dies, pues venga, canjeo matripuntos, es queda ella amb la criatura. I al revés, un dia que s'ha de marxar ella em quedo jo. No tenim un problema molt gran, però sí que és veritat que canvia totalment tot. Ara ja no només per tema de logística, sinó perquè emocionalment és complicadíssim, acabar de marxar 3 dies, inclús, encara que sigui per feina, de dir, estic 3 dies fora, què està passant, m'estic perdent això, com anirà allò, és complicat.
0: Ostres, bueno, d'això se'n diu equilibri, no? Vull dir, al final s'han de compartir les coses i d'això es tracta, no? Si us pregunto per com seria el vostre estiu ideal, deixant de banda les vostres situacions personals, parlo de gustos, d'allò que, ostres, és que si pogués, faria això.
4: Jo?
0: Per exemple, no sé, tu mateix.
3: Pues jo, pues igual m'aniria un parell de setmanetes a algun de viatge, a algun lloc, però no gaire lluny, que no m'agrada agafar avions.
0: O sigui, un viatge.
3: Sí, amb cotxe, viatge amb cotxe.
0: Viatge amb cotxe?
3: Sí.
0: T'agrada conduir?
3: Sí, molt, sí, sí. Cotxe, moto, el que sigui.
0: Sol?
3: No, amb amics, 4 amics. 4 és un bon número.
0: Que condueixin tots.
3: Si pot ser, sí. Si no, pues mira, no passa res. Ja...
0: Vinga, què més?
3: I pues, igual també una setmaneta perquè no Costa Brava, si pot ser, o per la muntanya, que també s'està bastant bé. I si no, pues estar per aquí pel poble, bueno, per Sant Cugat, i anar veient els amics que treballen, unes cerveses, una calma...
0: Ets de fàcil conformar,
3: jo,
0: tu,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, sí.
0: No demanes gaire,
3: no.
0: Eh? No demanes
3: no,
0: gaire.
3: No.
0: I en el cas de l'Aldo, Aldo, el teu
2: pues
0: estiu
2: mira,
0: ideal?
2: Tiraria més o menys pel mateix, un viatge o 2 viatges o 3 en curtets en un lloc que no faci tanta calor. I poder tenir temps per lo que dèiem, no? De poder tenir temps per la família i tenir temps per mi, però tampoc no m'aniria molt més enllà, plan sencillo, no.
0: Déu-n'hi-do, Pol, a veure si trenques la baralla.
1: Doncs em sap greu, però
0: cartes,
1: no la trenco, eh? Jo crec que els tres, tant l'Aldo, jo com l'Oriol, estem alineats en aquest sentit, perquè jo... És que faria una cosa també semblant a la que han dit. Per exemple, una altra cosa que comparteixo amb l'Oriol és que a mi m'agrada també viatjar, però agafar vols de moltes hores tampoc m'agrada. Que si no queda més remei ho faig, perquè és el que toca. Però a mi, per exemple, m'agradaria viatjar... M'agrada molt la zona dels Balcans i m'intentaria acabar alguns països que em queden pendents d'aquella zona. M'agradaria fer com un recorregut, no sé si amb autocaravana, amb cotxe, però és algo que, mira, que m'agradaria fer.
0: Teniu ja pensat com serà aquest estiu?
3: Zero.
0: No has pensat res. Improvisació total.
3: No, just la setmana passada vaig anar al Puerto Santa Maria per allà, per Cádiz i tal.
0: Pescaíto, bon.
3: I encara estic una mica de ressaca, saps?
0: Estàs una mica de ressaca.
1: Sí, sí.
3: Hombre.
1: Bon ambient per allà.
3: I ara que estem aquí, festa major, pues...
0: I...
3: Segueix la ressaca, saps?
0: Bueno, però hauràs de continuar, no? No
3: sí,
0: de ressaca, sinó de...
3: La setmana que ve
0: ja t'ho posaràs a pensar?
3: Sí.
0: Sí, una mica. I com serà el teu estiu, Pol?
1: Doncs de moment el meu estiu l'única cosa que tinc així agafada és un festival de música.
3: Ah, no, jo també, és veritat.
1: Tinc...
0: A veure si coincidiu.
3: On vas?
1: A veure si coincidim. Jo vaig al FIP.
3: Ah, jo vaig al Branch.
1: Ah, bueno, mira. Pues, però... Hòstia, hauria sigut molt guai coincidir.
3: Sí, sí.
1: Cada cop, hòstia, hauria sigut èpic. I és l'única cosa que tinc agafada, que és un festival que es fa... a Benicàssim, per València, i ja està, i la resta, com ha dit el meu company Oriol, anar fluint, treballant també, i ja està, i anirem veient.
0: I anar passant l'estiu. I Aldo, tu què?
1: Exacte.
0: Aldo.
2: Sí, doncs jo, l'única cosa que tinc planejada de moment és això, una ruta en moto de aquesta setmana, o sigui, aquest cap de setmana el que ve, de 3 dies, d'anar divendres sortim, anem a Extremadura, al poble d'Extremadura, a Río Lobos, a fer una visita a uns amics i tornem diumenge. És, no sé, són 4.000 quilòmetres o així en 3 dies.
0: Molt bé. I la resta també
2: és
0: fluir, no?
1: Sí.
2: I bueno, la resta jo... també el que surti, sí, sí.
0: Digues, Pol.
1: Perdó, eh? Jo m'he deixat una cosa. Ara mateix també jo, que m'agrada molt, m'agrada molt els esports i el futbol, veure el Mundial, això també ho tinc molt clar.
0: Home, aquí ens hi apuntem tots fins que s'acabi.
3: Sí, parlant d'esports, jo tinc partit contra polítics, periodistes contra polítics, ara. Així que he de marxar.
0: Ostres, sí. Doncs vinga, a veure si guanyes.
3: A veure si, home, sí, sí.
0: Molt, vinga, senyors, molt bé. Oriol, Aldo, Pol, moltíssimes gràcies, que passeu molt bon estiu.
1: Igualment, gràcies.
0: Que vagi molt bé, adéu-siau. Adéu.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bona tarda, us parla Ivan Conde. L'Ajuntament ha aprovat que el Mas Blau compti amb una zona taronja d'aparcament per a la plantilla de les empreses a partir de l'octubre. Així ho ha aprovat el ple municipal, que vol acabar amb l'ús fraudulent de l'espai públic que es fa principalment per part d'empreses d'aparcament de cotxes de passatgers de l'aeroport. Per això es fixa una tarifa de 8 euros mensuals per estacionar fins a 16 hores diàries. Aquesta mesura s'aplicarà a partir de l'octubre. Un altre punt destacat d'aquest ple ha estat l'aprovació provisional d'un nou recàrrec sobre l'impost turístic d'entre 1,20 euros i 2,40 per estada en establiments turístics de la ciutat, independentment de si s'hi pernocta o no. A la mesura, segons l'Ajuntament, permetria recaptar fins a 600.000 euros extras, a l'administració local. I tal com ja va avançar el Prat TV, la taxa de residus serà d'un 15% més barata amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2026. Si bé la mesura s'aproxima a les reclamacions que ha fet en diverses ocasions l'oposició, Estimem i el PP no han dubtat a qualificar-la d'electoralista. Els castellers del Prat celebren aquest cap de setmana el seu 12è aniversari amb la Diada del Bateig, enguany amb els cardats de l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona i els castellers de Viladecans com a colles convidades. Serà el gran punt i final a una setmana especialment carregada. Des de les 5 de la tarda, Cercavila des de la Nau de Cultura Popular i la Diada Plaça de la Vila a partir de 6:15. I avui se celebra la segona tarda de les festes de Sant Pere i Sant Pau. Des de 6:45 s'enceta amb el foc dels trabucaires a la plaça de l'Església per continuar amb la cercavila des del carrer Sant Pere i arribar a la plaça de la Vila, on a partir de 9:15 es realitzaran els lluïments de totes les entitats. Posteriorment serà el torn per al cercatasques i al correfoc per arribar novament a plaça de la Vila, una jornada on es posarà la cirereta amb la festa final a la plaça Xavier Ruiz.
8: Esports.
7: Avui arrenca el Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. És la desena prova del Mundial de Motociclisme. Aquesta no serà, això sí, la primera vegada que Joel Esteban competeix en aquest asfalt, ja que el 2024 va ser 15è per culpa d'una doble penalització. El Potablà va 12è a la classificació general amb 44 punts, buscarà millorar aquest resultat i també les sensacions de la darrera cursa, on va caure a la tercera volta. La cursa serà diumenge a les 11 del matí i faran 20 voltes. La informació torna d'aquí a una hora.

0: A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats de divendres i ho fem anant fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs comencem repassant aquesta autopista AP7 que va força carregada a tota la zona del Vallès. En sentit nord, hi ha un primer tram d'aturades de 5-6 quilòmetres entre Sant Cugat i Barberà del Vallès. Més endavant, 8 quilòmetres també de lentitud i de retencions entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. Tot plegat en aquest tronc central de l'AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. El tram sud de l'AP7 presenta també aturades intermitents d'uns 5 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en aquest cas, en sentit sud, en sentit Tarragona. A banda de l'AP7, també val la pena comentar l'autopista C58, amb retencions a l'extrem nord de Barcelona, per enllaçar amb el nus de la Trinitat, també està 4-5 quilòmetres gairebé des de Ripollet. Una altra via que s'ha carregat ràpidament, l'autopista del Maresme, C32, aturades uns 3 quilòmetres, sobretot entre Cabrera de Mar i Mataró, en sentit nord, en sentit Girona. I en aquesta zona, la C60, també amb aturades a 3 quilòmetres, el tram d'Argentona, precisament per enllaçar amb l'autopista del Maresme. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
3: Can't touch this. Can't touch this. Connectats.

0: I ara, des de Castellà, parlem amb un lluitador de kickboxing que aviat debutarà en el seu primer combat, Albert Sant Andrés, en Ràdio Castellà. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs tenim amb nosaltres el Sergio Andreu, lluitador castellarenc de kickboxing, una disciplina de combat que junta la boxa i el karate, un estil que en els últims anys s'ha crescut molt i que sovint omple els recintes on es practica. Sergio Andreu, bona tarda.
2: Molt bona tarda. A veure,
1: com comences amb això del kickboxing, no? Perquè potser estem més acostumats a la boxa, no? I el kickboxing és una disciplina, no és moderna, perquè té molts segles, però per nosaltres potser sí, és més desconeguda, no?, que la boxa.
2: Sí, bueno, jo des de ben petit sempre m'ha agradat el tema de la lluita, des dels 10-11 anys amb el pressing catch, i no va ser fins que em vaig apuntar al gimnàs amb aquesta edat, més o menys, 12-13-14 anys, que vaig descobrir aquest esport amb les MMA, de fet amb el Paul Marín, que té un gimnàs de la Nova a Sabadell, i vaig descobrir aquest món i em vaig adonar que m'agradava molt, sobretot perquè des de petit era un nen molt enèrgic i vulguis o no, el boxeo o l'equipboxing són esports on descarregues tota la teva energia i arribes a casa amb menys 4, no?, de bateria.
1: De fet, entrenes aquí a Castellà a la zona OSS, que és una escola de ball també, sí. I que hi ha arts marcials, no?
2: Exacte. La meva escola es divideix en dues naus diferents, una de ball i una d'arts marcials, on fem tot tipus d'esports de contacte, des del jiu-jitsu i el grappling fins al boxeo, les MMA i el kickboxing, que és, jo practico totes aquestes conjuntes.
1: No m'agradaria trobar-me amb tu pel carrer, la veritat.
2: Sí, segur que sí. En aquests esports les persones són més tranquil·les.
1: Ho sabeu controlar més.
2: Sí, sí.
1: Aviat tens un combat.
2: Exacte.
1: Ja has competit anteriorment, però aquest sembla que és un combat ja força important.
2: Sí, anteriorment vaig competir quan era menor d'edat. De fet, sí que és veritat que amb els temes de les competicions de les lluites he tingut una miqueta de mala sort, perquè totes les vegades que he volgut competir en diferents disciplines, en el boxe vaig voler competir en el 2022, a dues setmanes del compromís em vaig lesionar, aquí tinc una petita cicatriu, fent sparring. Aquest any també volia participar al campionat de les MMA aquí a Catalunya i no vaig poder perquè em vaig lesionar del canell també i va haver una sèrie de contradiccions també amb la preparació. Vaig també voler competir en jiu-jitsu i en grappling i també vaig tornar a lesionar i ara sembla que sé que no, a dues setmanes de compromís no hi ha cap lesió, aparentment. Espero que no passi res, la veritat.
1: La preparació física és primordial, evidentment, amb tot tipus d'arts marcials i de combats, però com és la mental, la preparació mental? Perquè potser això és el que en un moment donat t'ajuda, no?, a donar un plus.
2: Sí, la preparació mental és fins i tot una miqueta més difícil que la física. La física, al final, has de saber complir cada dia, en tot moment, tinguis més o menys bateria, has de complir, com hem estat parlant abans, de fet. Però la mental, clar, és, vulguis o no, el teu cervell intenta sempre fer un autoboicot, no?, i posar-te barreres mentals de i si això, i si l'altre, i si... A vegades has de saber també controlar-te tu mateix, no?, el teu propi pensament, i més que res pensar en el que sí que pots fer i no en el que pot passar perquè no succeeixi el teu compromís, no?, crec jo.
1: Déu-n'hi-do. Quin és el repte més gran que has hagut de superar? Ara explicaves això, no?, que has tingut aquesta mala sort. I en aquesta preparació, quin és el repte més gran que has hagut de superar?
2: El repte més gran, jo et diria ara mateix que seria el dir aquesta és la vegada, ara és el moment de poder pujar en una bala de kickboxing, perquè de fet és el meu debut, en el kickboxing mai he lluitat. I el repte més gran va estar el dir que sí al compromís, perquè jo sempre he fet esport de contacte, però ara que he tornat, perquè vaig tornar a l'octubre, ara que he tornat no em plantejava tornar a pujar pujar-me a lluitar a kickboxing, i que crec que aquest és el repte més difícil que hi ha hagut per mi, el dir doncs vaig a fer-ho ara que tinc l'oportunitat, per què no.
1: Perquè parlaves ara dels entrenaments. Com és un entrenament d'un lluitador?
2: Varia molt en la disciplina en la que estàs fent, no? Per exemple, en el tema del jiu-jitsu, la gent que, bueno, si la gent sap com funciona el jiu-jitsu, hi ha persones que només veuen a dues persones abraçant-se, tirant-se al terra i ja està, però et podria dir, per exemple, que és un entreno molt físic, i fins i tot molt més que no pas el de kickboxing o el de boxa o les MMA. Al final, en el jiu-jitsu tens molta pressió a sobre, has de fer molta pressió sobre el teu company o contrincant, i a vegades és més físic que no pas un altre esport com pot ser el kickboxing. De fet, sí que és veritat que et desgasta molt, tant qualsevol modalitat que estiguis fent d'esport de contacte et desgasta molt, però si he de triar una paraula per descriure com és aquest entrenament, seria esforç físic constant, o sigui, no puc agafar ni una paraula, diguem-ne.
1: Sense treva,
2: no?
1: A més.
2: Sí.
1: Sí, sí, perquè tens alguna referència en aquest món? Parlàvem abans, m'has dit el nom de Lilia Topuria,
2: sí.
1: No? Un dels màxims referents.
2: Sí.
1: Però quines referències pots tenir per... Igual que els futbolistes, no?, tenen la referència i a vegades copien, no?, les jugades o els gestos, no?
2: Sí. He dit Lilia Topuria no perquè sigui el nom del moment, perquè he de dir i confesso que a mi Lilia Topuria no m'agradava gens des de que ha fet el boom. Jo el segueixo de fa molt de temps, no m'agradava gens, però jo que segueixo l'esport de contacte, les MMA, de molt de prop, m'he adonat que aquest lluitador des del minut menys 4 ha anat esglaó per esglaó complint tot el que havia dit i plantant-li cara a lluitadors que a dia d'avui ningú podia imaginar que seria capaç de guanyar, i de fet s'ha guanyat aquesta estima meva perquè, diguem, de manera vulgar, no?, que m'ha tancat la boca en tots els avenços que ha fet, menys en aquest últim, que per desgràcia va passar el que va passar, no?, però em va tancar la boca. Qui em coneix sabrà que no m'agradava i que arran de fer el que ha anat fent m'ha guanyat, per així dir-ho, la veritat.
1: Posaries dins d'un ring amb ell?
2: Per fer un sparring, ell al 20% segur que sí, o al 50% com a molt. Duraria un minut, però...
1: És complicat, és complicat. Sí. Perquè com es gestionen els nervis abans d'una competició? Estem a un parell de setmanes, més o menys,
2: sí,
1: d'aquest combat del Time to Fight 15, on estaràs amb el Nazar Grinichak,
2: sí,
1: que és ucranià, crec.
2: És ucranià, sí.
1: Si no vaig equivocat. Com els nervis, com es portes?
2: Doncs, de moment els porto bé. Potser la nit abans del compromís ja serà diferent, però de moment les penso bé. Intento no donar-li moltes voltes al cap. Em centro molt en els meus entrenaments. Confio molt en el meu equip, la veritat. I sobretot confio molt en mi mateix i en el que puc arribar a fer, no? I sorprendre potser a moltes de les persones que estaran allà, tant amics com no amics, com persones que veuran el Sergio per primera vegada lluitant a kickboxing. Però intento no sobrepensar, que és una de les meves defectes també, el sobrepensament.
1: Bueno, et passa a tothom. Jo crec que a qualsevol esport això sempre... Però clar, aquí hi ha un afegit més complicat, no?
2: Sí.
1: Què coneixes d'ell com a lluitador? Perquè parlàvem abans de començar l'entrevista, no?, que ell pesa més que tu,
2: sí,
1: i que esteu allà, que és una mica més gran que tu també de mida.
2: Exacte, no, a veure, no és molt difícil ser més gran que jo, perquè sóc bastant baixet, però no conec res d'ell, només conec que entrena a un gimnàs on jo vaig entrenar, el Sasori Jiu-Jitsu de Santa Perpètua, i sí que és veritat que a l'anterior Time to Fight, un company meu, el Toni, que el saludo des d'aquí, va tenir un compromís també a l'anterior balada, i ell, de fet, vam estar al mateix vestuari, ell i jo, el Nazar i jo, vam estar al mateix vestuari sense saber que en el proper event seríem els dos contrincants un contra l'altre, la veritat.
1: Quins són els teus punts forts? Perquè ara, si ens està escoltant el Nazari, no?, que es prepari, no?
2: Els meus punts forts? Jo crec que soc tan... com un tren, diguem. Vaig cap endavant. Cap endavant. A vegades és un punt fort, a vegades és un punt no tan fort, perquè depèn de l'experiència que tingui el teu contrincant i de com ell sàpiga moure's, em perjudica. Però no sóc una persona que jo crec que fugeixi. Et diria aquest com a punt fort meu, la veritat.
1: Ara m'ho has posat molt fàcil, perquè tu saps que en aquest món normalment són els periodistes els que posem els noms, els lluitadors. M'acabes de posar molt fàcil, m'has dit tren... T'hem de batejar avui, aprofitem, la locomotora Andreu.
2: La locomotora Andreu.
1: Ja està, ja ho tenim, ja ho tenim.
2: Es queda.
1: Ja ho tenim. Ho deixem aquí, si t'agrada. Bueno, i quin objectiu t'has marcat per aquest primer combat, com deies, de kickboxing?
2: Objectiu, com a tal, no tinc cap objectiu, la veritat. No, com t'he dit abans, intento no sobrepensar les coses ni anticipar-me als events. El meu objectiu ara mateix, avui dilluns, és seguir entrenant, dimarts seguir entrenant, dimecres seguir entrenant, fins que arribi el moment i poder demostrar el que jo he estat practicant durant tant de temps. Perquè són anys que porto entrenant, moltes vegades que no he pogut lluitar per coses adverses, com t'he comentat abans, i només penso en el moment poder demostrar que la gent vegi de què sóc capaç i veure que realment sí que puc amb tot.
1: Perquè quin creus que és el teu sostre en aquest moment? Estàs començant, encara no has debutat, però fins on creus que pots arribar?
2: De moment jo crec que arribaria a fer bastants combats a nivell amateur. A nivell professional no ho sé, no perquè no vulgui, sinó perquè al final també tinc altres plans de futur.
1: És un camí.
2: Exacte, és un plan de futur. Sí que tinc, per exemple, a final d'anys a anar-me'n d'Europa, a un altre continent. Per sort, en aquell continent hi ha moltes escoles de lluita.
1: Estats Units?
2: No.
1: No?
2: A Australia.
1: Australia.
2: La gent que sàpiga de les arts marcials sabrà que a Australia hi ha totes les persones barallen, totes, hi ha molts gimnasos de MMA, de grappling, de jiu-jitsu, de tot, i potser és una oportunitat per continuar obrint-me en aquest món de les arts marcials, o potser, qui sap, potser trobo una feina, em faig ric i ho deixo de banda, no? Però...
1: I què és el que s'ha après amb la lluita? De tu mateix, què és...
2: El que he après...
1: Perquè això és molt solitari, al final.
2: O sigui, sí.
1: Perquè ets tu contra un altre, o sigui...
2: Sí, és molt solitari, però també t'he de dir, i ho dic per totes les persones que escoltin això, crec que és un... Les arts marcials són esports que s'han de saber, totes les persones s'han de saber, ja no per la seguretat que et doni per saber més que un altre, sinó perquè dins del tatami t'adones que ja hi haurà dies que podràs amb tot, hi haurà dies que no et sortirà res, hi haurà dies que arribaràs amb zero energies, et passaran per sobre, no et sortirà res del que tu penses, però d'aquesta manera també crec que vas a poc a poc matant el teu ego i veient que el que realment importa és complir cada dia, veure els teus resultats a poc a poc i adonar-te'n de que tard o d'hora el teu nivell va augmentant, per molt que en una setmana tinguis tota una setmana dolenta, segur que a la tercera setmana, quarta setmana veuràs aquests resultats que al principi no veies, però sí que faria èmfasis en el fet de matar aquest ego que tenim totes les persones, per desgràcia, i que et treu molts beneficis, no? a l'hora d'estar amb la teva gent al gimnàs, veure que per molt que siguem companys i dins del tatami tinguem aquesta disputa, aquest pique que tothom sabem com funciona, però que una vegada surt del tatami ja és com, vale, m'has guanyat o t'he guanyat, però no anem a prendre una Coca-Cola perquè m'has deixat l'ull morat, el llavi tallat, però és el que hi ha, demà més i millor, no? Com aquell que diu.
1: Sí, perquè sí. Una recuperació deu ser llarga, no? D'una baralla.
2: Sí, o ja no d'una baralla, potser vols rodar vol dir fer una rola, un combat, per exemple, en grappling diem rola a combat en el terra. Ja no d'una baralla, ja pots fer una rola amb el teu company, per exemple, la meva última lesió va ser fer una rola tontíssima i amb un altre moviment donat em va caure el meu company dins del... O sigui, a sobre de del meu canell i se'm va patar sencer. Unes skins, però clar, va ser de la manera més tonta. Vaig estar un mes i mig sense poder entrenar ni fer res. I sí, David, la veritat és que quan et passen aquestes coses te n'adones del que tens i li dones importància, perquè jo recordo que estava allà veient la gent entrenar i pensant, ostres, tio, i a vegades em feia pal venir i ara que no puc entrenar m'estic morint per entrar i fer qualsevol cosa, no? amb qualsevol persona dins del tatami.
1: I ja per anar acabant, si ara tens l'oportunitat d'enviar un missatge a la teva afició, als teus amics, a la teva família, què els hi diries?
2: Els diré que el 4 de juliol jo crec que tots esperen el resultat, que tots sabem quin és, i crec que moltes persones, tan properes com no tan properes, que estiguin de públic a la balada, diran, ostres, doncs mira, aquest que... el bajito, no? El bajito morenito ha sorprès al seu públic, la veritat.
1: Doncs, Sergio Andreu, molta sort en el combat. Esperem que guanyis i tornar-te a tenir aquí com a guanyador i que guanyis molts més, evidentment.

0: con Attacks and Karma Reverte.
1: Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
2: Bona tarda, a Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
3: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
4: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica.
5: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
6: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
7: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
1: Viatge al centre de la ràdio.
8: Hola, connectats. Bé, últim viatge al centre de Ràdio Sant Cugat, que és un dia molt atabalat avui, eh? És un divendres molt xungo. Alba, escolta, a veure, avui que esteu muntant, que esteu traginant, fent caixes amb material, què esteu preparant?
9: Doncs ens enganxes en plena festa major. Una de les activitats que organitza Cugat Mèdia demà és el concurs de globus que fem amb la coordinació de l'Hora dels Joves, que és un podcast que fan quatre joves des de fa uns quants anys des de la casa, i estem organitzant doncs els premis, el material que ens hem d'endur i tota la logística per aquest concurs de globus que farem a la sala La Unió.
8: Molt bé. Escolta, hi ha una cosa que aquest any ens té una mica esvalotats, que és la guerra del fred. Què està passant a la casa? Hi ha els partidaris de posar-se les jaquetes, les caçadores...
9: Hi ha un ambient molt hostil pel que fa a la temperatura, que crec que hi deu ser a totes les empreses i redaccions del país. I clar, tenim unes companyes que són més caloroses i ens posen l'aire condicionat a una temperatura molt baixa.
8: Mira,
9: i unes altres companyes,
8: mira.
9: Com la Sara, com jo i també el Martí...
10: Equip fredolics.
9: Que som més fredolics i tenim fred. Què passa? Doncs que venim amb jerseis, camises per posar-nos, però hi ha un punt que sempre arriba allò de apaguem l'aire, no, que fa molta calor. I hi ha una mica de piqué.
8: Hi ha ambientillo.
9: Sí, però la sang m'ha arribat al riu de moment.
8: Martí, el programa que prepares,
11: l'enjoc,
8: l'altre dia ha glaçat pràcticament, no? Què va passar? Perquè vam tenir una incidència, no? Amb
11: sí,
8: el servidor.
11: Va haver una incidència amb el servidor i ens van dir que s'havia de posar l'aire condicionat amb menys de 20 graus i, clar, tenint en compte que estem a 35 a fora, és una mica complicat el canvi de si surts o entres, i si estàs quiet treballant en una cadira, doncs és complicat mantenir-ho, però bueno, com deia l'Alba, ens posem una jaqueteta, una rebaqueta, que costa en una hora de calor, però també es porta i no passa res.
8: No passa res, i això ja s'acaba, eh? L'enjoc ja s'acaba avui.
11: S'acaba avui mateix, de fet, sí, l'últim programa, d'aquí una estoneta.
8: Mira que bé. Doncs deixem el Martí, deixem l'Alba, i escolteu una cosa, fem una visita una mica sorpresa a la direcció, a veure què tal, a veure si ens poden rebre. Mira, aquí estan els companys.
12: Què tal, Cap?
8: Què tal?
12: Què feu? Coses per demà.
8: Coses per demà.
12: Sí, que fem un torneig de globus.
8: Un torneig de globus.
12: Sí, sí.
8: Molt bé.
12: Sí, sí.
8: I qui guanya?
12: Pues el
8: que peti més?
12: No, com anava? El que... Si toca, t'has d'anar com passant el globo i si
8: que no toqui terra.
12: Exacte.
13: I
12: llavors perds.
8: Ai, Mani, tu què fas?
13: Aquí ajudant a l'Oriol.
8: Mira, bé. Bueno, jo me'n vaig a veure la jefa. A veure si ens deixen passar.
14: Hola, Carme.
8: Què? Cristina, bon dia, com estàs?
14: Doncs avui m'enganxes una mica estressada, la veritat.
8: Ostres, no serà per la festa major?
14: Doncs sí, té a veure amb la festa major. Doncs resulta que just ha marxat la persona que portava comunicació i estem acabant d'ultimar detalls dels concursos que fem, del concurs de globus, de l'enxamp al periodista, i res, que tot estigui a punt.
8: Però si la festa major ha començat?
14: La festa major ha començat, però el concurs de globus és demà, així que sempre apurant fins a l'últim minut.
8: Molt bé. Jo m'imagino, doncs, que aquesta és una de les èpoques, com deies tu, més estressant, no? Que s'ajunta molta més feina, el temps, diríem, que tampoc no acompanya,

0: també s'altera una mica la dinàmica de la redacció, és tot una mica més no caòtic, però desenfrenat, no?
1: Sí, però jo crec que ho vivim amb molta alegria. Al final és la festa grossa, tothom està més content, compaginem una mica la feina, tothom surt de les dinàmiques habituals i els equips es dissolen i deixen d'estar compartimentats i tots anem a la una per poder arribar a tot arreu, i combinem les cobertures amb la festa, ens trobem una mica tot arreu i això és bonic.
0: La Cristina va accedir a la direcció com fa? Portes dos i pico d'anys, i què tal, com ho portes?
1: Doncs ara hi ha una mica més curada d'espans. No, amb molta il·lusió encara, fa molt poquet que sóc a la direcció i encara ho tinc tot per aprendre, diguéssim, però i segueixo tenint moltes ganes de desenvolupar el projecte, però ja estic més situada, això sí, i tinc molt clar cap on vull que anem tots plegats.
0: En 2 anys i escaig, què és el que t'ha donat temps a fer? Perquè s'han fet coses, eh?
1: Sí, hem canviat la pàgina web, hem fet un procés de rebranding, d'actualització d'imatge corporativa, hem fet bastantes campanyes al carrer, hem generat una cartera de programació a la carta, ja es feia ràdio, però hem reprès el magazín matinal i hem fet molta més programació pròpia, potser no tant des del lineal de ràdio, però sí en format de podcast, i també hem fet una sèrie documental en coproducció amb La Xarxa, 13 capítols de 27 minuts rodats arreu de Catalunya i també a Helsinki, per posar en valor la feina que es fa des de les biblioteques. I projectes de tota mena. També hem fet un projecte en col·laboració amb una escola de Sant Cugat, una escola pública, el Joan Maragall, i la Fundació La Once, que ha culminat amb un audiollibre que és un recull de contes que revisiten grans clàssics, però d'una manera crítica o actualitzada, i els nens de 6è de primària del Joan Maragall els van llegir, van fer un taller de teatre perquè poguessin fer-ho de manera dramatitzada, els vam acompanyar, hem fet un disseny sonor, i després vam fer una peça que no només fos digital sinó també física, acompanyats i assessorats pels tècnics de la ONCE. I aquesta peça, que és un llibre físic també, avui està a les biblioteques públiques municipals, a les biblioteques públiques escolars de Sant Cugat i també a l'escola de la ONCE, el CREM.
0: Déu-n'hi-do. Això és com una cursa, eh? I moltes vegades com una cursa d'obstacles, també, no? Perquè la feina, la responsabilitat de dirigir un mitjà com aquest, com Cugat Mèdia, és com t'esperaves?
1: M'esperava menys feina de gestió. No sé per què tenia la sensació que el Departament d'Administració s'encarregaria d'aquesta part més de gerència, si vols. No de gerència, però de purament de fer informes. Hi ha una part molt important de la feina que és administrativa i que, evidentment, doncs cal arremangar-se i aprendre-la. O sigui, sí, evidentment, per comprar paper d'impressora cal fer 3 informes. Tot dona molta feina, i treballar a l'empresa pública és vol més temps per fer qualsevol procés, però intentem treballar més de pressa per rascar temps al temps.
0: Ja. La Cristina ja va estar anteriorment en aquesta casa formant part de la redacció. Trobes a faltar alguna de les coses que feies abans, o quan pots aprofites per fer més de periodista que no pas de directora?
1: Sí, ho trobo a faltar. Sí, és una de les coses que m'agradaria tornar a reprendre properament, fer més de periodista, guardar-me espais per poder fer continguts, perquè realment és una cosa que gaudeixo molt, que m'agrada molt, i sí, trobo a faltar l'etapa en la que cobria espectacles, per exemple, pel Teatre Auditori o per la XCP. És veritat que els espectacles que es fan al Teatre Auditori doncs ja són d'una certa envergadura i et garanteixen una qualitat, i era meravellós poder viure'ls, però el petit format també et dona aquella cosa de descobrir l'artista emergent. I tot i que de vegades tocava cobrir teatre amateur horrorós que no s'acabava mai, també de vegades veies peces molt de potencial i músics i artistes, i això ho vaig gaudir molt.
0: Cristina, has escoltat el Connectats?
1: Sí, i tant.
0: Què tal la relació amb els companys directors, directores de les emissores del Connectats?
1: Jo crec que és bona. Jo crec que estem en sintonia, tots creiem molt en aquest projecte i el defensem, i tot i que ha anat evolucionant al llarg dels anys i pot ser que encara la propera temporada veiem algun canvi, jo crec que és un format consolidat, que l'audiència agraeix, que no sé, els companys de Castellà del Vallès deien, per nosaltres és un valor poder oferir visibilitat i escolta més enllà de castellà, o a Sabadell, no? Explicaven també que tenien seguidors del Connectats que eren molt actius, que els ho deien, no? I això és meravellós. Jo crec que enxarxar-se d'aquesta manera és fantàstic. Evidentment, després hi ha les dinàmiques del backstage, que tots entenem, i això les saps més tu que ningú, Carme, però jo crec que és un format que funciona i que ens entenem bé.
0: No avançarem a canvis de cara a temporada que ve, però hi haurà canvis, ja ho ha explicat, ho ha dit la Cristina, però el Connectats continuarà, no?
1: I tant que continuarà. Visca i llarga vida al Connectats.
0: Vinga, doncs escolta, jo crec que ho podem deixar aquí, no, Cristina? El dia porta poques hores. Tu quantes guines has arribat avui?
1: Doncs avui he començat teletreballant, això ho faig molt. Vaig a portar el nen a l'escola, faig alguna reunió de teletreball i llavors arribo a la redacció cap a quarts de 10. I depèn del dia, de vegades plego abans, de vegades plego després, de vegades hi ha gales a la nit i fem horari partit, no sé, depèn. Avui hi ha festa major, per tant, acabarem tard.
0: Llarga, llarga jornada. Cristina, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i que gaudeixis també de la festa major, eh?
1: Moltes gràcies igualment.
0: Molt bé, nois. Doncs seguim, eh? Deixem a la Cristina que continuï treballant i aquí continuo veient els...
2: Ja està, ja està.
0: Com que ja està?
2: Acabant d'últims retocs.
0: Últims retocs. Molt bé. Uf, escolta... Ah, mira, saps què? Em vaig a veure el Ferran.
2: Sí, que t'expliqui allò de la gràcia.
0: Que m'expliqui... Ferran, escolta'm una cosa. Què passa aquest any? Sí, estem gravant. Això és el viatge al centre de Ràdio Sant Cugat. És l'últim que farem aquesta temporada pel Connectats.
2: Ah, molt bé.
0: I hem parlat de la Guerra del Fred. Mira, tens una trucada.
2: Ja,
0: a veure, un segonet.
2: Cugat Mèdia, digueu-me.
0: A l'aparell.
2: Hola,
0: això,
2: què tal?
0: Normalment, eh? Normalment. Perfecte. És Ràdio Sant Cugat a l'aparell. El Ferran està en un despatxet aquí a la casa, però és qui té, jo diria que més calor. Ara li preguntarem. Escolta, Ferran, tu ets el més calorós de tots?
3: Ui, jo tinc molta calor, filla. No sé si és que tinc espatllat el termostat, però la veritat és que som molt calorós. I sí que és veritat que com que compartim l'aire condicionat jo i la Cris, la tinc una mica, la pobra, la tinc una mica atrotinada, perquè ella és més aviat fredolica i a vegades tenim algun problema de temperatura. Però vaja, m'adapto. Quan la concurrència no vol aire, tinc capacitat també de sofrir, de patir.
0: Déu-n'hi-do, és que aquí al passadís la temperatura és...
2: Fresqueta.
0: Fresqueta? T'has de portar una rebaqueta i tot, eh? Ah,
3: ho sé, però és que fins que arriba aquí als despatxos també triga, vull dir que la distància fa que a vegades la temperatura no sigui tan...
0: No és veritat, aquí dins es nota una miqueta més de xafugó, no com el passadís.
3: Però bueno, també són uns dies d'estiu que la calor apreta i, escolta'm, hem de tenir un punt mig, hem de trobar un punt mig aquí a la casa en què tothom tinguem allò la temperatura adient al nostre termostat.
0: Doncs sí, escolta, us deixo treballar. Acabo aquesta ronda, última ronda del Connectats. Bon Connectats, i tant, gràcies.
4: Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
5: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
4: Ràdio Municipal de Terrassa.
6: El Prat Ràdio.
7: Bona tarda. El Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
4: Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Bona tarda. Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
4: Ràdio Castellà.
9: Bona tarda. L'Ajuntament de Castellà durant...

0: I temps ara al Connectats per repassar les estrenes de cinema. El que arriba a les grans pantalles aquest cap de setmana de la mà de Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
1: Bona tarda. Després d'aquesta festivitat de Sant Joan, arriba divendres, arriba cap de setmana i també arriba la secció de cinema aquí al Connectats, que, com sempre, compta amb el periodista de Diari de Terrassa i cinèfil, Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs comencem repassant algunes de les estrenes que hi ha aquest cap de setmana. No és que n'hi hagi moltes, però bé, n'hi ha algunes d'interessants, com per exemple comencem amb una pel·lícula on surt la gran Emma Vilarasau, que es diu Viaje al País de los Blancos. Què m'expliques?
1: Que està basada en la història real del protagonista, Ousmane Oumar, que és un jove ghanès que abandona el seu poble, atret per la idea d'aquest concepte que ens remet al títol de la pel·li, del País dels Blancs, un lloc llunyà que alimenta la seva curiositat. Finalment arriba a Barcelona després d'una travessia plena d'obstacles i descobreix que la vida aquí no és tal com ell s'imaginava. Llavors coneix a la Montse, que és el personatge que interpreta Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix, a banda d'amor i suport, la possibilitat de tenir un futur. L'Ousmane no només ho aprofita, sinó que transforma aquesta oportunitat en una cosa encara millor. És un llibre que va escriure el mateix protagonista, Ousmane Oumar, el guió és de Guillem Clua i la pel·lícula la dirigeix el debutant Dani Sancho. La pel·li es va veure en preestrena al Festival de Màlaga.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta de Viaje al País de los Blancos.
2: Vaya mal un día.
3: ¿Viniste solo? ¿Pero cuántos años tienes?
4: Vas en una situación irregular. Es una falta grave.
3: Y dime una cosa, Ousmane. ¿Qué te gustaría hacer?
5: Estudiar, trabajar allá. Quiero que mi viaje tenga un sentido.
3: Ese chico ha sufrido mucho para llegar hasta aquí. Y se está esforzando. Solo necesita una oportunidad.
0: Doncs aquest Viaje al País de los Blancos ens dona pas a la típica, bueno, la quota de terror que de tant en tant intentem obviar, però en aquest cas, doncs, va, també se li ha donat una mica de paillet al Jordi amb aquest Obsession, aquesta pel·lícula de terror feta als Estats Units, que no penso veure.
1: La pel·lícula més ben puntuada de la setmana, que ha tingut més bones crítiques, dirigida per Curry Barker.
0: Així va el cinema.
1: Música de Rock Burwell, protagonitzada per Michael Johnston, Inde Navarrete i Cooper Tomlinson. És la història d'una relació de parella tòxica, diguéssim. És l'anhel romàntic desesperat d'un noi cap a una noia, que és el seu amor platònic de tota la vida, i que això fa que desencadeni una sinistra relació entre tots dos. Ella es torna irracionalment obsessiva, d'aquí el títol Obsession, fins que es converteix en la seva sombra. És això, una fantasia, una metàfora per parlar de la cosificació de les relacions romàntiques i que explora els límits fins als quals estem disposats a arribar pel desig de ser correspostos. Una gran pel·lícula.
0: Sí, sí. Doncs molt bé. Jo és que crec que els Oscars ja tenen guanyadora, no?
1: No, va, guanyadora no ho sé, però se'n parlarà d'aquesta pel·li.
0: Sí, sí. Se'n parlarà, doncs, bueno, se'n parlarà i aquí ja se n'ha parlat.
1: Exacte.
0: Val, molt bé, anem a... Continuem als Estats Units, una altra pel·lícula, doncs, d'aquestes agència ficció fantàstica relacionada amb aquest món de superherois, en aquest cas Supergirl.
1: Sí, és la cosina de Superman, diguéssim, la Supergirl, però no és com ens podríem imaginar una persona tan bona com Superman, sinó que ella va veure com morien assassinats tota la seva família durant els seus primers 14 anys de vida. Després va venir la Terra i evidentment tot això la va marcar i és molt més dura i no és la Supergirl a la que estem acostumats. La pel·lícula dirigida per Craig Gillespie agafa com a referència una minissèrie escrita per Tom King i promet una visió, com dèiem, totalment diferent del que la majoria pensa quan li ve al cap el personatge d'aquesta Supergirl, de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre Superman, que va ser enviat a la Terra i criat, com recordareu, per uns pares carinyosos des que era un nadó, i Supergirl, que ha estat criada en una roca allà rodejada de kriptonita i que va passar força penúries abans de venir a la Terra. La pel·li està protagonitzada per Melly Alcock, Matthias Schomburg i Ebb Ridley.
0: Molt bé.
1: Ai, doncs. Jason Momoa, me'l deixava.
0: Ah, va, uf, sí. Escolta'm una cosa, escoltem una miqueta, va, d'aquest... És que amb tot el tema de la pel·lícula de terror ja no sé ni on estava. Escoltem una mica de Supergirl.
6: Hola, solo llamaba para ver cuándo piensas volver. Me preocupa que no te acostumbres a esto. Si te pasas el día de planeta en planeta, cara... ¿Cómo vas a tener amigos?
7: Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo amigos.
8: Mi hogar está donde estés tú.
0: Doncs aquesta pel·lícula, que els que us agraden els superherois, doncs tindreu l'oportunitat de poder escoltar. Ens anem a França, ja ens hi quedarem. Primer parlarem sobre Nino, que és un drama fet a França, i després una cosa més històrica. Parla'm primer de Nino, sisplau.
1: Sí, és una pel·li dirigida per Pauline Loquet, protagonitzada per Théodore Pellerin, William Giggbill i Salomé de Biles. És un drama que parla de la relació de la malaltia del protagonista, que s'haurà d'enfrontar a una gran prova en només 3 dies, una prova de salut, i vaga de moment pels carrers de París per reconnectar amb el món i amb ell mateix. És una pel·li, aquesta Nino, que va guanyar 2 premis, dels 4 als quals aspirava el César de l'any passat, i també el Festival de Valladolid va estar present al Premi Punto d'Encuentro de la Seminci, i va tenir el Gran Premi del Jurat del Festival de Roma, cinema costumista.
0: Mm-hmm. Molt bé, com dèiem, tanquem aquest repàs a les 5 pel·lícules més destacades que ens duia el Jordi, també a França, un drama, però en aquest cas amb tocs històrics, que és de la coneguda Maria Antonieta. La pel·lícula es diu Los últimos días de Maria Antonieta, que suposo que en francès, no sé si és igual, però...
1: Le Deluge, es diu en francès. És... ni idea. No tinc ni idea. És una pel·li dirigida per Gianluca Giudice, protagonitzada per 2 actors francesos dels més coneguts, Guillaume Canet i Mélanie Laurent, i explica la història, com deies, de la Maria Antonieta. Se n'han fet diverses versions, Sofia Coppola li va dedicar una pel·lícula, per exemple. Aquí, des d'un punt de vista més de la fascinació pels grans palaus i per la història, està ambientada el 1792, a finals del segle XVIII, quan la Revolució Francesa ha triomfat i el rei Lluís XVI, juntament amb la seva esposa, Maria Antonieta, i els seus fills són detinguts i encarcelats a la Torre del Temple, un castell sinistre de París, mentre se'ls estan esperant que se'l jutgi. És una pel·lícula que retrata els moments finals d'aquesta dona, Maria Antonieta, i lluny de l'esplendor, privilegis i les riqueses del passat, la família es troba aïllada i vulnerable per primera vegada en les seves vides. Mm-hmm. Això és el que interessa a Giudice, el director, i explica, en fi, bastant realisme com seran els turbulents darrers dies dels monarques abans del final que passarà per la guillotina, evidentment. És una pel·li que va tenir 3 premis a David de Donatello, que són els premis del cinema italià, l'any 2024. És una pel·li del 24 que ens arriba amb 2 anys de retard.
0: Molt bé, doncs el que farem és escoltar una miqueta d'aquest... sí, és veritat, això t'ho volia comentar, que arriba 2 anys en retard, però bé, si la dicha és buena, no?
1: Aviam, veurem.
0: Aviam si és bona. Escoltem una miqueta de Maria Antonieta, els últims dies de Maria Antonieta.
9: La convenció ha decretado por unanimidad la abolición de la monarquía.
10: La igualdad. ¿Qué es eso?
11: ¿Cómo que qué es eso?
10: París está sangre y fuego.
12: Solo serán unos pocos días. Hace no mucho tiempo esperaban años para ser recibidos por la reina de Francia. Ahora basta con unos cuantos gritos y escupitajos para conseguirlo.
13: No tengáis miedo. Somos la humanidad.
0: Doncs aquests últims dies de la Maria Antonieta, d'aquests personatges, no? Bueno, que sempre passen una mica a la història, la gent sap més d'aquesta gent, com de Sissi, Emperatriz i aquestes coses...
1: Que de la seva pròpia família.
0: Sí, i d'altres personatges que en teoria han sigut més rellevants políticament o perquè han dominat l'imperi o el que sigui. Escolta'm una cosa, també s'estrena Letres robades, una comèdia feta a Irlanda, Jackass, lo mejor para el final, una comèdia feta als Estats Units, Morir no siempre sale bien, una comèdia feta a Espanya, Pàlida luz en les colines, un drama fet a Japó, La mujer sin nombre, una d'Aràbia Saudí, d'intriga, i La casa del bosque, que és una minissèrie, no sé per què l'han inclòs.
1: Sí, de l'any 71, a més a més. Deu fer algun passi, suposo.
0: Deu estar força bé, no ho sé. Jo no l'he vist, tu que ets un seriòfil.
1: No, ni idea. A més, és llarguíssima, té moltíssims capítols, no sé com la projectaran.
0: Bé, doncs ja ho anirem veient. Escolta'm una cosa, ens agrada doncs recordar directors, actors, actrius, productors, quasi sempre són molt coneguts o tenen una trajectòria d'aquestes molt conegudes, però de tant en tant ens agrada també d'alguns de molta qualitat, que són coneguts, però potser que pel gran públic no el tenen tant. No sé si creus que és el cas de Claude Chabrol, que el passat dimecres hauria fet 96 anys, va néixer 1930 a París i va morir el 2010
1: a París, també.
0: En París, amb 80 anys. Què m'expliques de Claude Chabrol, que va fer també alguns, no sé com es diu en català, pinitos, com a actor
1: però sí,
0: poqueta
1: sí.
0: Coseta, eh?
1: És un dels cineastes més coneguts de la seva generació, dels anys 60, 70, sobretot, també fins als 80 va treballar. És un dels representants de la Nouvelle Vague, d'aquella nova onada, com diu el nom, de cinema francès, que va canviar l'estètica, la mecànica i els guions de rodar i del cinema de l'època. Va ser guionista, va ser director, era conegut sobretot pel seu treball com a dirigint actors, vaja, i també va fer de periodista, perquè de fet abans que cineasta va ser periodista, com la majoria dels de la Nouvelle Vague, i va col·laborar amb Eric Rohmer en un llibre magnífic que es diu Hitchcock, que és una entrevista llarguíssima al cineasta nord-americà, que es va publicar l'any 57. Ell tenia 27 anys, per tant, i analitzava temes del cinema de Hitchcock, com la moral catòlica, la culpa, que és el que travessa tota l'obra del cineasta britànic, no? També més endavant dirigiria, es va donar a conèixer, vaja, per l'atac que va dirigir des de la revista on treballaven ell i els seus companys, Cahiers du Cinéma, que encara existeix, contra Stanley Kramer, per la seva anàlisi dels grans temes cinematogràfics.
0: Ell comença així com mica a destacar. El primer llargmetratge agafat de la Nouvelle Vague és Le Beau Serge, El Bello Sergio, 1958, i després hi ha més pel·lícules, no? Los Primos, una doble vida, Le Bon Femme, i això ho dius millor tu, Le Gaud, com és això? Ui, Gaud de l'Hugo, de 1960, L'Oilem du Melin, L'Andrew i Ofèlia, és a dir que són uns 3 anys així de llargmetratges, concretament 8, escrits per ell mateix, no?
1: Sí, acostumava a escriure i a dirigir sempre.
0: Tot i que, lo típic, no? Es fa cinema de qualitat, però comercialment, doncs, potser no era el millor i, per tant, doncs, fracassa una mica. Llavors es dedica potser a fer una mica de pel·lícules més comercials, sobretot policíques, però després tornarà amb altres pel·lícules, no? Als anys, cap als finals dels anys 60, 70, és quan comença a la seva producció, no?
1: Sí, de fet, se'l va acabar coneixent pel cinema de gènere, pel cinema d'assassinats, ambientat sobretot el crim rural era una mica la seva especialitat, no? En pel·lícules delicioses com per exemple La mujer infiel, El carnicero, Accidente sin huella, El anochecer, Inocentes con manos sucias, Los fantasmas del sombrerero, Un asunto de mujeres. Són pel·lis ambientades en petits pobles francesos on, no sé, el mal i els lladres i totes aquestes històries que ell fa. És veritat que va començar a fer aquestes pel·lis per tenir més èxit, diguéssim, perquè les altres no funcionaven massa bé, i el que volia el públic era això, històries de crims, no?, com segueix passant. I al final va aconseguir bones pel·lis d'aquestes. També va guanyar, per exemple, la Concha d'Or del Festival de Sant Sebastià l'any 97 per una pel·li magnífica, es diu Rien ne va plus, no va mas, és una història de mafiosos de casinos. I, en fi...
0: Bueno, ell també el 1991 farà Madame Bovary, que és una de les pel·lícules potser la que tothom... Ostres, sí, és veritat, Madame Bovary, segur que la gent la localitza. I, per cert, durant molt temps, moltes de les seves pel·lícules van estar protagonitzades per Stéphane Audran.
1: Stéphane Audran, la seva dona.
0: Doncs parlàvem de Madame Bovary, marxarem amb la banda sonora de Madame Bovary, que per cert la va fer el seu fill, Mathieu Chabrol, però aquesta cançó, Pardon-moi ce caprice d'enfant, perdona'm aquest caprici d'infant, que canta la Mireille Mathieu.
1: Una de les grans de la chanson francesa, també.
0: Doncs us deixem amb aquest Pardon-moi ce caprice d'enfant, tu ho diries millor que jo, amb Mireille Mathieu, i tornarem la setmana vinent.
1: Aquí estarem, bon cinema.

0: Recte final d'aquest Connectats de divendres i abans de marxar un repàs a l'agenda del programa. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, aquest cap de setmana a Terrassa. Bona tarda a Terrassa, avui divendres, a partir de les 9 del vespre, Assombra-te i rie, un espectacle de l'il·lusionista argentí Santi Fernández al Cafè Teatre de l'Artista. I dissabte, a 9:15, i al Cafè de l'Aula, concert de voleo, cançó d'autor, rumba i jazz.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
2: Bona tarda de nou, Carme. Demà dissabte al vespre, els carrers del barri del centre celebren el Dia Sense Cotxes. S'hi organitzaran diferents activitats i també sopars. I a les 8, al Teatre El Círcul arrenca la secció de curtmetratges del Festival Crip Show. I de cara a diumenge destaquem els actes de Biga i Les Badalona, la primera associació LGTBIQ+ de la ciutat. Celebraran l'orgull d'enguany amb un manifest a la plaça de la Vila a 11:45 del matí i una hora més tard, al restaurant Brisa Simprisa, s'hi faran sessions musicals i actuacions de drag queens.
0: Gràcies, Martí. Ara anem amb les propostes del Prat. Noelia Aguilar, bona tarda.
3: Avui se celebra la segona tarda de les festes de Sant Pere i de Sant Pau. Des de 6:45 s'enceta amb el foc dels trabucaires a la plaça de l'Església. Per continuar amb la cercavila des del carrer Sant Pere i arriba a la plaça de la Vila, on a partir de 9:15 es realitzaran els lluïments de totes les entitats. Posteriorment serà el torn per al cercatasques, que visitarà diferents establiments del nucli antic per proseguir amb el correfoc, que partirà des de la plaça de la Vila travessant carrers com Eusebi Soler o Ferran Puig per arribar novament a la plaça de la Vila. La jornada posarà la cirereta amb la festa final a la plaça Xavier Ruiz. Aquesta tarda comencen les festes del barri de la Seda. Per donar el tret de sortida s'instal·laran uns tobogans aquàtics i uns inflables al número 12 del carrer Vendrell. Hi haurà activitats pensades per les famílies i la canalla, per les quals s'haurà de pagar 1 euro si ets soci i 4 euros si no ets soci. Les festes continuaran dissabte 27 amb activitats per tots els públics, com ara el dinar comunitari, una sèrie de jocs i música en directe. Dissabte 27 de juny, a partir de les 6 de la tarda, el Cèntric Espai Cultural acull el concert d'estiu a càrrec de la Coral Lo Llobregat de les Flors. El grup, format per una trentena d'integrants, interpretarà una sèrie de cançons pop en tres llengües diferents: castellà, català i anglès. Durant tot l'any han estat preparant un repertori de cançons de grups musicals com ara Eurythmics, Los Secretos, Alaska o Sopa de Cabra.
0: Gràcies, Noelia. Des de Sant Cugat us proposem participar i treure el cap a la festa major de la ciutat, que va començar ahir i acabarà dilluns. Avui, un dels concerts estrella a The Tyets, al Parc Jove, al Parc de Ramon Barnils, a partir de 12:45 de la matinada. Demà dissabte, correfoc, diada castellera. Diumenge, concurs d'arrossos, havaneres i seguici nocturn. I dilluns, el dia gran, Paga-li Joan, seguici de Sant Pere i Castell de Focs. Podeu consultar tots els horaris i tots els emplaçaments a la nostra web, a cugat.cat.

Doncs és tot de la nostra part. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Ara toca descansar a Sant Cugat de Festa Major. Però ja sabeu que dilluns tornem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de gaudir del cap de setmana. Adéu-siau.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no. Las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta. Martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
7: Bona tarda, us parla Ivan Conde. L'Ajuntament ha aprovat que el Mas Blau compti amb una zona taronja d'aparcament per a la plantilla de les empreses a partir de l'octubre. Així ho ha aprovat el ple municipal, que vol acabar amb l'ús fraudulent de l'espai públic que es fa principalment per part d'empreses d'aparcament de cotxes de passatgers de l'aeroport. Per això es fixa una tarifa de 8 euros mensuals per estacionar fins a 16 hores diàries. Aquesta mesura s'aplicarà a partir de l'octubre. Un altre punt destacat d'aquest ple ha estat l'aprovació provisional d'un nou recàrrec sobre l'impost turístic d'entre 1,20 euros i 2,40 per estada en establiments turístics de la ciutat, independentment de si s'hi pernocta o no. A la mesura, segons l'Ajuntament, permetria recaptar fins a 600.000 euros extres a l'administració local. I tal com ja va avançar el Prat TV, la taxa de residus serà d'un 15% més barata amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener de 2026, si bé la mesura s'aproxima a les reclamacions que ha fet en diverses ocasions l'oposició. Estimem i el PP no han dubtat a qualificar-la d'electoralista. Els castellers del Prat celebren aquest cap de setmana el seu 12è aniversari amb la Diada del Bateig, enguany amb els cardats de l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona i els castellers de Viladecans com a colles convidades. Serà el gran punt i final a una setmana especialment carregada. Des de les 5 de la tarda, cercavila des de la nau de Cultura Popular i la Diada plaça de la Vila a partir de 6:15. I avui se celebra la segona tarda de les festes de Sant Pere i Sant Pau. Des de 6:45 s'enceta amb el foc dels trabucaires a la plaça de l'Església per continuar amb la cercavila des del carrer Sant Pere i arribar a la plaça de la Vila, on a partir de 9:15 es realitzaran els lluïments de totes les entitats. Posteriorment serà el torn per al cercatasques i al correfoc per arribar novament a plaça de la Vila, una jornada on es posarà la cirereta amb la festa final a la plaça Xavier Ruiz.
8: Esports.
7: Avui arrenca el Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. És la desena prova del Mundial de Motociclisme. Aquesta no serà, això sí, la primera vegada que Joel Esteban competeix en aquest asfalt, ja que el 2024 va ser 15è per culpa d'una doble penalització. El potablava 12è a la classificació general amb 44 punts buscarà millorar aquest resultat i també les sensacions de la darrera cursa, on va caure a la tercera volta. La cursa serà diumenge a les 11 del matí i faran 20 voltes. La informació torna d'aquí a una hora.

0: Tornem-hi, tornem-hi.
1: Yay!
0: Tornem amb un mes molt especial, no?
1: Yes, because it's Pride Month!
0: Yay!
1: Com no empezar Pride Month amb... amb...
2: X-Love.
0: Yes. Yes. Amb el nou comeback que han fet. Surf.
1: Surf.
0: Està xula, no l'havia escoltada, però està xula, eh?
1: Sí, a mi m'agrada al principi. Mira que...
0: És rara la cançó, rara. No et volarà, però està xula, està xula.
1: Sirviendo. Let's go.
0: Surf, literalment.
1: Sí.
0: Vale, perfecte.
1: Pues, anem a comebacks, perquè hi ha alguns.
0: Ja, hi ha bastants, sí. Digue'm, què m'expliques? És veritat, que han fet comeback.
1: Que aquest és el pensament que teníem fa uns quants capítols anteriors de Treasure és J-pop o K-pop, perquè són japonesos.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Treasure són japonesos?
1: Sí.
0: Què?
1: No, no ho sabies? Com? No, mentira, Mary.
0: Què?
1: Que sí. Me estàs vacilant?
0: No, ah, vale. mientes.
1: Que no, que són japonesos. Bueno, no,
0: ah, sí?
1: Tots no.
0: Jo és que, bueno,
1: però la majoria
0: no té res a veure això amb els comebacks, però jo vaig escoltar que es veu que un artista tailandès li van oferir estar a la YG, bueno, es rumoreja que li van oferir estar a la YG i que quasi acaba a Treasure, al Port. Por Supacar, sí, quasi acaba a Treasure. I llavors m'ha sorprès que em diguis que són japonesos, perquè després del rumor aquest estava pensant, però si aquest pau és tailandès, saps?
1: O sigui, són quasi tots japonesos, però fan música en coreà i després en Japó. O sigui, en plan, en Japó. En Japó. Versió japonesa.
0: Vale, vale. Ah, bueno, pues... Bueno, sí. Ho hem col·locat a K-pop.
1: Muy mal, man, no! Mis tesoro.
0: Perdón, perdón.
1: No, vale, dale.
0: També els Shiny, com no, han tret comeback amb Atmos. No sé si ho pronunciat bé, no sé ben bé què és Atmos. Però és molt xula i Shiny és que... Pff, Shiny,
1: classic
0: no?
1: Ones.
0: Què diré de Shiny, no? És que, wow,
1: the
0: Shiny.
1: The classic ones. That's something, yay. And Double.
0: And Double, yes. Curious. Haig de dir, em va agradar més Top 5.
1: Sí.
0: Perquè estigui una mica desubicat ara mateix per el meu comentari, Undouble, com es pronunci, és el grup que han tret dels Zero Base One, com el grup, el segon grup, o no sé, els que
1: sí,
0: van anar...
1: Sí, perquè es van dividir quan va acabar el contracte, doncs ara són dos grups dividits. Mm. Cinco.
0: Sí, però perquè han afegit a un...
1: A un altre, que, del, sí. De Boys Planet,
0: ho vam parlar, el de Ifne. Ifne? Bueno, ese.
1: Sí, ese muchacho.
0: Exactamente. Sí. També hi ha hagut comeback... Bueno, el de la Seraphim, ara que ho estic jo ara pensant, crec que va ser el mes passat, tècnicament.
1: Sí, però no sé si no el van posar, diria.
0: Ah, és que és molt bo i hi ha un guinyo de la Tu Cuerpo Alegría Macarena. Bueno, un guinyo.
1: Un sample.
0: Hi ha tot un sample, hi ha un guinyo, quasi.
1: De la Tu Cuerpo Alegría Macarena.
0: Literalment estan elles cantant i de fons.
1: De la Tu Cuerpo Alegría Macarena.
0: És molt cookie.
1: La veritat és que m'agrada.
0: És molt xula,
1: Pensava que no m'agradaria el fet de ser un sample en espanyol, però els ha quedat molt xula.
0: A mi el que em fa ràbia és que tenen aquesta cançó i tenen una altra cançó també que parlen en espanyol i tal, i en el seu tour no passen per Espanya.
1: Ja.
0: Mentiroses.
1: Como la mitat de los grupos.
0: Ja, però si tens cançons en espanyol, vine a Espanya.
1: Aunque sigui a Madrid, ¿sabes? Que claro, cojo el AVE y me da igual.
0: Exactamente, pero vale. Verano joven, que sirva de algo, ¿sabes?
1: ¡Ay, es veritat! Verano
0: pero,
1: clar, joven.
0: Fatal.
1: Hem bueno, de profitar verano joven.
0: Exactamente.
1: No sé com es pronuncia. M-E-O-V-V. Miau?
0: Miau.
1: No sé. Que la cançó es diu Dirori.
0: Sí, fan també tenen un sample aquesta del... com es diu la cançó aquesta del... Bueno, no sé, tenen un sample d'una
1: vale.
0: cançó de
1: sí.
0: música clàssica.
1: Sí.
0: T'ha quedat clar, no? No, no era aquesta, era una altra,
1: oh.
0: crec, però bueno. I la Saespa també ha fet comeback amb Lemonade, que aquestes sí que venen a Madrid, de fet, al gener de l'any
1: que ve.
0: Que
1: hi ha les entrades, no, em
0: yes.
1: sembla?
0: No he vist preus, no he vist res, no puc
1: jo
0: opinar.
1: Tampoc.
0: Només dic que en aquesta de Lemonade parlen en espanyol, diuen muchas gracias, mi amor, o algo així, o sigui, reines.
1: I like it.
0: I què més m'expliques?
1: IOI comeback.
0: Yes. Que guapes. Que xulo, entre tot un àlbum, estan, són preciosos.
1: Saps que no he escoltat
0: no.
1: ni una cançó d'ella.
0: Ai,
1: Ciao.
0: Així no es va.
1: Així no es va.
0: No, claro, és que així no es va.
1: Me van a hacer un hilo en Twitter.
0: De
1: en
0: fet.
1: Eighties. Mm-hmm. Comeback al 26 del 6 del 26.
0: És com molt bonito.
1: És molt bonito esa fecha.
0: És fecha preciosa.
1: I és Golden Hour, Parte 5. ¿Cuántas Golden Hours van a hacer?
0: Una cançó de l'àlbum es diu Mamacita.
1: Oh.
0: Espero que sigui tot en espanyol. No, mentira.
1: Ah, espera.
0: ¿Qué?
1: Claro, espero que me la canten en claro. El Music Bank.
0: Ostres,
1: venen a Barcelona.
0: És veritat, és veritat. El Music Bank a Barcelona, que espavilen. I les Mamamoo també ha tret Comeback for Flowers.
1: Mm.
0: És molt xula. L'he escoltada, està cookie.
1: No l'he escoltat, després l'escoltaré.
0: És molt
1: fa cookie. Molt que no escolto Mamamoo.
0: És que fa molt que no treuen res.
1: Ja, sí, també. Però és lo típico de que le das aleatorio en Spotify sí. I ni me sale. Pues
0: la... Sí, vale, vale. Entenc. Bueno, són, han estat xulats. Hi ha més comebacks de K-pop, bueno, però hem fet un tastet sí. Només. De T-pop, què m'expliques?
1: Les For If?
0: Yes.
1: T.
0: Ha estat xula, també, T. Els Clover amb Lonely Girl, boníssima, boníssima.
1: Me'n recordo
0: boníssima.
1: Que la vam escoltar a casa teva.
0: És veritat.
1: El teu cumple.
0: És veritat, és veritat, boníssima.
1: Un buen regalo de cumple.
0: Un buen regalo de cumple, de fet, sí, sí, m'encanta. Gràcies per tant, Clover.
1: I molt bon regal de cumpleanys també en la sèrie de Ticket to Heaven.
0: És
1: gràcies.
0: Veritat, Ticket to Heaven, gràcies. Per fi ha sortit. Bueno, sí.
1: Era un pequeño guiño. Ja està, era tot el que quería decir. One Thing.
0: El Time Tie. Està guai, també. És així, més tranquil·leta.
1: Mm.
0: Però està xula.
1: When it rains.
0: Del Tle First One.
1: Quan llueva.
0: Tle First One. Han sigut, l'han tret com a duo, els Tle First One, no sé com no sé pronunciar-ho. Ho han tret com a duo a la Domundi, no sé com es diu, Domundi Music.
1: És una parelleta que yes. Té una sèrie.
0: Yes, yes, yes.
1: O sea, tiene una sèrie com a pareja secundària, però...
0: Tienen una sèrie, punto.
1: Tienen una sèrie,
0: no,
1: punto.
0: No fa falta que diguis més.
1: No hay más. No sé com pronunciar això.
0: Level.
1: Però hi ha el set aquest?
0: Bueno.
1: Què pinta ell?
0: 7-Eleven, no.
1: 7-Eleven?
0: No, Level.
1: Vale. Sat.
0: Sat. Bueno, el nom original és en tailandès, però ni idea. Ni idea, ni idea. I de J-pop, jo vull fer especial hincapié en Loca, així tal qual, Loca, d'un grup que es diu Lil Lig, i està featuring dos membres del grup tailandès Bass. És boníssima la cançó, o sigui, és perfecta, la tinc en bucle, és fantàstica, o sigui, tothom escolta Loca.
1: Qui m'has dit qui eren? El AA?
0: El Nex i el AA. Que han anat, o sigui, no sé si han anat a Japó o els Lil Lig han anat a Tailàndia,
1: no tinc ni
0: idea.
1: Jo crec que quan fan aquestes coses, jo crec que ho graven cadascun a seu
0: estudi. No, estan junts.
1: Ah, vale.
0: Sí, en l'MV estan junts físicament.
1: És que com que hi ha molts artistes que fan això de cada un en su... Ai, perdó. En su estudi i ja, ahí, lo que no...
0: Uau.
1: Pip. Sí.
0: Autocensura. I després del Psychic Fever també han tret I Got Ways, així de J-pop. Va estar xola també. Passem a notícies, va, que ens estem enrotllant massa.
1: Hem parlat abans del Threefish One i a pie a la Domundi, que line-up el 18 de juny, o sea, nova sèrie.
0: Ah, no seran nova sèrie. Espero que anuncin també nous grups de música, perquè...
1: I jo espero que també facin noves parelles.
0: Això segur. Eso, o sigui, això no tinc cap
1: plan,
0: tipus de dubte.
1: Buenas, en plan,
0: ah, està,
1: yeah.
0: A tant no sé. Jo vaig fer un bingo, crec, del que crec que passarà a la Domundi line-up.
1: Ai, jo no. No
0: pues,
1: ho he vist,
0: hem
1: això.
0: De fer un bingo i ho pugem a veure quantes acertem.
1: A Twitter.
0: 0%. Vale.
1: Sí, perquè tenim el Twitter que no l'utilitzem per res.
0: Ja,
1: o sigui,
0: bueno, està
1: ahí. Hauria d'activar ese Twitter.
0: Vinga, va.
1: Marc.
0: D'NCT, bueno, ex-membre d'NCT, de fet. S'ha fet una nova empresa. Upper Room. Upper Room. Què? Què passó?
1: És amb...
0: Què?
1: No, espérate. O sigui, és cofundador i co-CEO.
0: Ah, o sigui, no és seva.
1: No. O sigui, aquí em posa... La companyia està enfocada en música, contingut... Bueno, una companyia normal i de tota la vida de música. I diu que, per segons diversos registres empresarials... Marc apareix com cofundador i co-CEO.
0: O sigui que no és 100%
1: no és seva,
0: però
1: o
0: està
1: que
0: ahí.
1: Si le quieren echar, lo pueden echar otra vez.
0: Wow.
1: No, és que és verdad.
0: Però esperem que no passi això i ja està, no? Que sigui seva i ja està.
1: Upper Room.
0: Upper Room.
1: Espero que haga mucha música en inglés.
0: Sí. O en lo que ell vulgui, sincerament. Jo lo apoyo. Vale, també jo volia parlar d'un grup que es diu... Ostres, com pronuncio això?
1: Entni? Me suena a Teenager o alguna cosa així.
0: Pot ser. És d'un nou grup d'una empresa que es diu 92 Entertainment, que és especial important que avui parlem d'ella, perquè tot i que encara són trainees i tècnicament no han debutat ni absolutament nada.
1: Trainees, en què ho hem comentat moltes vegades, és gent que està com de
0: pràctiques.
1: De pràctiques.
0: Pràctiques d'idol.
1: Pràctiques d'idol, sí. Literal. En plan,
0: pues,
1: canto, tum, bum, bum.
0: Pues són un grup que de pràctiques d'idol, i hi ha un membre que es diu Adrián i és literalment d'Espanya. Crec que és basc, el tio.
2: Oh!
0: Crec, no estic 100% segura. Crec que és basco.
2: Que ricasco.
0: Whatever. Però que el noi està a Corea i està entrenant, i és que van treure un reel, un TikTok crec que va ser realment, on els veia tots amb una cançó que crec que no és seva, però estan fent una cover. Bueno, no estic 100% segura de tota la història, però la gent va començar a dir: ostres, hi ha un membre d'Espanyol. I jo, serà verdad? I vaig anar i efectivament Adrián, no sé l'edat, no sé res, perquè no hi ha massa informació d'ells encara, crec que era basco. Ara dubto, ara no estic 100% segura, però crec que era basco. I l'Adrián. Hi ha altres membres que hi són de Vietnam, Canadà, de Japó, en plan, hi varietat. Però a nosaltres és com Adrián, saps? En plan, espanyol, d'aquí.
1: És que jo tinc un Adrián en mi classe.
0: T'imagines que és ell? No. S'ha anat a Corea.
1: No, adiós, me'n vaig.
0: Bueno.
1: Que cute.
0: Bueno, i també una última notícia així una mica més tristona.
1: No, para.
0: No l'he dit encara?
1: No.
0: El Junhun, no sé com es pronuncia, Surdo Mega X, que és un grup que, bueno, ens agrada molt.
1: Ha passat
0: molt
1: per
0: aquí.
1: Moltes coses.
0: Sí, van passar per molt. I, bueno, se'n va per problemes de salut i, bueno, ja portava molt de temps en hiatus, rotllo, que no formava part de res del grup per problemes de salut. I oficialment ara ha sortit del grup. I és molt trist perquè just faran comeback.
1: Amazing.
0: Ai, però bueno.
1: Però porten molt de temps que són només
0: sí,
1: 4
0: i sí.
1: Moltes coses, ja no puedo más. Omega X va acabar com mi salut mental, no puedo más.
0: Wow. Fuertes declaracions.
1: No, és que, jolines, que paren.
0: I Omega X també té molta, en general, tindrà molta rellevància més endavant al podcast quan parlem de sèries i parlem d'altres
1: sí.
0: coses. Així que què et sembla si posem una cançó seva?
1: Sí, a més, Omega X fa cançons també amb frases així com en espanyol alguna vegada, com la de Venus.
0: Oh,
1: mi hermosa Venus,
0: sí.
1: Vamos, que és la que posarem ara.

0: si te pasa algo, pues...
1: Si no contáis como...
0: Porque no es tu pareja, en plan, no, no, es tu compañero de piso, por así decirlo, ¿sabes? O compartes habitación y ya está.
1: Hostia.
0: Es lo que allí es que son, que en plan, jolín, en plan es la meva parella, pero aquí es considerada como si fos nada mi compañero de piso.
1: Sí, i això és algú que porta molts problemes ja a nivell de salut i tal, perquè això passa qualsevol cosa.
0: Clar.
1: I potser tu no pots firmar res conforme...
0: O se't mor la parella per qualsevol, per X cosa i jo què sé, per exemple, tus coses, tus bienes d'esto no passen a la teva parella, perquè no és tu pareja en ese país.
1: Hòstia, saps el que m'estàs recordant ara al parlar? No sé si, o sea, té a veure, però no massa. M'estàs recordant molt a la pel·lícula aquesta de Paradise of Thorns?
0: Ai, no, para! No,
1: o sigui,
0: Mary.
1: Però és que m'estàs recordant molt explicant, perquè, o sigui...
0: És una peli molt
1: preciosa.
0: Maca, però jo acabé llorando a chorro, sí. me la recomano jo ara, me vais a odiar. Però, o sigui, me la va recomanar la Mary, que era l'estiu passat, pot ser perquè, sí, perquè estava amb l'aire condicionat en el ordinador, me acuerdo. I...
1: per aquí,
0: que mal.
1: 5 cèntims de la pel·lícula. Està ambientada a Tailàndia, rotllo no actual, com aquí qui diu, perquè actualment era un dels punts que vam parlar,
0: no,
1: que actualment Tailàndia està bé, saps?
0: Era com un mòbil, però d'estos de los botoncitos.
1: Sí, o sigui, era Tailàndia com més... O sigui, no superantiga, però rotllo més antiga que ara. No era legal ser part del col·lectiu ni res. I tota la història segueix a un protagonista que l'actor és Jeff Satur, per això
0: gràcies.
1: Me la vaig veure. Òbviament. Que és, té una parella... Bueno, el Kane surt més endavant. Té una parella que... Bueno, pues són gais i viuen junts i la parella se li mor i ell... O sigui, és que al principi de la pel·lícula...
0: Sí.
1: No és molt spoiler, ¿vale? No estic fent spoiler. Això passa en els primers 10 minuts de la pel·lícula. O sigui, de veritat.
0: Sí, o sea,
1: no passa nada, ¿vale?
0: Adiós.
1: En els primers 10 minuts de la pel·lícula ell va a l'hospital amb la seva parella i li diuen que no pot firmar els papers per salvar-lo perquè no... O sigui, legalment no és la seva parella.
0: Clar. I su madre, que tiene que venir desde la otra punta.
1: Sí, i no llega a tiempo, obviamente. Però és que ara, quan ho has dit, m'he quedat... Dic, hòstia, és literalment
0: sí,
1: la pel·lícula, eh?
0: És que potser és la realitat d'algú que li ha passat, de rotllo, se m'està morint la meva parella i no puc fer res perquè en este país no puedo.
1: Clar, això és una pel·lícula, però...
0: I si la teva parella
1: no
0: te pares, qui firma?
1: Pues no ho sé. Potser, sí, bueno, no tinc
0: sé.
1: Ni idea.
0: És que
1: potser...
0: ara m'acaba de quedar molt...
1: Buf.
0: Ja està, no más.
1: No,
0: a abrir a heridas, ¿vale? Gràcies.
1: Però bueno, la peli és molt bona, Paradise of Thorns, no sé quina plataforma està, la veritat no us mentiré, però és molt bona, si la trobeu en alguna plataforma i tal...
0: Muy fácil.
1: Bueno, no está bien dicho eso,
0: Me sembla que el YouTube està, sencera.
1: Ah, no ho sé.
0: L'únic que en calidad de... Bueno.
1: 3 píxeles.
0: Sí.
1: Però bueno, no passa nada.
0: Però sí. Jo la vaig veure al Telegram en un grup de Telegram que tinc jo de Everything Gay. Todo gay.
1: Wow.
0: M'encanta.
1: Jo no sé on la vaig veure, però la recomano molt. I bueno, parla tot el tema aquest que estem dient, no? De que pese a que tu visquis... És que vivíem junts, no? Pese a que tu visques amb la parella i tal, li passa alguna cosa i no pots estar,
0: bueno,
1: no pots ajudar.
0: És que a mi me fa molta gràcia el detall de nos vamos a casar i le da como la florecita esta. Bueno, jo ja, devastada. Vámonos, por favor. No.
1: Passamos de tema.
0: Vale, pues hem dit que és legal, però no està ben vist.
1: Uh-huh.
0: Al Japó, a Corea...
1: A Xina.
0: A Xina, que posa... que està com la... Bueno, està més censurat. I en això te voy a dar la razón, perquè ho vaig comentar amb tu, potser.
1: Pot ser.
0: Que jo me vaig veure... Bueno, ens vam veure una sèrie que es diu Revenge and Love i, madre mía, perquè sacaran un capítol.
1: Ja,
0: que si censures, que si... O sea, no rotllo censures de que havia algo malo, en plan de... Simplemente de un abrazo, adiós.
1: Sí,
0: o sea, ese abrazo no pasaba nunca.
1: Me recordo que va haver com drama de que van com... Van atrasar, una setmana o algo així, perquè les fans...
0: I l'anaven a cancelar,
1: sí?
0: Però la gente se quejó mucho y mira, menos mal, microinfarto.
1: Microinfarto.
0: Però, tio,
1: està com molt... Però, o sigui, a mi això em sembla una paradoxa una mica...
0: Sí, perquè tu fas sèries...
1: Exacto. O sigui...
0: Sèries de, vale, de LGTBI, però me lo estás censurando, no lo ves bien, le pones mala cara y...
1: I no
0: és com molt raro. Llavors em dona a entendre que ho fan més per lo comercial de, bueno, com da tantes visites i da tanto dinero
1: de cara a fuera, del palo, sí. Fem Revenge Love, però perquè ho vegin les fans de fora de Xina i no
0: sí.
1: A Xina.

0: No, però és que però for, ja, però és que a fora tampoc, perquè també ho lo restringiron para depende de qué países.
1: Ah.
0: És com I don't get it. Let's go.
1: Bueno, Xina, no, suposo, I guess,
0: sí,
1: no sé.
0: Xina i alguns altres segurament també, però ara mateix que sabíem, no ho sé. Taiwan.
1: Taiwan és el país que vam trobar d'Àsia que era com més obert en tot el tema aquest de l'LGTBI, l'adopció és legal, és
0: matrimoni
1: com...
0: Matrimoni igualitari, sí, des del 2019. Oh.
1: És una gran aliada en general de la comunitat i ens va semblar com molt cucó de que després de tot això no trobéssim algun país
0: menys
1: que fos
0: mal.
1: Com, bueno, ja Taiwan almenys, nice. Alguna ciutat ni que sigui perdida de la mano de Dios, que sí que més o menys.
0: No pisaré Taiwan ni en 127 años porque no hay
1: por
0: dinero.
1: Por lo que sea.
0: Pero me alegra saber eso. Tailàndia també. Tailàndia, però Tailàndia és molt coneguda ja per això.
1: Sí, Tailàndia és més coneguda. Van acceptar realment el matrimoni igualitari fa un any o dos màxim, o sigui, fa nada, però actualment hi ha com molta visibilitat de Tailàndia i amb el col·lectiu mundialment parlant, i també tenen molta fama, és, li diuen el Katoy, no sé si ho he pronunciat bé, probablement no, que són les persones aquestes trans.
0: Sí,
1: li diuen Katoy o whatever, no sé tailandès, vale? Però sí.
0: Me neither. Malàcia sí que no. Esto, bro,
1: sí,
0: les relacions homosexuals continuen sent criminalitzades a pena de càrcel.
1: Sí, suposo. Sí.
0: I bueno, espero que càrcel, perquè hi ha alguns països que directament ja és que et maten.
1: Adiós. Oh,
0: o sea, és que no lo entiendo. És que jo la gent que... mata... Sí, és que me agobio mucho. Jo estic con estas cosas, me agobio mucho. La gent que... vol matar algú pel simple fet d'estimar una altra persona. O sea, tío, tú quieres a tu madre, tú quieres a tu pareja, vale, pues me da igual de la orientación sexual que tú tengas, quién te guste, cómo te identifiques, me da igual, pero ¿por qué me tienes que matar por el simple hecho de querer a una persona? O sea, te puedes relajar.
1: Un puño en la boca cada
0: sí,
1: uno.
0: No la esteu veient,
1: pero se está agobiant aquí.
0: Es que es veritat. Es que es un debate que tendría molta gent de... Pero a ti qué te ha hecho esta persona? O sea, no te ha hecho nada porque está viviendo su vida felizmente queriendo a otra persona. ¿A ti te importa? ¿Te molesta? ¿Te hace algo? No, ¿verdad? Pues sigue. Para tu... ¡Ah! ¡Ah! Ya está.
1: O sigui, sí. Sí, o sigui... O sea, estoy contigo, ¿eh? Pero...
0: Es
1: pero...
0: que, jolines...
1: Solo que no me he agobiado tanto, pero estoy contigo, ¿eh?
0: Excuse me.
1: No, pero Malasia es como el otro extremo, ¿sabes? O sigui, hem passat de...
0: Tailàndia
1: bien, Taiwán bien, pues Malasia es completament
0: pues no,
1: lo contrari.
0: Ja no quiero.
1: O sigui,
0: yo no quiero.
1: Pues mal, molt malament, de fet. Pero bueno, no...
0: Pues un puño a la boca a Malasia. Chao. No me gusta, no iré nunca.
1: Miedo, hashtag miedo. Vale. Et sembla si posem
0: sí,
1: una cançó
0: per
1: sí, que et relaxis una mica? Posem Medusa, de la Jolin Tsai.

0: Vale, per qui no ho sàpiga, que no ho sabreu, però jo sí ho sé, així que us comento. La Jolin Tsai, la noia aquesta que està cantant ara mateix, que hem escoltat, la seva cançó Medusa, és una aliada de la comunitat LGTBI a Taiwan, que fa un suport polític bestial, la tia, i les seves cançons són superxules. Així que tothom a escoltar. No m'ho he pronunciat bé, 100%, però Jolin Tsai, ¿vale? Amb T-S-A-I, Tsai.
1: I Jolin, en plan, Jolin!
0: Tothom escolta la seva música, ¿vale? Perquè són molt bones. Aquesta cançó potser té 10 anys, perfectament, però són molt bones, totes. I ha tret cançons no fa tant i tal, o sigui, tothom escolta la seva música, per favor. Molt bé.
1: I like it.
0: Puedes continuar, ya está. Ya vale. He hecho mi paréntesis.
1: Com que seguimos con Pride Month, porque es Pride Month y obviamente todo el capítulo va a ser Prime dedicado Month. A Pride Month. Me da igual lo que la gente me diga. Vale, ara anem a parlar sobre series, llibres, una miqueta. Porque,
0: música, sí, todo un poco.
1: A la gente le gusta, a mí me gusta y me da igual. Sigamos. Al Japó, els animes així com més reconeguts, que a mi em va sorprendre, ¿vale? Porque... Aquí voy a hacer incisos yo.
0: Vale.
1: Yuri on Ice.
0: Ok.
1: Que es una serie de patinaje de hielo.
0: Sobre hielo.
1: Sí. Pero que yo me cabré mucho, ¿vale? Porque es va rumorar ya que farían una peli, ¿vale? Yo ya estaba esperando 127 años a que saliera esa peli y no. No salió nunca.
0: Estamos en el 128 y encara no ha sortit.
1: No ha sortit. Gracias. Però bueno. Sí, és, no està confirmat que sigui BL perquè... Ah. O sea, és, també hi ha una altra que després diré. És una cosa muy rara, en plan, tu tindries que veure.
0: Vale.
1: Porque es como que te lo es como deja libre a tu imaginación de tú sabes, o sea, tú ya de esto. Pero si el posan, o sea, si lo ponen en categoría ya de todos lados de BL, pero no está confirmado.
0: Okay.
1: Another one,
0: este thank gusta, you, Given. Boníssim, Given. És molt bonic.
1: Després parlarem de Given.
0: Yes, després farem un inciso específic en Given. Però bueno, sí, és un BL.
1: Tell me about it, musiquita.
0: És un BL de música.
1: Vale, però dime una mini sinopsis.
0: Una mini sinopsis.
1: Perquè jo crec que aquest és que no a classic one, però agrada a tothom.
0: És que no vull fer spoilers, no sé com fer-ho sense fer spoilers.
1: A veure, pues... Un lo hago
0: noi,
1: yo. Un
0: chico
1: noi,
0: conoce a chico.
1: Sí, chico conoce a chico. Chico que no sabe tocar guitarra conoce a chico que sabe tocar guitarra y dice: hola, ¿me enseñas a tocar guitarra? Chico que sabe tocar guitarra le dice: tengo un grupo que. Música, let's go. Y le enseña a tocar guitarra, cantar. Y flipan todo el mundo porque tiene una voz que. My God. Madre mía, parece. La gente no me va a entender. Que, Dios mío. Tendría que tener subtítulos, ¿eh? No.
0: Tendrías que tener subtítulos nosotras, así.
1: y ya.
0: Vale.
1: Y entre medio pasa una cosa...
0: pasan cosas.
1: Triste.
0: Que luego hablamos.
1: Pero that's happy because happy ending. Yes.
0: Nice.
1: Banana Fish, que para mí es mi trauma. No es BL confirmat.
0: Ah.
1: Pero ya una escena en que es donan un pato porque está en la praso... Y como que le pasa una notita en el beso, es una cosa muy rara. O sea, dentro de una pastilla, la cápsula es la pastilla, que es los que se ponen a nubrir. Vale, pues Dins fica como una nuteta, tanca la pastilla, le dona un pato en el vis a vis y pasa la pastilla. Oh,
0: qué asco.
1: No sé, sí, y pasan molt temps junts y...
0: Es gay.
1: He's homosexual.
0: Okay, yes. Nice.
1: Oh.
0: Cherry Magic també. M'estic donant compte que tot el que estem dient és BL. En plan, també hi ha
1: GLs.
0: Les ballanes i coses. Sí. O sigui, simplement que... és... o sigui, no m'he posat, però ai.
1: Sí, perdó, eso ha sido fallo mío. A veure, que te pueda decir de lesbianas...
0: Sailor Moon.
1: Sí.
0: Yo la tengo apuntada, es la única que tengo apuntada.
1: Sí, pero también yo en mi época otaku... que tenía mis dudas también un poco, decidí verme un anime que no voy a tocar nunca más en mi vida, creo que es el mayor error de mi vida, que es Diu Citrus.
0: Ok, ¿y no. por qué es el mayor error de tu vida?
1: No.
0: ¿Puedes
1: infectar? No. No. Te lees la sinopsis, ¿vale?
0: ¿Vale?
1: Eso es como... Yo me adono cuenta ahora porque soy más gran, ¿vale? Y me hago adulta y that's very normal. Pero en el anime hay cosas muy raras.
0: Terror. ¿Vale? Hashtag miedo.
1: Así que vamos a omitir, depende de qué cosa.
2: Ok, vale.
1: Sí, Cherry Magic. Cherry Magic es anime y también sí. es rollo... Jolines, que han hecho un con personas de verdad.
2: Ah, un live action.
1: Sí,
2: no.
1: Diría que sí.
2: No lo he
1: Cherry
2: visto.
1: Magic.
2: No lo he visto. Puede ser, pero no lo he visto.
1: Que sí, que sí. Que sí, te lo juro. Yo
2: se
1: diría
2: agobiaba.
1: Que sí.
2: Pues no, no lo he visto.
1: Yeah. Sekaichi Hatsukoi.
2: Sí.
1: ¿Sabes qué?
2: Salud.
1: Espérate. Me parece que sé cuál es, pero no.
2: Ah, ¿no sabes cuál es?
1: No, la verdad es que...
2: Yo es que anime.
1: Es que Masona mola, ¿no? Y Parker Batch busca ahí. Mm. Me encanta.
2: Yo las
1: gracias,
2: perdido.
1: Google.
2: Mm, wow.
1: Ah, sí. ¡Ay, sí! Vale, es Malantic.
2: Ya se ubica.
1: Es manga y también es anime. Mm. Es del 2015.
2: Malantic, me cago en todo, pero sí.
1: Jolín, estamos en 2026, ¿eh?
2: Wow.
1: Bueno, 2015 o 2000, por ahí. Y... Y es rollo a little bit of synopsis. Es un noi que al seu pare el posa a treballar a la seva empresa, que és com una editorial, i abans com que s'enamora del seu superior.
2: Okay.
1: I se conocen i tal, tal, i al final acaben vivint junts i tal, tal, tal. Cute.
2: Ok, cute.
1: I és així com... És, o sigui, la forma d'il·lustració se nota que és rollo viejito, però és molt maco.
2: Fa 10 anys.
1: Shut up.
2: Viejito? Wow.
1: Sigue.
2: Wow. Vale, va, passem a Tailàndia. Tailàndia és que és el que parlàvem abans, que ara és molt reconeguda per totes les sèries aquestes LGTBIQ+, más ultra, que té una passada de coses i té molta representació tant de gais, lesbianes, com de persones trans. O sigui, és
1: no binàries, també.
2: És una passada. Hem fet rotllo 5 cèntims perquè... Ya, o sí, sea, genuinamente ya.
1: Ya un
2: mol.
1: O sí, sea, si tú quieres coger y buscar, coges, pones en el Pinterest.
2: BL
1: list, checklist o alguna cosa así y te sale como una lista gigante con cuadraditos para que tú le vayas dando con el tic.
2: Bueno, y si estáis empezando, pues coger una cualquiera. Yo personalmente recomiendo molt Kim Porsche porque Màfia, que llavors si és la primera sèrie així com del col·lectiu que veus, és com no és el full focus al fet de que formin part de la comunitat, sinó que tot el tema important són màfies i altres coses, i llavors està bé perquè és com un impàs, no?
1: És molt entretinguda
2: i està molt bé. Tots els personatges són fantàstics i va sortir d'un llibre també i és perfecte.
1: Ah, el llibre està aquí en físic, me sembla.
2: Sí.
1: En la norma.
2: No sé si està traduït o està en anglès.
1: Està en anglès.
2: Ah, bueno, m'he
1: sigut. Perquè ho vaig veure, me l'eixé un ojo, però sí. Vale, un riñón y medio.
2: Jo
1: no,
2: tinc
1: no,
2: el primer no. I el segon a casa, crec.
1: Oh.
2: Crec. Bueno, hi ha moltes. També I Told Sunset About You, que molta gent li encanta, del Bill King i el Pipi Creed. Together, Bad Buddy, Jack and Joker, i és que hi ha milions de milions de milions, o sigui genuïnament, o sigui,
1: yes.
2: Si voleu veure sèries al col·lectiu, tirar per aquí, perquè, ai, tot això és BL.
1: I de GL també hi ha, que les més reconegudes és una que es diu Gap.
2: Gap.
1: No l'he vist.
2: Jo em vaig veure Blank de sèries, me la vaig veure en una sentada amb una amiga, una nit que vam quedar i vam dir, venga, del tirón, i es la vam veure sencera i no, o sigui, em va agradar, estava guai, l'únic que no acostumo a veure GLs, llavors va ser com
1: no, jo tampoc
2: va ser com choque cultural, saps?
1: Jo la que em vull començar a veure és la de Ash, que és de la GMM, que surt la Emmy, que és molt guapa aquesta dona,
2: no sé,
1: m'encanta, és com molt andrògina, però és és molt guapa.
2: Chao.
1: Sí.
2: Pues, bueno,
1: no sabem ja... molt de GL.
2: No sabem, però hi ha,
1: però hi ha
2: molt. O sigui, també podeu posar el mateix de
1: sí,
2: GL
1: buscar,
2: list
1: que
2: i te sale.
1: 127 GLs.
2: Literal.
1: A Corea.
2: A Corea també hi ha.
1: Semantic Error.
2: És molt bona.
1: Que...
2: Jo crec que és la millor que tenen.
1: Sí, i la més reconeguda. Em sembla que ho vam comentar potser en alguna anterior. Semantic Error, que també està en físic, el llibre,
2: sí.
1: Aquí en la norma també. Mhm.
2: The Eight
1: Sense, també hi ve el rotllo de ver.
2: De ver.
1: De ver persones.
2: Persones reales. També hi ha altres com The Eight Sense, Thunderclap Rainstorm, aquesta és nova.
1: Jo me l'he vist.
2: Oh, jo me la vull veure.
1: És, o sigui, és com... Molt, o sigui, són capítols molt curts que estan bé i un dels protas, per no dir-te el prota, que és el Jeon Ji-sung, és del grup 101.
2: Oh!
1: De K-pop.
2: De K-pop.
1: I jo estava viendo esta sèrie i estava en plan...
2: De K-pop.
1: My God. Oh my God.
2: Oh my God.
1: I Bon Appetit.
2: Bon Appetit?
1: Sí.
2: Bon Appetit. És bueno, i també així de... Bueno, però d'Idols que parlàvem abans d'Omega X.
1: Ah, sí, clar.
2: O sigui, també això, Dare to Cry On...
1: Just for Two.
2: Just for Two, oi, boníssim.
1: Mis bebès.
2: I també els de Only One Off. És que no me'n recordo de com es diu la sèrie dels Only One Off. O sigui, ho estic intentant buscar.
1: A veure si ho busquen...
2: Bump Up Business, ja està, ja llegué. Bump Up Business, també els Only One Off. Bueno, un grup que ja no existe, por cierto. Però, yeah.
1: Però hem parlat de sobre... que ara és...
2: Yes, que ara és cucucu.
1: Ara pues, és cucucu.
2: Pues també tenen una sèrie així molt xulota, que també està guai per a
1: yes.
2: veure.
1: Yes.
2: I del llibre que tu deies, Love in the Big City, que ara també hi ha sèrie.
1: Ah! Ah, pues jo no ho sabia.
2: Ah, pues sí, tío, que sale el Nam Yoon-soo, que es un mega actorazo.
1: No lo sabía, no, perdóname.
2: Ay, fatal, Love in the Big City. Y el libro y serie. Está guay, segueix la vida.
1: Yo el libro sí que no era consciente, pero no sabía que ya había una serie.
2: Pues ya hay una serie.
1: Ah, oh.
2: Segueix la vida d'un senyor que es forma part del col·lectiu, que es gay, y es la seva vida a Corea. Y está guay. Porque es com els seus ligues, una mica com viu i dic-li a la mare, no li diu a la mare, tal, no sé què. Està guay. Està molt xulo.
1: Chachi.
2: I de Xina, què m'expliques?
1: Les novel·les d'An Mei, que són com... És lo más fenómeno mundial que todo el mundo conoce en China.
2: Uh-huh.
1: Que... Es, aquí me va a costar pronunciar cosas. Mo Dao Zhu Xi.
2: Perfecto.
1: Me encanta. Es un drama, 3 temporadas, que está en el Crunchyroll.
2: Uh-huh.
1: Que, bueno, si te quieres pagar Crunchyroll, está bien. Pero si no, haz como yo. Telegram. Pero... Heaven's Official Blessing, que uh-huh. yo mal voy a allí.
2: Yo me estoy leyendo el primer.
1: Ay.
2: Ya el libro y serie. Está guay.
1: En castellà es La Bendición del Oficial del Cielo. Y ya está. Uh-huh. Es una novela. Y ahora la están... O sea, tiene una temporada que es... que és animada, també està al Crunchyroll.
2: No ho sabia, això. Em sembla sí. que només hi havia llibre.
1: No, però em sembla que només té una temporada i em sembla que està com a la meitat. No ho sabria dir-te ara mateix.
2: Bueno, la intuïció és el que cuenta. També està The Untamed, que és un drama molt famós a Xina d'An Mei. I, bueno, World of Honor, hi ha un molt, però
1: molt,
2: en plan, molt
1: yes.
2: heavy. I bueno, si parlem de la música així una mica, pues bueno, ja més o menys ho hem estat dient, no? Que a
1: Only
2: Corea,
1: sí.
2: El Sex Love, Omega X...
1: Que Only One Off, per a mi la seva temàtica és... Perquè los envies... Hay un
2: sí,
1: envi en concreto
2: sí.
1: que
2: hay
1: tu
2: varios
1: y yo
2: envies
1: sabemos.
2: En concretos. Hay varios envies en concretos. I uf, són
1: love.
2: Perfectes. Els Omega X amb les sèries... El Bane de Just Be, també, que va sortir obertament com a gay.
1: I el Holland...
2: És veritat, que és un...
1: Un idol.
2: Un idol, també, obertament gay.
1: Yes.
2: Perfecto.
1: Perfecto. A Tailàndia també.
2: De Tailàndia, o sigui, jo més volia destacar els nois o noies que... O sigui, no necessàriament són trans, però això que dèiem abans del... Espera. Katoi, que són com que es vesteixen...
1: Com afeminats, es diria,
2: sí.
1: però en plan no de manera despectiva.
2: Exactament. Que seria el Lego dels Lycan, que per cert farà una cançó amb les Feliz i
1: oh.
2: va amb pèl llarg.
1: Oh,
2: preciosa.
1: Però s'ha posat moltes perruques
2: sí,
1: ja,
2: sí,
1: Lego.
2: Sí, preciosa. I Ninja de Formix, que, bueno, jo crec que és una icona en si mismo, o sigui,
1: yes.
2: és perfecta. Així que...
1: We love her.
2: Perfecto. Bueno, de Taiwán ya hem parlat de la Jolin Tsai, però recordar, por favor, su música.
1: Escolta.
2: I de Japó, Miyabi, que és un aliat. És més de suport a la diversitat, no necessàriament a l'LGTBI. Jo aquest cantant sí que l'escolto, o sigui, no el conec personalment, però rotllo conec la seva música. I sí que té com aquesta idea de diversificar todo locura, saps? Està molt bé, també.
1: I like it. Posem... Perquè hem parlat de Given
2: mm-hmm.
1: i jo vull posar una cançó que a mi me rompe el alma.
2: Com es diu la cançó?
1: Holiness! Yoru Gakeru, amb dos as.
2: Yoru Gakeru?
1: Yoru Gakeru.
2: De Given.
1: Yes.
2: De la OST de Given.
1: Yes.
2: Ok, anem a escoltar-la.

0: Yay.
1: Boníssima també.
0: Sí, i té moltes cançons molt xules i l'anime.
1: Yes.
0: Ens recomano molt veure. Júlia, entra una mica en debat.
2: Ok.
0: Perquè sí, té coses molt bones, mm-hmm. però també hi ha cosites un poc... que és el que he dit abans de...
2: En Given específicament i en general, no?
0: Sí, en general. En general i en sèries heteros també. O sea, yes.
2: Mm-hmm.
0: Però jo volia entrar en el tema que... perquè...
2: Dime.
0: En Given, per exemple, uh-huh. voy a usar una palabra en clave. Quien me entienda, me entenderá. Violins, ¿vale? De música, pero en otro contexto. Trobo que en Given hi ha una escena que no sé si la gent no ha reaccionat nada uh-huh. o hi ha com un petit percentatge de gent que no que ha reaccionat, perquè trobo que es normalitzen moltes coses i moltes actituds un poc turbietes
2: en general,
0: però jo m'he vist algun BL que dices
2: bueno, ja
0: comportament tòxics, però perquè també no sé si és que allí aquest tipus de comportament en general és com
2: pot ser
0: tòxic significa que te quiero. No, no,
2: por favor.
0: No. O el fet de ser com molt possessiu sobre una persona és com... També ho he vist molt en sèries, en plan, ja no en sèries rotllo LGTB, sinó en plan, en sèries normales. És com... guai, perquè...
2: Sí, no sé, pues, ja com... O sigui, no sé fins a quin punt hi ha la línia de la representació de la realitat i de vamos a fer interessante esta sèrie, saps?
0: Sí, però interessante que me hagas una escena com la de Given, que és literalment una persona que està forçant a una altra, és com... Yeah. I després que estén saliendo tan normal,
2: yeah.
0: like we are so in love, no, hola... En plan, que m'agrada no la parella, sé. Però esa fase jo la hubiese eliminado de la faz de la Tierra perquè no hacía falta.
2: Jo més és que no es romantitzi aquestes
0: sí.
2: coses, perquè una cosa és que tu vegis a una sèrie i siguis conscient de lo que estàs veient, no deixa de ser una sèrie, saps? Però que la gent ho romantitzi, això que deies per exemple de ser possessiu, això sí que ho he vist en molts viers i hi ha molta gent que és, buah sí, ojalà jo, saps? I és com,
0: no.
2: O sigui, em sembla superbé, supertetge pistatge que a tu t'agradi rotllo la sèrie i t'agradi el personatge por X cosa, me parece fantástico, però busca algo millor a teva vida, saps? En plan, no busques això.
0: No hagas eso, perquè és... No.
2: Però sí que és veritat que els... Jo és el que et dic, no sé fins a quin punt és per fer interessant la sèrie, saps? Però sí que és veritat que molts BLs en general i molts GLs
0: i moltes sèries en general.
2: No es romantitza, però jo sé que hi ha escenes que dius... Escenes o personatges en general que dius... Però és una red flag, això, saps? En plan, què m'estàs dient?
0: No, aléjate de mi.
2: Saps? Per exemple, a Kim Porsche, que jo parlava abans de Kim Porsche, hi ha un personatge al Vegas,
0: sí.
2: És literalment una red flag andante,
0: no.
2: Saps? A mi és el meu personatge preferit, però no perquè el vulgui, sinó perquè em sembla molt interessant la seva com visió de tot el que està passant, o sigui, és com que se la pela tot i això a mi em fa com gràcia, però jo després és com, jo no el romantitzo, saps? O sigui,
0: no, ja ho sé,
2: ell és ell, saps?
0: És consciente
2: i m'agrada a la sèrie, no m'agrada el que fa, òbviament és un villano, però m'agrada com està creat a la sèrie, però és el que et dic, no sé fins a quin punt és com per donar-li més vida, saps? A la peli, sèrie, llibre que sigui, no sé fins a quin punt és per dar-li vida i fins a quin punt és vamos a romantizar que me persiga a mi casa perquè és possessivo, saps?
0: Yay. Sí. Totalmente de acuerdo. No, sí. Creo que sí. Jolines. Ah!
2: Però és que no sé, perquè això també passa a sèries fora del
0: sí.
2: BL. L'únic que suposo que ens crida més atenció el BL perquè els ser dos homes potser és com més heavy. Un home cap a altre home, maybe.
0: I trobo que potser ho dramatitzen massa.
2: Pot ser.
0: Però un bastíssim.
2: Pot ser.
0: Perquè, jolines.
2: Jolines.
0: És que...
1: Ai, que bé, meu.
0: Saps les escenes aquestes de que passa algo i se repite l'escena com tres veces de pum, pum, pum.
2: Això és molt K-drama, eh?
0: Jolines, stop.
2: Se rozan las manos.
0: Lo he entendido a la primera. Se le ha caído el plato al suelo. No hace falta que me pongas el plan que se le ha caído el plato al suelo en diferentes planos, en 127 planos diferentes con el mismo rollo de pum. Oh, my God.
2: Però això és molt àsia, eh? Perquè hi ha molts... programes en general, programes rotllo, t'estic parlant rotllo programes rotllo Boys Planet o coses així,
0: sí, que,
2: que passa X cosa i és com te repeteixen quatre vegades des de
0: si no
2: quatre àngulos, literal, o sigui, amb tres sorolls diferents, amb reacció de gent, i és com, ja ho he vist, en plan...
0: Plano des d'arriba, plano frontal,
2: de lado,
0: plano picado,
2: girado,
0: jolín,
2: con
0: ja.
2: Zoom, sin zoom, és com ja suficient, sí. Saps? Però això sí que és veritat, però potser és més perquè Asia en general o com que ho exageren tot una mica.
0: Però
2: no ho
0: com,
2: sé, no ho
0: és
2: sé.
0: És el que et portava a dir abans, és com el que t'he dit abans, trobo que... hi ha BLs que és molt per més comercial, el tipus comercial, en plan sí, dos gais, gràcies, i la trama, d'on està? I la xitxa, d'on?
2: Claro, però si li posen, o sigui, hem de fer la línia, no? Entre sí. Posar-li xitxa i posar violines, que es diu abans,
0: ja.
2: Saps? O sigui, hem de
0: ellos
2: fer com una línia.
0: Ellos interpreten el
2: claro.
0: Chicha con... vale, cosas malas.
2: Vamos a poner cosas que llamen la atención. Que me parece fantástico que cridi la atención, pero maybe no cal.
0: Ya.
2: ¿Sabes? ¿Segon qué cosas? En plan, otras cosas maybe sí. O una evolución de personaje encara t'ho compraria. Pero... que pasen cosas y después, como a Given, ¿no? Que no es fácil referencia, que es como... ha pasado esto.
0: ¿Hola?
2: Solo lo he visto yo.
0: Sí, no, es que ahorita... sí. Y sigue tal cual. Y es como...
2: per això, o sigui, si almenys es fes referència del palo, ha passat això, això està, no està bé o el que sigui, me daria, o sea, no me daria igual, però me daria un poquito más igual, saps?
0: Sí,
2: si
0: me daria un poco más de paz el hecho de, vale, se ha visibilizado esto, pero lo han arreglado diciendo de no está bien,
2: claro.
0: Eso está muy mal,
2: claro.
0: Eso no se hace, no lo hagáis en casa.
2: No lo hagáis en casa. O sigui, sí. O sigui, si fes
0: pero
2: això,
0: que me lo pongas como diciendo, hey, mira, ha pasado esto, no hagas nada,
2: claro.
0: Encima me lo romantices y la pareja esta siga tal cual como su vida normal, como si hubiese sido completamente normal, como si hubiese dado un beso, y es como,
2: no ha pasado
0: no,
2: eso
0: no es así,
2: tal cual.
0: Bueno, sí,
2: pues ya me dio una canción,
0: sí, y ya está,
2: vamos a relajarnos una mica,
0: yes,
2: vamos a posar it de Miyabi, que hablábamos antes de ahí, a ver si os agrada,
0: que no se llega.

Bona tarda. El Mas Blau tindrà una zona taronja d'aparcament per la plantilla de les empreses a partir de l'octubre. Així ho ha aprovat el ple municipal, que vol acabar amb l'ús fraudulent de l'espai públic que es fa principalment per part d'empreses d'aparcament de cotxes de passatgers de l'aeroport.

0: La policia local va fer controls d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan i va interposar 3 denúncies penals i 4 administratives a persones que conduïen begudes.
1: Arriba un cap de setmana ple de festivitats populars amb les festes del barri de la Seda, la segona tarda de les festes de Sant Pere i Sant Pau i el concert de la coral Lau Llobregat de les Flors.
0: I amb els esports?
1: Avui arrenca el Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen, la desena prova del Mundial de Motociclisme. Aquesta no serà la primera vegada que Joel Esteban competeix en aquest asfalt, ja que el 2024 va ser 15è per culpa d'una doble penalització. El Pol Tablava, 12è amb 44 punts, buscarà millorar aquest resultat i també les sensacions de la darrera cursa, on va caure la tercera volta. La cursa serà diumenge a les 11 del matí i faran 20 voltes.
0: I amb el temps?
1: Continuem amb aquesta sensació de ple estiu, amb temperatures que poden fregar als 35 graus en alguns punts. Això sí, les nits, que seran tòrrides, no ho seran tant com les darreres hores.
0: Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i Centrillo, i qui us parla avui som la Noelia Aguilar Bueno i el Víctor Asensio García. El Mas Blau tindrà una zona taronja d'aparcament per la plantilla de les empreses a partir de l'octubre. Així ho ha aprovat el ple municipal, que vol acabar amb l'ús fraudulent de l'espai públic que es fa principalment per part d'empreses d'aparcament de cotxes de passatgers de l'aeroport. Ens amplia la informació el Víctor Asensio García. Bona tarda.
1: Bona tarda. La mesura té com a objectiu ordenar l'aparcament i reduir l'ocupació de llarga estada vinculada als usos no autoritzats, amb la voluntat d'afavorir la disponibilitat de places per als treballadors. Per això es fixa una tarifa de 8 euros mensuals per estacionar fins a 16 hores diàries. L'oposició s'ha posat en contra precisament d'aquest pagament i ha reclamat mesures alternatives per no afectar les persones treballadores. Escoltem, en aquest ordre, Gerard Valverde i Polo, portaveu d'Estimem el Prat, Rafael Millán Carracedo, portaveu de Vox, Agustín Mataró Soto, portaveu de Jóvenes y Pensionistas Decidimos, i Miguel Ángel Ochoa Oliva, portaveu del Partit Popular.
2: Evidentment que compartim que s'hi ha de fer alguna cosa i que aquest frau no es pot permetre. Dit això, no entenem del tot la solució i creiem que es poden buscar altres alternatives. Doncs el que ens proposen, el problema de l'aparcament al Mas Blau, el que provoca és bàsicament castigar fent pagar una quota, encara que sigui baixa, els que pateixen el problema, que són els treballadors, en comptes de perseguir amb contundència els responsables, les empreses d'aparcar cotxes. I això, en cert sentit, és un problema en part ètic i que deriva en dificultats d'aplicació.
3: Pedimos que la medida quede estrictamente limitada a Mas Blau, que cualquier ampliación futura vuelva al pleno, que no tenga finalidad recaudatoria y que se minimice la carga administrativa para los trabajadores y las empresas.
4: En lugar de perseguir a quienes generan los problemas, en lugar de exigir responsabilidades a quien hacen el uso lucrativo de la vía pública, el equipo de gobierno dirige su mirada hacia el eslabón más débil, los trabajadores.
5: Es una injusticia para el trabajador. Antes no se pagaba, es verdad que a lo mejor no aparcaba, pero es que ahora tienen que pagar. Pues hombre, ya que hacemos una zona naranja, póngala gratuita con obligación de registrarse en la PP. Esto pasa con la injusticia de la zona verde del tanatorio. Entendemos que la playa se colapsa y tenemos que tener un aparcamiento alternativo para dar. Pero la gente, cuando fallece un familiar y va al tanatorio, pues acaba pagando 9 euros por ir al tanatorio.
1: L'equip de govern ha defensat que aquest polígon està molt ben connectat en transport públic i que, per tant, cal fomentar que sigui aquest el mètode més habitual d'arribar-hi. Escoltem Juan Pedro Pérez Castro, tinent d'alcaldia de l'àrea d'acció institucional, projectes urbans i mobilitat.
6: Si augmentem el grau d'utilització del transport públic i si augmentem el grau d'utilització de mobilitat neta, com la bicicleta o el patinet o el que sigui, el món millora. Nosaltres ho entenem així: amb més transport públic, més bicicleta, més patinet, més el que sigui, el món millora. I gastem diners públics en facilitar que això sigui així. Fem infraestructura ciclista per arribar a les zones d'activitat econòmica, fem aparcaments segurs per bicicletes perquè la gent pugui anar amb bici tranquil·la, ens barallem amb qui sigui perquè el metro arribi al vell mig del Mas Blau i posem 4 o 5 línies d'autobús que poden portar a treballadors i treballadores en aquest parc de negocis des de Viladecans, de Sant Boi, de Gavà i des del Prat.
1: La nova zona taronja al Mas Blau s'ha aprovat amb el suport de l'equip de govern format per el Prat en Comú i el Partit Socialista de Catalunya, així com els d'Esquerra Republicana de Catalunya, i les abstencions de Vox i la regidora no adscrita. S'hi han oposat el PP, Jóvenes Pensionistes Decidimos i Estimem. Aquesta mesura s'aplicarà a partir de l'octubre.
7: Altres apunts.
0: La revetlla de Sant Joan va ser al Prat relativament tranquil·la, segons fonts municipals, que han reportat els següents incidents. La policia local va fer controls d'alcoholèmia i va interposar 3 denúncies penals i 4 administratives a persones que conduïen begudes.
1: Es van registrar 7 incendis a la ciutat, 3 dels quals en contenidors de paper, tots els quals es van buidar preventivament abans de la revetlla i la resta en vegetació. Dels 7 incendis, 4 van ser apagats pels bombers, 3 per la cuba dels serveis municipals de manteniment i un altre per un ciutadà. Tot seguit, també s'han pogut veure imatges i que podreu recuperar al Prat Digital, les imatges del jardí de l'Hort de les Virtudes penjades per l'usuari Víctor Almodóvar a Instagram.
7: Cultura.
0: Els castellers del Prat celebren aquest cap de setmana el seu 12è aniversari amb la Diada del Bateig. Enguany amb els cardats de l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona i els castellers de Viladecans com a colles convidades. Serà el gran punt i final a una setmana especialment carregada. Dimarts amb la participació a l'arribada de la Flama del Canigó i l'encesa de la Foguera de Sant Joan i amb l'assaig obert a la plaça de la Vila i aquesta mateixa tarda amb el cercavila i lluïment de Sant Pere i Sant Pau.
1: Demà la Diada, des de les 5 de la tarda amb la cercavila, des de la nau de Cultura Popular i la Diada a la plaça de la Vila a 6:15. Els castellers, amb prudència per bandera, volen oferir un bon repertori a plaça.
8: I aquests últims 3 assajos, perquè remuntem a divendres, són els que ja les proves són més definitives i més concloents. Llavors, en funció del que es faci, és el que sortirà a plaça dissabte. Normalment el que volem fer és arribar al màxim possible. Nosaltres sempre posem tot el màxim que ara mateix podem assumir i depenent d'això doncs sortirà a plaça una cosa o una altra.
0: Un dels aspectes a tenir en compte serà la calor i l'aixafogor, que en principi serà lleugerament menor que la d'aquests dies. Amb tot, fan una crida a l'assistència de públic, tot recordant que amb el pas de la tarda l'ombra va conquerint la gran majoria de la plaça.
8: A la pinya hi afecta molt. Nosaltres la setmana aquest cap de setmana, no, l'anterior vam fer dia de Tortosa.
9: Clar.
8: Menys mal que aquesta plaça donava l'ombra, perquè feia un calor. Un calor, és que la pinya, sobretot el Nicli, és que sua moltíssim. Cal. O sigui, és que ja passa amb una camisa i uns texans. Jo crec que sent dissabte a la tarda, aquesta plaça, bueno, justament on actuem és al carrer on dona el sol, però jo crec que dissabte és una mica més suportable amb l'ombra, però bueno, al fin i a la cap fas el castell i després surtes.
1: A partir de les 9 de la nit se celebrarà un sopar de germanor amb les colles participants, així com una posterior festa amb la presència de 2 grups, Melting State i Trambolicos, i a partir de la 1 de la nit, tancament de festa amb DJ Ipa. Hi haurà servei de barra i es farà un sorteig de la tradicional rifa amb premis vinculats a diferents comerços del Prat, tot per cloure la primera part de la temporada d'uns castellers que mantenen sempre la porta oberta a noves incorporacions.
8: Són bastants ara i també són bastants els assajos, que feia temps que potser érem una mica menys. Clar. Només potser més els divendres o més quan s'apropen les diades, però jo crec que fa falta sempre gent de totes les edats, perquè al fi i a la cap fer castells, o sigui, és independentment l'edat, pots fer castells i pots fer qualsevol cosa a la colla. Per tant, és benvingut tothom, tu passes jo crec que molt bé i és un espai també per conèixer gent i crear un bon ambient i està molt xulo. Jo crec que qualsevol persona pot vindre si té curiositat.
0: Els castellers del Prat assagen tots els dimarts de 8:15 fins a 10:15 i divendres de 8 del vespre fins a 11 de la nit, tots 2 dies al Centre Cívic Ribera Baixa.
7: Agenda.
0: I ara és el moment de donar a conèixer què passa a la nostra ciutat avui i al cap de setmana, uns dies marcats per moltes festes i cultura popular.
1: Doncs sí, perquè avui se celebra la segona tarda de les festes de Sant Pere i Sant Pau, des de 6:45, s'enceta amb el foc dels trabucaires a la plaça de l'Església per continuar amb la cercavila des del carrer Sant Pere i arribar a la plaça de la Vila, on a partir de 9:15 es faran els lluïments de totes les entitats. Posteriorment serà el torn per al Cercatasques, que visitarà diferents establiments del nucli antic per prosseguir amb el correfoc que partirà des de la plaça de la Vila, travessant carrers com Eusebi Soler o Ferran Puig per arribar novament a la plaça de la Vila. La jornada posarà la cirereta amb la festa final a la plaça Xavier Ruiz.
0: Dissabte l'activitat arrenca amb la Diada Castellera. A les 5 de la tarda al Cercavila i a partir de 6:15 la Diada Castellera. A partir de 7:45 de la tarda, torn per la trobada gegantera i la Cercavila dels Gegants, que té inici a la plaça de la Vila i fa una volta per Jaume Casanovas, Pau Casals, Frederic Soler i Ferran Puig per tornar a la plaça. Des de les 9 de la nit al Nus, la festa de la Diada de Castells i a 10:45 la carretillada a la plaça de l'Església.
1: Diumenge tindrà protagonisme el ball, però a primera hora del matí, a l'entorn de la Ricarda i 11 de setembre, hi haurà despertada trabucaire. A les 5 de la tarda, a la plaça de la Vila, oportunitat per veure el ball de bastons, a Picacrestes, el ball de gitanes i les sardanes. En acabar, galejada trabucaire, focs i trons finals de festa per tancar el cap de setmana.
0: I de cara al dilluns 29 hi haurà la missa de celebració en honor a Sant Pere i Sant Pau, el ball de l'ou en Picacrestes i la tronada final per cloure aquesta festivitat.
1: Aquesta tarda comencen les festes del barri de la Seda per donar el tret de sortida i s'instal·laran uns tobogans aquàtics i uns inflables al número 12 del carrer Vendrell i hi haurà activitats pensades per les famílies i la canalla, per les quals s'ha de pagar 1 euro als socis de l'Associació de Veïns de les Cases de la Seda i 4 qui no sigui soci. Les festes han generat expectatives a la ciutadania i és que les entrades es van exaurir el segon dia de posar-se a la venda. Escoltem Sergio Mateos, president de l'Associació de Veïns del barri de les Cases de la Seda.
9: Ha hagut una miqueta d'overbooking, llavors hem hagut de limitar les places perquè, clar, si no, la gent no gaudiria suficient. Perquè ha hagut molta demanda. La veritat que estem molt agraïts perquè han sigut molt ben agafades aquestes festes. I bé, els nanos vindran amb una pulsereta per saber que tenen l'opció de pujar als tobogans i tindran doncs, un gelat, una ampolleta d'aigua i una pistoleta perquè es vagin remullant i passen una bona tarda avui.
0: Les festes continuaran dissabte 27 amb unes activitats dirigides a un públic més divers. Hi haurà una paella de popular per la qual els tiquets també s'han exhaurit, una festa de l'escuma per la tarda i un tardeo amb el DJ Oscar Broken.
1: Dissabte 27 de juny, a partir de les 6 de la tarda, el Cèntric Espai Cultural acull el concert d'estiu a càrrec de la Coral Lo Llobregat de les Flors. El grup, format per una trentena d'integrants, interpretarà una sèrie de cançons en tres llengües, castellà, català i anglès. Durant tot l'any han estat preparant un repertori de cançons de grups musicals, com ara Eurythmics, Los Secretos, Alaska o Sopa de Cabra. Escoltem Rafa Punyet, president de la coral Lo Llobregat de les Flors.
10: Al Mamma Mia, farem Material Girl, I Want to Dance with Somebody, Déjame, Los Secretos, What a Feeling, de Irene Cara.
0: Clar.
10: A què li importa? De l'Alaska Dinama, Ni tu ni nadie, de l'Alaska també, Hijo de la Luna, oh. Mecano, no us ho podeu perdre, eh? Wow. Després, Insurrección, de l'última de la fila, és superèxit, superèxit. Lobo Hombre en París, de la Unión, Sweet Dreams, de Eurythmics, Boig per tu, de Sau, We Are the Champion, de Queen, Compte amb mi.
0: Les entrades per aquest concert, que durarà poc més d'una hora, es troben exaurides. Fins aquí l'informatiu vespre d'avui. Tot seguit us deixem amb els esports, de la mà del Jonathan Marín González. La informació local torna dilluns amb el Planeta Prat. Que tingueu un bon cap de setmana i gràcies per la confiança.

0: El Prat d'Esport.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Aquesta tarda parlarem de motor, parlarem d'aquest gran premi dels Països Baixos, al circuit d'Assen, la desena prova d'aquest Mundial de Motociclisme. Aquesta no serà la primera vegada que Joel Esteban competeix en aquest asfalt, ja que en el 2024 va ser 15 per culpa d'una doble penalització. I més coses, l'Associació Esportiva Prat segueix anunciant més sortides de jugadors de cara a la propera temporada. Ahir dijous es van anunciar les de Ricky Vidal i Martín Valerieff. I tot plegat ho complementarem en aquesta edició tarda amb les entrevistes que hem tingut aquest migdia, on hem parlat amb el Jonathan Salinas del Dojo en Prat i amb en Jordi González del Pratenc Associació d'Atletisme. Totes dues entitats han passat aquest migdia pel programa per repassar les seves temporades de les seves respectives entitats. I a més d'aquestes entrevistes, recuperem també l'entrevista que vam tenir aquest dimarts amb Antoni Teixeira, entrenador de porters del Sabadell i que aquest passat cap de setmana van aconseguir pujar a segona divisió. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a la xarxa X, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya la Valèria Incapié, per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes, arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

Comencem el programa i ho fem parlant d'aquest gran premi dels Països Baixos al circuit d'Assen, la desena prova del Mundial de Motociclisme. Aquesta no és la primera vegada que Joel Esteban competeix en aquest asfalt, ja que el 2024 va ser 15è per culpa d'una doble penalització. El Potalapa Dutxe, classificat amb 44 punts a la general, buscarà millorar els darrers resultats i també les sensacions. Recordem que la darrera cursa va caure a la tercera volta. Assen és un circuit conegut com la catedral del motociclisme que destaca a Moto3 pel seu traçat fluid, ràpid i tècnic. Pel que fa a les característiques més destacades, és una cursa que es corre en sentit antihorari a les agulles del rellotge i compta amb un traçat de 4,5 km que té un total de 18 corbes, 6 a esquerres i 12 a dretes, amb algunes ràpides enllaçades que exigeixen un pas per corba molt alt, alternades amb fortes frenades a les xicans, com la famosa xicana Gertimer, just abans de la recta de meta. En aquest sentit, s'espera una cursa intensa, amb molts rebufs i amb grups numerosos barallant fins a l'últim revolt. Atès que les motos 3 tenen menys potència i busquen esprémer al màxim de la seva velocitat en les rectes curtes, aquestes passen a ser claus per aconseguir la victòria en aquest traçat. Pel que fan als horaris de les proves, la classificació serà dissabte a partir de 3:15 i la cursa serà diumenge a les 11 del matí. Recordem ara mateix que la classificació general la domina Máximo Quiles amb 186 punts, 65 més que el segon, que és Carpe, amb 121 a la classificació. El pilot pretén, recordem, dotzè ara mateix, amb 44 punts, doncs dos menys que Cruces, que és 11è, i dos més que el seu company d'equip Bertele, que té 42.

0: Anem a parlar d'atletisme, anem a parlar del pretenc associació d'atletisme amb el seu coordinador, amb el Jordi González, que ja el tenim aquí als estudis del Prat Ràdio. Molt bona tarda, Jordi.
1: Bona tarda, què tal?
0: Bé, com està acabant aquesta temporada? Hem vist ja que aquest darrer cap de setmana doncs Alejandro Colomino va aconseguir una tercera posició en el salt de llargada, o sigui que van caient medalles, no?, en aquest tram final de curs.
1: Sí, al final el final de temporada sempre mostra una miqueta l'evolució i els entrenaments que ha acumulat de tota la temporada, tant de pista coberta com a aire lliure, i realment sí, estem contents perquè, com dic, bé, i van caient cosetes a poc a poc.
0: Ara parlarem de les medalles i els resultats aconseguits en les darreres setmanes, però què ens queda ara? Pel que queda de curs, què ens queda? Ens queda alguna coseta així a destacar abans de les vacances?
1: Sí, aquest cap de setmana teníem el 16 i és una llàstima. Aquest any ens havíem classificat en el grup A i en el grup B, els nois i les noies, i malauradament per situacions que s'ha allargat la temporada, són dates complexes i tal, doncs no podrem anar. Clar, això és, per nosaltres ha estat una mica complicat, perquè al final classificar-se al grup A d'una categoria tan complexa com el cadet pues sempre és complicat, i el grup B també, però clar, al final no, les famílies i tot se'ls fa complicat per les dates que estem, Sant Joan i altres dates complexes, i no podrem anar.
0: Llavors, alguna competició, llavors algun campionat d'Espanya ja, això ja ens hem d'anar cap a quines dates?
1: Bé, el campionat d'Espanya ja hem tingut. Va ser fa un parell de setmanes que va participar el Joel Ramos i l'Arnau Miralles, i ara tenim el campionat de Catalunya també de sub-18 que bueno, hem de veure a veure qui es classifica, i encara no han sortit llistes i tot això. Perdona, sub-20.
0: Veies el nom de Joel Ramos, no sé si és un dels noms d'aquesta temporada pel club.
1: Sí, és una, bueno, aquest noi ja fa anys que està en el club, des de petitó, i realment pues, ha començat a despuntar en una disciplina que és el pes. Nosaltres el recolzem i perquè bueno, no és fàcil colar-se entre els primers de Catalunya i menys en un campionat d'Espanya.
0: Parlem de la temporada. Repassem quins són els resultats que ha aconseguit el club en aquests darrers mesos i que hem de, doncs, de posar en valor.
1: Molt bé, pues comencem amb el mateix Joel Ramos, a la campionat de Catalunya, que va fer primer en sub-16, a l'Arnau Miralles, que també és un clàssic, en marxa, el sub-16 segon, l'Aibet Vila en longitud, categoria sub-16 tercera, el David Colomino en disc, en categoria sub-14 el tercer, la Martina Fati en alçada, el sub-10 primera, i l'Alejandro Colomina, en longitud, categoria sub-18 tercers. I en relleus, en la categoria sub-16, el 4% van quedar sisers, que bueno, no és els tres primers, però és una posició destacada. No ens hem d'oblidar, com sempre, l'equip màster, que va fer segons en categoria femenina i tercers en basculi. I després tenim la Lliga Absoluta, que ens hem mantingut en el grup C, que sempre pues, bueno, té la seva complicació estant en diferents grups.
0: D'alguns dels noms que has comentat, el del Joel Ramos, l'Arnau Miralles, també Nicolás Saez, tots tres han aconseguit no només medalles sinó també millorar les seves marques personals, per tant doncs queda palesa, no?, la seva evolució com a atletes.
1: Sí, això està bé que ho mencionis, perquè al final no tot és quedar entre els tres primers, les medalles i tal, sinó al final hem de veure l'evolució positiva i la progressió que fan tots els atletes en diferents categories i nivells, i la veritat que estem contents, perquè això indica al final que hi ha una salut, que els entrenadors treballen bé amb els seus nens i nenes, i evidentment els nens pues, progressen adequadament, com es diu, i estem molt contents perquè són marques rellevants i a poc pues, van evolucionant, que és l'objectiu.
0: Aquesta millora, quin creus que és el factor o a què es deu? Quins canvis ha fet el club o en l'estructura? En fi, quins són els factors que diries que han estat doncs determinants en aquest bon rendiment o en aquesta bona evolució?
1: Vale, nosaltres al final el projecte esportiu el vam començar fa molts anys i tenim totes les categories evidentment de prebenjamín a cadet ben dimensionades, i després totes les disciplines, de totes les proves diferents que hi ha, tenim l'entrenador especialista, i en la categoria cadet sí que hi ha alguns dies que van començant a tastar ja el que és entrenar amb l'entrenador especialista, que això és a partir de la categoria juvenil, i la metodologia, les planificacions estan ben acurades per al grup que tenim d'entrenadors i entrenadores, i això fa pues, al final que acompanyar aquest atleta a millorar els seus resultats.
0: parlàvem del Joel Ramos com un dels noms de la temporada, tampoc doncs, hem de també, no, posar a la palestra doncs, un altre nom, que és el Joel Díaz, que doncs, en triple salt va aconseguir establir un nou rècord absolut pel club, no? Que també això s'ha de posar en valor.
1: Sí, tant i tant. El Joel Díaz, com altres atletes del club, és de petit que està en el nostre club, i això també per nosaltres és un orgull, perquè sí que és veritat que el món de l'atletisme o altres esports, pues, és fàcil fitxar un atleta que ja ha estat format en un altre club i que aquest, pues, tingui bons resultats, però quan ho fa un nen o una nena que porta des de prebenjamín amb nosaltres, pues, sempre és un orgull i és un indicatiu de que hi ha una salut esportiva i de planificació i metodologia, a part de que tenen qualitat aquests nens importants. El Joel Díez, desgraciadament, ara té una lesió, el dia 22 l'operen del menisc, i és una llàstima, però bueno, l'actitud és positiva, perquè al final ha assolit una marca molt molt important, molt que és dintre el món del atletisme català, pues, està molt bé, i està pensant en recuperar-se el abans possible i poder competir en un futur.
0: Sí, aquesta lesió quant de temps li pot portar, doncs, estar fora de les pistes?
1: Pues a veure, és un tema de menisc, i entra potser entre un mes, mes i quart, ai, un mes i una setmana. I, però bueno, tot és...
0: També com arribar a l'estiu, no? Suposo que també arriba en un... entre cometes, sempre això mai arribar en bones dates, però que arribant en aquestes dates, això podríem dir que cap a l'octubre ja podria estar bé, no?
1: Per, sí, sí, segur. Sí. Inclús el campionat d'Espanya, que ja estava classificat, és a finals de juliol, i podia ser que arribés, però clar, és molt agosarat, al final no s'ha de córrer, són joves, tenen un recorregut molt ampli, tenen qualitat i no s'ha de córrer en una lesió d'aquest tipus, que al final el remei sempre pot ser pitjor que el que s'ha fet.
0: Uh-huh. Per Jordi González, quina ha estat la nota més agradable de la temporada, més positiva, que més destacaries, més enllà evidentment de les medalles, no, que és el més fàcil de veure?
1: Pues nosaltres sempre destaquem el mateix, al final els resultats estan molt bé, no? Però has d'ensumar l'ambient, veure els nens i nenes que els entrenaments venen amb ganes, tenen aquest somriure, no? De venir a fer esport i veure que estàs contribuint a allargar la vida útil esportiva d'aquesta persona, i estàs contribuint a nivell de salut física i mental, perquè no hem d'oblidar que les activitats extraescolars i federades, pues, sempre els ajuda a combatir una miqueta el seu desenvolupament com a persona i d'altres problemes que potser tenen alguns, i nosaltres amb això estem molt contents perquè ho veiem, ho palpem, no? Aquestes, quan venen, estan a gust i estan contents, i això és molt important per nosaltres.
0: Parles de les extraescolars. El club sempre posa en marxa a l'estiu el seu casal. Suposo que aquest any no ha estat diferent, i també heu posat en marxa el vostre casal d'estiu. Explica'ns una mica com és aquest casal que, doncs, engegueu. No sé si hi ha alguna novetat respecte a edicions anteriors, i més o menys què és el que feu.
1: Pues aquest casal d'estiu va néixer com a algo complementari a lo que és l'activitat diària de l'activa del club. No volíem enfocar com un casal de tecnificació, és a dir, perquè al final quan fas casals tan específics et ve gent, pues, de casa, no? I al final volíem obrir la finestra per possibles gent que provés l'atletisme. I és un casal multiesportiu, fem tot tipus d'activitats, jocs tradicionals, jocs de tot tipus, gincanes, esports individuals, esports col·lectius, anem 4 dies a la piscina que estem al costat i un dia a la platja amb els més grans. Aquest enfocament, evidentment, és multidisciplinar. Sempre venen nens i nenes que no coneixen l'atletisme, i en els esports individuals, pues, fiquem una miqueta, una cullerada de lo que és a la iniciació, i sempre és un foc, no?, d'atracció d'aquests nens i nenes, i bueno, estem contents, no?, perquè no perdem nens, tampoc és bastant difícil créixer, perquè ja sabeu que l'oferta esportiva aquí al Prat és molt àmplia, i els casals d'estiu també estan molt ben planificats. Però bueno, nosaltres tenim els nostres nens i nenes, que més o menys és un volum de 130 nens, que en usos són 275, hem baixat una miqueta respecte a l'any passat, però bueno, estem contents. Al final, com tot és el mateix, la mateixa línia, que vinguin els nens, s'ho passin bé, és l'època estival, s'han de divertir-se, i aquest és l'objectiu. I si algun d'ells s'interessa en l'ambient, en les activitats que fem, pues, al setembre comencem la temporada.
0: Les dades del casal, quines són? A partir de quina data comença? Entenc que ara ja pràcticament, no? Després de Sant Joan.
1: Sí, comencem el dilluns 29 de juny i finalitzem el 30 de juliol, i els horaris són... Hi ha dos tipologies de casal, l'horari de matí, que és de 9 a 1 i mitja, i l'horari com de mig tarda, que ni, únicament pues, el que comporta és que es queden a dinar, que és de 9 a 3.
0: I les famílies poden agafar tot el pack sencer o setmanes puntuals?
1: Sí, la veritat que aquí en el Prat les famílies fan això. No, no és el típic casal que s'apunten tot el mes, és a dir, avui en dia pues, les dinàmiques familiars i tal, a vegades no deixa que per les vacances i tal es puguin apuntar tot el mes i passa això, que potser estan una setmana, després se'n van, després tornen, etc.
0: Ja per tancar, Jordi, recordem què us queda ara de cites abans d'aquest estiu, d'aquesta aturada, i després com arrenca el setembre?
1: Pues ens queda el que dèiem, no? El Campionat de Catalunya de sub-20, que s'han de veure els llistats i els classificats que van i la gent que vol accedir. I al setembre pues, comencem com a l'escola, el 7 de setembre, que crec que és dilluns, i tenim molta il·lusió de tornar a començar engegar una altra temporada. I aquest any creiem fem un balanç positiu per tots els resultats individuals i col·lectius i d'objectiu de club que hem fet, i començarem amb tota la il·lusió que cada any ens toca fer-ho.
0: Ben, Jordi González, gràcies per venir aquí al Prat Esports. Que vagi molt bé aquest tram final de temporada, aquest casal, i molt bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres igualment.
2: Escoltes el Prat Esports.
0: Obrim el tercer bloc del programa d'aquesta tarda i, com us dèiem a la portada, de moment ara per recuperar aquesta entrevista amb Antoni Teixeira, una entrevista, això sí, una miqueta més curta. Podeu recuperar-la sencera al web del Prat.radio. Recordem, Antoni Teixeira, entrenador de porters del Sabadell i que han aconseguit pujar a segona divisió.

0: Doncs anem amb la secció de pretens pel món amb en Manolo Gol. Manolo, ja darrer partit que ens quedava ja en aquesta secció que ha anat, doncs, en les darreres setmanes anant a menys, evidentment, doncs, és el que hi ha. ¿Qué tal? Buena tarde.
1: Buena tarde, Jonathan. Pues sí, solamente nos quedaba ya este partido pendiente del Sabadell de Toni Teixeira, que consiguió remontar la eliminatoria. Recordamos que el Zamora había ganado allí en su campo y el Sabadell consiguió 4 goles, como 4 soles, y consiguió un ascenso súper merecido.
0: Doncs sí, un play-off de canat de remuntades i que ara doncs, parlarem amb el nostre protagonista d'avui, en Toni Teixeira, que ja ens acompanya aquí als estudis del Prat de Ràdio. Què tal, Toni? Bona tarda i benvingut novament.
2: Hola, bona tarda i gràcies.
0: Primer de tot, enhorabona. Com ha anat les celebracions?
2: Doncs molt bé. El partit va ser divendres, amb el que hem tingut tot el cap de setmana per celebrar. Ahir vam rebre la rebuda del president del Parlament i amb allò ja vam ficar punt i final a les celebracions i a partir d'avui hi ha vacances segurament curtes però amb un bon sabor de boca.
0: Unes celebracions que han tingut a més molt de ressò, sobretot per les declaracions de Diego Fouli, el porter que el coneixes bé com a entrenador de porters del Sabadell. Déu-n'hi-do la que s'ha liat.
2: Sí, malauradament ha atacat una mica la celebració. Al final va ser un error que en aquell moment d'emocions i a més va ocórrer. L'endemà el club ja va emetre el seu comunicat, ell també demanant disculpes, i la resta al final tampoc ho puguem controlar molt, no? Fins a on arriba.
0: Parlem de futbol, parlem del partit de tornada contra el Zamora. Teniu aquest marcador advers d'1-0, però déu-n'hi-do la tornada, 4 gols, i no sé si des de la banqueta en algun moment es va patir o va ser tot una catifa de flors.
2: No, realment al final teníem la confiança de que sabíem que podíem donar-li la volta, igual que vam fer a les semifinals amb el Castilla, però sempre tens aquell punt d'incertesa perquè en qualsevol moment el rival també té la seva opció durant el partit, que la va tenir, perquè ens vam avançar al marcador d'hora, però a l'inici de la segona part el Zamora va donar un pas endavant i ens va ficar les coses difícils. Però aquest equip sempre ha anat a més durant la temporada, no ha deixat mai de lluitar i sabíem que tindríem les nostres oportunitats i així van arribar al tram final.
0: Com vas viure l'ambient, sobretot l'arribada a l'estadi amb tota la gent volcada amb l'equip? En fi, un ambient que podríem veure tranquil·lament en partits de primera divisió, de partits grans, Tota aquesta sensació, com la vas viure des de dins?
2: Al final és una sensació que no es pot descriure. Allà comença l'eliminatòria, o la tornada a l'eliminatòria, no? en aquella empenta de l'afició, que veus a la ciutat volcada per animar-nos, perquè ens donen tota la confiança del món, i és un plus que el jugador, sobretot, que és al final el que juga, encara aquell partit amb més força i energia, si cal, per afrontar el partit i ho vam viure el dia del Castilla, que va ser la primera vegada, diguéssim, que teníem un resultat en contra més desfavorable encara, que va ser un 2-0, i ja ho vam viure, però ja la última va ser com tot multiplicat, no? Perquè al final estàvem en partit de poder pujar. La ciutat i qualsevol requinat ho ha passat malament en els últims anys, i al final nosaltres hem aconseguit també que la ciutat torni a tenir aquell punt, no? de saber que és un gran club, que té una gran història i que això a vegades també juga un paper molt important en aquest tipus de partit.
0: Sí, perquè la nova Creu Alta ha estat clau, remuntada contra el Castilla i remuntada contra el Zamora. I quin paper creus que ha tingut la remuntada contra el Castilla, que no sé si potser aquí era el partit que enfocant després la tornada, més difícil de donar-li la volta, primer perquè és un filial, és el filial del Real Madrid, perquè veníeu d'un 2-0 que és com, ostres, comença el playoff i quina clatejada, 2-0. Quin pes ha tingut aquesta remuntada per després assolir aquest premi final de l'ascens?
2: Doncs jo crec que ha sigut, no diria un punt d'inflexió, perquè al final tota la temporada ha sigut molt bona, però sí que va ser el punt aquell de confiança, de saber que si això ho havíem aconseguit estava molt més a prop encara de l'ascens, no? Han sigut dos partits de sold out, no? De 12.000 persones a l'estadi. L'últim partit va ser una bogeria, perquè una setmana abans ja s'havien venut pràcticament totes les entrades i hi havia gent que es quedava sense. I bueno, al final ja et dic que han sigut unes últimes setmanes de bogeria autèntica, perquè ja pràcticament vam omplir l'últim partit de Lliga a casa amb l'Antequera i no va sortir com volíem, però com et deia abans, aquest equip, quan semblava que estava mort, doncs sempre tenia una cama, no?, preparada per aixecar-se, i ho hem demostrat.
0: Has patit més, o pateixes més estant a la banqueta formant part de l'staff o com a jugador en eliminatòries com aquestes? Sempre es diu que des de fora es pateix més, en el teu cas?
2: No, totalment. Al final, depèn dels jugadors, no? Tu quan estàs al dins del camp no ets tan conscient de que s'està jugant l'equip. Bueno, sí que ets conscient, però al final no hi penses. Estàs jugant, estàs competint, estàs pensant en cada acció, però des de fora al final tens aquell punt de nervis, no? De que tu al final ja està, tota la teva feina ja està feta i al final ja depèn del jugador, no? I bueno, es pateix més, igual que tinc la sensació de quan parlaves amb la família, no?, en aquest tipus de partit i et deien tot el que havien patit, pues ara és una mica semblant.
0: Encara que en el teu cas, com a porter, segurament molts partits eres un espectador més, quan a vegades doncs, es volcava tot el joc a la porteria contrària, clar, també depenies bueno, a veure què fa la resta. Aquí de moment no hi ha feina, bé, o sigui que una miqueta ja tenies experiència en aquest sentit de delegar o confiar en a veure si li donen la volta, no?
2: Sí, i a més això també és algo que ha sortit en conversacions amb part de l'staff, no? De que molts cops a la porteria pues ets un part principal, no? Però també una mica secundària, sobretot en la fase ofensiva. Llavors, segurament aquest punt d'allà haver viscut situacions de dependre del company pues també m'ajudarà per gestionar.
0: Manol, aquest no és el primer ascens de Toni. Evidentment, doncs, hi ha alguns com a futbolista.
1: Así es, como futbolista tuvo 4, 3 con el Prat y 1 con la Fundació Esportiva Grama. Y todos nos acordamos de aquel ascenso contra el Atlético Sanluqueño, que en el partido de ida, desde luego que no te aburriste.
2: Sí, la verdad que además que fue el primero, también era mi experiencia, digamos, de jugarlo, porque el anterior playoff me lesioné unas semanas, unos meses antes y no pude disputarlo, y era mi primer partido de playoff jugado, y la verdad que aburrido no fue aquel partido. Fue un gran partido por el ambiente, por el rival, que era de los más potentes de todos los grupos. Y bueno, pues ese día quedó marcado en mi memoria, tanto ese como el de la vuelta aquí en el Sagnier. Y bueno, pues luego ya todo lo que todos sabemos, ¿no? De más ascensos, que bueno, que al final ahora quedan un poco lejos, que estoy en otra etapa de mi carrera en el mundo del fútbol, pero que también ha iniciado con éxitos.
1: Este es el segundo con el Sabadell, porque la temporada pasada ya subisteis de segunda a primera federación. En una eliminatoria final contra el UCAM Murcia ganasteis 2-1 en la Nova Creu Alta, y el ascenso llegó allí en Murcia con un empate a cero. Me imagino que no es lo mismo celebrar allí sin afición, bueno, con pocos aficionados, que no aquí en la Nova Creu Alta con toda la gente.
2: Sí, mira, eso se fue hablando durante la semana, ¿no? Porque el Sabadell es un club que prácticamente el 90% de las veces que ha podido ascender ha ascendido, pero que en la última historia reciente había sido todo fuera de casa, ¿no? Entonces que había esta posibilidad de poder ascender con toda la ciudad, todos los que podían caber en la Nova Creu Alta, en el estadio, pero también toda la ciudad pendiente y con la posibilidad de celebrarlo. Y la verdad que ha sido muy especial, la del año pasado también, porque era un año difícil, era un año que venían de descender, de prácticamente en 3-4 años dos descensos desde segunda división, con el pesar, ¿no?, que tiene la afición después de esas decepciones, y fue muy importante la temporada pasada y el ascenso para rebotar un poquito, ¿no?, porque muchas veces sabemos que los descensos son complicados cuando no consigues ascender al año siguiente, porque luego cada categoría tiene su dificultad y no es tan difícil, no es tan fácil ascender. Lo conseguimos, fue especial, la gente ahí estuvo muy feliz, luego lo celebramos en la ciudad con muchísima gente. Pero sí que es cierto que lo de este año ha sido desde el inicio muy especial, porque la gente se ha sentido muy identificada con el equipo, con cada uno de nosotros, por cómo hacíamos las cosas, por ese punto que os decía antes de que no dábamos nada por perdido, que íbamos de principio a fin de los partidos a buscarlos, y eso se ha notado mucho. Y bueno, estamos muy felices de que ese sentimiento arlequinado haya despertado, de que hayamos visto muchísimos niños con camisetas del Sabadell por la ciudad, ¿no? Que aquí en Barcelona sabemos lo difícil que es no ver siempre las mismas camisetas. Y bueno, eso es algo que a partir de hoy también empezamos a valorar, porque estos días estábamos todos un poco en una nube.
0: Bueno, vamos a tancar. No sé si vols fer-li alguna pregunta
1: sí,
0: més, Antoni.
1: Sí, la última es que volverá con el Sabadell al Carlos Tartiere.
2: Sí, la verdad que...
0: Sí, la verdad, bueno, ben vist ahí.
2: Es uno de los muchos estadios, ¿no?, que hay en esta categoría. Como os decía antes, es una categoría llena de estadios míticos, y bueno, desgraciadamente para ellos, que con el descenso pues coincidiremos, y bueno, el día que sea pues será especial. Seguro que vendrán records de aquel partido histórico, ¿no? Y bueno, ja veurem, a veure el calendari quan fa que sigui aquella data.
0: Doncs, Toni, ha estat un plaer xerrar una estoneta amb tu. Gràcies per venir al programa. Enhorabona per aquest ascens, i també que tinguis molt bones vacances, i també ara toca també feina, no?, de cara ja a preparar el proper curs.
2: Sí, doncs pues, moltes gràcies, com sempre, a vosaltres pel seguiment, i ens veiem aviat.
0: I que tinguis també molt bona revetlla de Sant Joan. Manolo, a tu, doncs, et convoco fins al dijous, o sigui, d'aquí a poc.
1: El jueves estaremos aquí con
0: Rubén Peris. Tenim la volta femenina que ha acabat, el tour que començarà d'aquí a poc, o sigui que...
1: I el Pratense lo cerraremos el martes que viene. Ya tengo confirmadas dos jugadoras, Judith Valencia del Cornellà y Nira Ferrer del Fontsanta.
0: I el dijous, Guilledolf.
1: Correcto, el dia 2.
0: Ja tenim ja l'agenda tancada. Que vagi molt bé també a tu la rebella, Manolo.
1: Àngel Dolf, perdona,
0: el
1: padre.
0: Guilledolf és el fill, ja els confoc. Que vagi molt bé, Manolo.

0: ràpid.
1: Fins aquí el programa d'aquesta tarda. Com sempre, marxem agraint la col·laboració de la redacció del Prat Esports i des del control tècnic hem estat amb la Valèria Incapié. Ara us deixem amb la programació del Prat Ràdio. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Fins dilluns. Adeu.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

sensació cara, un paradís amagat. Dins el paradís set cases, pengen d'un penya-segat. Set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el baló quatre cotxes, tres motos, bicis i un quad. Un casupet per...

corazón por

0: ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6 FM. El Prat Radio.
1: Tu eres silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Mai ens posem d'acord. Tu sempre guardes i jo tiro tot. Saps que tinc la raó. A tu tant la bufa i em dius que no.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.